0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Acabem d'escoltar Living Next Door to Alice, una de les cançons que va donar projecció internacional al grup britànic Smokey. Format a Bradford a mitjans anys 70, el grup va trobar el seu estil combinant el pop i el rock melòdic amb la veu inconfusible de Chris Norman i es va convertir en un dels grans noms de la música europea d'aquella dècada. Living Next Door to Alice, que podríem traduir com Vivint al costat de l'Alice, fa referència a que vivien de costat, porta per porta, i explica, amb un punt d'humor i de nostàlgia, la història d'un home que veu marxar la seva veïna i el seu amor platònic després de molts anys sense haver-se atrevit mai a declarar-li els seus sentiments. Aquest va ser un dels grans èxits de 1976 i el primer d'una llarga llista de cançons que tornarien a portar Smokey fins als primers llocs de les llistes d'èxits europees.
2: L'any 1976, mentre el país començava a viure els primers passos de la transició, a Arenys de Mar també hi havia preocupació pel futur dels seus equipaments culturals. El Museu Fidel Fita feia 3 anys que estava tancat. Les seves col·leccions s'havien anat retirant per poder-les inventariar i classificar. I la Biblioteca Popular Pare Fidel Fita necessitava cada vegada més espai per donar resposta a l'augment d'usuaris i de fons bibliogràfic.
1: La situació va generar un ampli debat al municipi. Es van recollir 760 signatures demanant l'ampliació de la biblioteca. I després de molts anys d'inactivitat, es va tornar a reunir el patronat de l'Arxiu Històric i Museu Fidel Fita. En aquella reunió es va comprovar que alguns dels seus membres havien mort i d'altres que ja no podien exercir el càrrec, fet que va obligar a renovar-ne la composició i a reprendre una altra vegada una institució que pràcticament havia quedat aturada.
2: Pocs dies després, el 16 de febrer de 1976, el director de l'Arxiu Històric i Museu Fidel Fita, Josep Maria Pons i Guri, va publicar una carta de vida parroquial per explicar els acords presos. El projecte preveia traslladar provisionalment les col·leccions del museu, ampliar immediatament la biblioteca i aprofitar, en un futur, l'espai que deixarien lliure els jutjats a la Casa de la Vila per crear un conjunt cultural més ampli, mantenint units l'arxiu, la biblioteca i el museu.
1: Aquella proposta reflectia la voluntat de modernitzar els serveis culturals d'Arenys i de preservar un patrimoni que havia anat creixent durant dècades. Algunes d'aquelles aspiracions es van anar materialitzant amb el pas dels anys, mentre que d'altres van seguir camins diferents dels que s'imaginaven aquell 1976. En qualsevol cas, aquell debat va marcar un moment important en la història cultural de la vila.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Acabem d'escoltar La Gallineta, una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, recuperada l'any 1976 en el disc en directe de Barcelona, gener de 1976. Aquell enregistrament recull els tres concerts que el cantautor va oferir al Palau d'Esports de Barcelona els dies 15, 16 i 17 de gener, davant de milers de persones, en un moment en què el país començava a viure els primers compassos d'una etapa completament nova.
2: Més que un simple disc en directe, Barcelona, gener de 1976, és el testimoni d'un moment històric. Després d'anys de censura, prohibicions i limitacions per a la llengua i la cultura catalanes, aquells concerts es van convertir en un espai de retrobament entre un artista i un públic que compartia moltes esperances de futur. El mateix Lluís Llach definiria més endavant aquell enregistrament com un document cívic, perquè reflectia fidelment l'ambient en què es respirava en aquells primers mesos de 1976.
1: Els tres concerts del Palau d'Esports van omplir totes les localitats disponibles i van reunir milers de persones en un moment en què la societat catalana començava a recuperar els espais de trobada i d'expressió pública. Aquell gener de 1976, la música era molt més que entreteniment. També era una manera de compartir una llengua, una cultura i unes esperances de futur. El disc Barcelona, gener de 1976, n'ha quedat com un dels testimonis més fidels. I avui, 50 anys després, continua ajudant-nos a entendre l'ambient que es respirava en aquell inici de la transició.
2: Aquells concerts del gener de 1976 van ser molt més que la presentació d'un nou disc. Per primera vegada, tot el repertori de Lluís Llach havia superat la censura.
1: Home, ja era hora, eh?
2: Quan només uns mesos abans alguns dels seus recitals havien estat prohibits i el cantautor havia estat sancionat per les seves intervencions davant del públic amb 100.000 pessetes.
1: Déu-n'hi-do.
2: Potser per això el mateix Llach va escriure el llibret del disc que el veritable protagonista d'aquells concerts no era ell, sinó el públic. Totes aquelles veus que durant tres nits al Palau d'Esports es van convertir en una sola veu.
1: De fet, l'àlbum es va editar amb la voluntat de conservar aquell ambient gairebé com un document històric. I entre el públic hi havia nombroses personalitats del món cultural, intel·lectual i polític català. Més que un concert, aquelles tres nits van esdevenir el reflex d'un país que començava a retrobar-se amb ell mateix.

0: Aquell any, Catalunya començava a caminar cap a la recuperació de les llibertats democràtiques. La marxa de la llibertat recorria el país reclamant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
1: Bueno, jo, de fet, tenia molts companys que en les manis, en realitat, deien llibertat, amnistia i una tia cada dia.
0: Pobrets, masclistes, masclistes.
1: Coses d'adolescents de l'època, Anna, que parlem de 1976.
0: Continuem. Naixerien noves iniciatives cíviques i culturals i cada vegada més persones participaven en un moviment que demanava recuperar les institucions pròpies, la normalitat de la llengua catalana i els drets democràtics. Seria un any intens i al llarg dels propers programes anirem descobrint molts dels fets que el van convertir en un punt d'inflexió de la nostra història recent.
1: Vista des de la perspectiva dels 50 anys, aquella música ens ajuda a entendre molt bé l'esperit d'una època. Les cançons d'en Lluís Llach, igual que les dels altres cantautors, van acompanyar moltes persones en un moment de canvi i d'esperança. I aquest serà també un dels fils conductors dels programes dedicats a 1976. Descobrir com la música, la cultura i els esdeveniments d'aquell any van anar dibuixant el camí cap a una societat que començava a mirar el futur d'una altra manera.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: 76 va arribar a número 1 en nombrosos països i es va convertir en un dels senzills més venuts de la seva carrera. I confirmava així el moment d'esplendor que vivia el grup a mitjans dels anys 70. La melodia i el nom del protagonista han fet pensar sovint que la història transcorre durant la Revolució Mexicana. Els mateixos autors, però, mai no van voler confirmar-ho. Van preferir deixar que cada oient imaginés el seu propi escenari. El que sí que explica la lletra és la conversa entre dos antics companys que molts anys després recorden una nit viscuda enmig d'un conflicte armat. Una història sobre l'amistat, la memòria i el pas del temps, que precisament perquè no té un lloc ni una guerra concrets, ha acabat esdevenint universal.
1: El 5 de setembre de 1976 també va passar una d'aquelles coses que potser avui ens semblen normals, però que, aleshores, tenien un enorme valor simbòlic. Aquell dia, Joaquim Maria Puyal va retransmetre per Ràdio Barcelona el partit entre el Barça i la Unió Esportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada de Lliga. Era la primera retransmissió radiofònica d'un partit de futbol en català des de la fi de la Guerra Civil.
0: Puyal, que ja feia 8 anys que narrava els partits en castellà, havia preparat aquell moment durant molt de temps. Ell mateix explicaria després que sempre viatjava amb una gramàtica i un diccionari de català, convençut que algun dia podria explicar el futbol en la seva pròpia llengua. I aquell dia, efectivament, va arribar. La retransmissió va començar amb una salutació que ja forma part de la història de la ràdio catalana. Amics, bona tarda a tothom.
1: El Barça va guanyar aquell partit per 4-0.
0: Ben fet.
1: Amb 2 gols de Johan Cruyff, però el resultat gairebé va quedar en un segon pla. El més important era que, després de 37 anys, els aficionats tornaven a poder seguir un partit de futbol íntegrament en català. Aquella retransmissió va demostrar que el futbol també es podia narrar amb naturalitat, rigor i emoció en la nostra llengua.
0: Aquell 5 de setembre no va ser una experiència aïllada. Les retransmissions van tenir continuïtat, primer des de Ràdio Barcelona i a partir de 1985 des de Catalunya Ràdio. Joaquim Maria Puyal acabaria convertint-se en una de les grans veus de la ràdio catalana contemporània i en el mestre de diverses generacions de periodistes esportius. Però tot va començar aquella tarda de setembre de 1976, quan una simple retransmissió de futbol es va convertir també en un petit tros d'història de la ràdio i de la llengua catalana.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Acabem d'escoltar Échame a mí la culpa, la versió que Albert Hammond va enregistrar a mitjans anys 70 d'un dels grans clàssics de la música popular mexicana, escrit pel compositor José Ángel Espinoza, Ferrusquilla. La interpretació va tenir un gran... Sí, Ferrusquilla es deia. La interpretació va tenir una gran acollida al món hispanoparlant i va demostrar la facilitat de Hammond per moure's amb naturalitat entre diferents estils i llengües.
2: Nascut a Londres, però criat a Gibraltar, Albert Hammond ja era una figura internacional consolidada l'any 1976. A més dels seus propis èxits, va desenvolupar una brillant carrera com a compositor, escrivint cançons que interpretarien alguns dels artistes més importants de les dècades següents. Una trajectòria que el converteix en un dels músics més versàtils i prolífics de la música popular contemporània.
1: L'any 1976 va marcar un abans i un després en la història de l'entreteniment als Estats Units. Es van començar a comercialitzar les primeres videoconsoles domèstiques amb voluntat d'arribar a totes les llars. Entre elles hi havia la Coleco Telstar i la Fairchild Channel F, aquesta última considerada la primera consola que permetia canviar els jocs mitjançant cartutxos. Us en recordeu dels cartutxos? Un sistema que acabaria revolucionant tota la indústria del videojoc.
2: Aquelles primeres consoles, però, encara eren molt lluny de casa nostra. A Catalunya i a la resta de l'Estat les començaríem a veure uns quants anys més tard, mentre els salons recreatius anaven despertant la curiositat dels més joves. Els primers jocs eren molt senzills. Partits de tennis inspirats en el Pong, curses o la primera versió del que després coneixeríem com el popular Snake, la serp que havia d'anar creixent sense topar amb ella mateixa.
1: Tots hi hem jugat, això. Durant els anys 80, els videojocs van entrar definitivament en moltes llars. Primer ho van fer a través dels ordinadors domèstics i, més endavant, de les consoles que cada Nadal semblaven més modernes que les de l'any anterior.
2: Aquells primers ordinadors ens demanaven una bona dosis de paciència. Moltes vegades, abans de poder jugar, calia copiar el programa línia per línia des d'una revista especialitzada.
1: Línia per línia? Qui no ho ha fet no sap què és això.
2: Un sol error en una lletra o en un número podia fer que, després de molta estona picant tecles, el joc senzillament no funcionés.
1: Jo recordo perfectament aquesta època i com era de desesperant. Quan els ordinadors domèstics van començar a entrar a moltes llars, també van aparèixer les revistes especialitzades que publicaven els jocs impresos, línia per línia, que és el que dèiem abans. Per poder-hi jugar calia copiar pacientment tot el programa al teclat, amb la por constant d'equivocar-se en una sola lletra o en un simple punt i coma. Si tot havia anat bé, arribava el moment màgic de prémer una tecla i veure com el joc començava a carregar.
2: Oh, màgic!
1: A carregar, eh? A carregar. Però si alguna cosa fallava, la pantalla et responia amb aquell temut syntax error o, després d'una llarga espera, amb un desesperant tape loading error.
2: És a dir, torna a començar.
1: Torna a començar. I aleshores no quedava cap més remei que tornar una altra vegada a començar des de la primera línia.
2: O que tancar la línia.
1: No, érem joves, teníem paciència i no tancàvem la tele. De fet, els joves d'avui no s'ho creurien. Ens passàvem tardes escrivint un programa per jugar-hi 10 minuts. I érem feliços igualment, eh?

0: Acabem d'escoltar Heaven Must Be Missing an Angel, un dels grans èxits del grup nord-americà Tavares i una de les cançons que millor representa l'arribada de la música disco a les pistes de ball de mitjans dels anys 70. Publicada l'any 1976, va convertir-se en un fenomen internacional i va situar els germans Tavares entre les veus més reconegudes de la música soul i disco d'aquella època. Formats per cinc germans d'origen capverdià de Cap Verd, nascuts a Massachusetts, Tavares van començar cantant rhythm and blues i soul, però van trobar el seu gran moment quan la música disco començava a dominar les emissores de ràdio i les discoteques. La seva combinació de veus perfectament harmonitzades, ritmes ballables i una posada en escena elegant els va convertir en un dels grups imprescindibles dels anys 70.
1: El 20 de febrer de 1976 moria a Arenys de Mar Rosario Surós Julià, una dona que potser no va ser coneguda pel gran públic, però que està a l'origen d'una de les històries gastronòmiques més importants de Catalunya. Nascuda a Riudarenes l'any 1909, va iniciar-se en el món de la cuina quan només tenia 9 anys a casa del metge del seu poble. En aquell entorn va començar a adquirir coneixements culinaris i va anar formant un receptari propi basat en la cuina tradicional catalana i en l'ús dels productes de temporada.
0: Posteriorment es va casar amb Joaquim Reixac, natural de Sils. El matrimoni va iniciar una activitat vinculada al comerç, primer amb la venda de peix i fruita, fins que l'any 1952 van adquirir el garatge Hispània, situat al costat de la carretera Nacional 2, dins del terme municipal d'Arenys de Mar, tot i que popularment el restaurant sempre s'ha relacionat amb Caldes d'Estrac per la seva proximitat.
1: En els seus inicis, Hispània no era un restaurant, sinó un garatge amb benzinera. La carretera Nacional 2 d'aquells anys era una de les principals vies de comunicació entre Barcelona, el nord del país i França. Era una carretera de pas utilitzada per camions de transport, viatjants i famílies que es desplaçaven cap a la Costa Brava. Molts camioners feien una ruta i feien parada, i en aquells primers temps sovint portaven el seu propi menjar preparat de casa per poder-lo consumir durant el trajecte. Progressivament, davant de la demanda dels clients que s'aturaven en aquell punt de la carretera, es va anar incorporant el servei de restauració.
0: A partir d'aquesta activitat inicial, Rosario Surós va portar els seus coneixements de cuina catalana a aquell establiment de carretera, amb plats elaborats a partir de receptes tradicionals i productes de la terra. Amb la mare a la cuina, les seves filles Paquita i Lolita Reixac al capdavant de la sala, l'Hispània va anar construint una identitat pròpia, una defensa de la cuina catalana tradicional en un moment en què el país començava també a mirar cap a noves formes de vida i de consum.
1: Amb els anys, per les seves taules hi passarien artistes, escriptors, polítics i personalitats de tot el món.
0: I el rei.
1: Bé, era un dels artistes que tornava a passar per allà. Però el seu gran secret continuaria sent el mateix, mantenir el gust de la cuina feta a casa.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Hi ha cançons que no necessiten grans presentacions perquè des del primer acord ja sabem que estem davant d'una peça especial. Aquest és el cas de Margarita, la versió en castellà de Margarita, una de les cançons més boniques de Riccardo Cocciante i una de les grans joies de la música italiana dels anys 70. La cançó formava part de l'àlbum Concerto per Margarita, publicat l'any 1976 per la RCA italiana. La música és del mateix Cocciante, amb una interpretació vocal inconfusible, plena de força i de sensibilitat, mentre que la lletra és obra de Marco Luberti, el seu col·laborador habitual. Els arranjaments van anar a càrrec de Vangelis, un nom que també acabaria sent fonamental en la música contemporània. La història de Margarita és una declaració d'amor desbordant. Aquesta és justament la paraula, i es nota. És una cançó que creix a cada estrofa, com creix la veu de Cocciante, fins a convertir-se en una d'aquelles melodies que queden gravades per sempre a la memòria.
2: El divendres 13 de febrer de 1976, una data que en la tradició popular està associada a la mala sort i a les supersticions, s'inaugurava a Astúries una infraestructura que tenia precisament l'objectiu contrari, facilitar les comunicacions. Era la nova autopista Oviedo-Gijón-Avilés, o Ubieu-Xixón-Avilés en asturià, coneguda popularment com la Y asturiana per la forma del seu traçat, que uneix les tres principals ciutats asturianes. La seva construcció responia a la necessitat de millorar les comunicacions d'una zona amb una important activitat industrial i facilitar els desplaçaments entre aquests tres nuclis.
1: El projecte havia començat l'any 1971 i formava part del procés de modernització de les carreteres espanyoles dels anys 70. Aquella autopista permetia reduir els temps de desplaçament entre Ubieu, Xixón i Avilés i separava el trànsit de llarg recorregut de les carreteres convencionals. En aquell moment era una infraestructura pionera, perquè no només resolia una necessitat local, sinó que plantejava una nova manera de connectar territoris mitjançant vies ràpides.
2: Amb el pas dels anys, aquell primer corredor asturià s'integraria en un eix molt més ampli, l'actual A66, l'autovia de la Ruta de la Plata,
1: que
2: uneix Xixón amb Sevilla, travessant la península de nord a sud. El nom recorda l'antiga via romana que comunicava Astúrica Augusta, Astorga, amb Emèrita Augusta Mèrida, un dels grans eixos de comunicació de la Hispània romana.
1: Ara s'entén.
2: Segles després, aquesta ruta ha recuperat la seva funció com a gran corredor que vertebra l'oest peninsular, connectant la cornisa cantàbrica amb Extremadura i Andalusia.

0: I fins aquí aquest primer viatge pel 1976. Avui només n'hem fet un tast, perquè aquest any encara ens guarda molts esdeveniments, moltes històries i, sobretot, una banda sonora extraordinària. La setmana vinent farem una petita mirada enrere per entendre un fet de 1975 que tindria conseqüències immediates l'any 1976. Parlarem de la Marxa Verda, dels seus antecedents i de l'impacte que va tenir en la història contemporània. També recuperarem noves efemèrides i continuarem descobrint la música que va marcar aquell any.
1: Gràcies un cop més per haver compartit aquesta hora amb nosaltres. Si us heu incorporat avui per primera vegada, us recordem que podeu recuperar aquest i tots els programes anteriors a la web de Ràdio Arenys, radioarenys.cat, a l'apartat de podcasts, on el trobareu la banda sonora de la nostra vida, sempre que us vingui de gust a tornar a escoltar-la. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent amb més records, més història i més música. Fins aleshores, que tingueu una molt bona setmana. Disfruteu.
0: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ànimes és un espai de reflexió de poesia i música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM i en Miró i en Josep Maria Asensio i el control tècnic en Joan Bosch. Una història per pensar. Una senyora agafa el tassó i li demana al cambrer que li ompli de brou. A continuació s'asseu en una de les moltes taules del local. Amb prou feina s'havia assegut que es va adonar que s'havia deixat el pa. Aleshores s'aixeca, va recollir un panet a la barra i torna al seu lloc. Sorpresa! Davant del seu tassó de brou s'hi troba sense immutar-se un home de color que està menjant tranquil·lament. Això és el colmo, pensa la senyora, però no em deixaré robar. Dit i fet, s'asseu al costat de l'home de color i parteix el pa a trossets. Els posa en el tassó, que està davant de l'home de color, i col·loca la cullera en ell. L'home, complaent, somriu, prenent una cullerada cadascú fins a acabar-se el brou. Tot en silenci. Acabat el brou, l'home s'aixeca, s'atansa a la barra i torna després amb un abundant plat d'espaguetis i dues forquilles. Mengen els dos del mateix plat en silenci, tornant-se. En acabar, s'aixeca l'home de color, dient-li a reveure, reflectint un somriure en els ulls. Sembla satisfet per haver realitzat una bona acció i se'n va. La dona el segueix amb la mirada i tot seguit cerca amb la mà la bossa que havia penjat a l'espatller de la cadira. Però havia desaparegut! Li havia pres l'home de color. Anava a cridar al lladre, al lladre, quan mirant al seu voltant veu la seva bossa penjada en una cadira dues taules més enrere d'on estava ella i sobre la taula un tassó de brou ja fred. Cal dir que ella s'havia convocat de taula? I sobretot de comportament, què en penseu?

En un temps de neguit, de presses, de rapidesa, el poeta del tren de l'alba diu: a tu, rellotge, company silenciós, avui et demano descans. A tu, rellotge, administrador del temps, atura't i descansa. De tu vull recuperar el temps. No serà temps passat, però serà temps. No serà temps mesurat, però serà temps. Vull viure el temps. Temps sense hores, temps sense minuts, temps sense segons, sols temps. Temps amb el temps en el que poder viure. Viure l'instant del seu amor. Temps per somiar-la. Doncs sense tu, com diu el vell pensament, no tindré rellotge, però tindré temps.

Us deixo un poema d'Antoni García Iranzo. Que curtes i escadusseres trobo les paraules quan vull parlar de tu. Que difícil se'm fa trobar el mot adient, aquell mot que suposo recòndit per definir-te. També és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, aquesta magnífica eclosió esdevinguda Big Ben, la infinitud de la qual conec i en sóc conscient. Potser aquests mots que deleixo per trobar no existeixen, potser siguin un tresor perdut o una entelèquia tal vegada. Però malgrat la inutilitat d'aquesta denodada recerca, juro i em conjuro, volto i em revolto, filo, refilo i m'enfilo del de la nit. Sento i ric, ploro i continuo, absort com pocs, neguitós i alegre pels viaranys, buscant la dosi justa d'esperó que cal per poder resseguir sense defallir aquest ardorós camí que m'ha tocat en sort. Viure sense tu.

La renouera, de Josep Carner. El vol de la primavera, què coses no han brugit? El vent per les fulles noves, la nova esperança al pit. Jo sé una gentil minyona que mai no té el cor marrit, li diuen la renouera, pel cant i per l'esclafit. Minyona, li diu son pare, qui riu no té el seny complit. Minyona, li diu sa mare, cap noi va tan ardit. Minyona, fa el veïnatge, tenim el cap consentit. La noia va a la finestra i es posa damunt l'àmpit, amaga la seva cara en un claveller florit. Llavores fa una veueta igual que un ocell ferit. Vingués el que jo voldria, de dies o bé de nit. Com una ombra el seguiria, mon pas no fora sentit.

Us deixo un poema de la poetessa Inés Encuentra. Dona imperfecta, dona indomable, de vegades nena rebel, altres rebel sense causa. Poesia de nostàlgies, somnis il·limitats, de vegades tristesa acumulada, bogeries, canvi d'ànim, tarda gris de passats, cafè ple de secrets, veu darrere de la por, llàgrima que es confon en un mar, gota que va de passar un got, crit en una cova, espai omplint buits, veu d'una ànima lliure, rosa amb espines, cor que batega. Sóc com el vent, sóc com l'aigua, sóc com el foc i, en definitiva, simplement imparable.

La tristesa i la ràbia, de Jorge Bucay. Diuen que fa molts anys, en un llac d'aigües transparents i pures, van anar a banyar-se la tristesa i la ràbia, fent-se companyia i gaudint del llac i les seves aigües. Totes dues es van treure la roba per entrar en el llac i cada una ho va fer a la seva manera. La ràbia, ràpidament i sense cap tipus de mirament, es va treure la roba, deixant l'escampada, i amb la mateixa rapidesa que entrava, ja sortia a punt de marxar. La tristesa, sospirant i amb un ritme tranquil i calmat, com si el temps no existís, es va anar desvestint i va entrar a l'aigua de la mateixa manera, mandrosa i a pas pausat, agafant-se el seu temps per banyar-se dins del llac. La ràbia, que quan la tristesa entrava a l'aigua ella ja sortia, esverada i sense gaires miraments, va córrer a tornar-se a vestir, a punt d'anar a un altre lloc amb la seva energia explosiva. Però, com tots sabem, que la ràbia té un punt de ceguera i distingeix amb dificultat la realitat, es va posar la roba de la tristesa, sense adonar-se'n. De manera que quan la tristesa va sortir, va haver de vestir-se amb les robes que va trobar, les de la ràbia. Per això, des d'aquell dia, diuen que moltes vegades, quan un es troba amb la ràbia cega, cruel i enfadada, si mirem bé, ens trobem que és una disfressa i que, en realitat, darrere aquest aspecte s'hi troba la tristesa.

ritme de Joan Oliver, Pere IV, que dedica a Salvador Espriu. Assaig de la platja a la taverna. Oh, que ha vingut estic a la meva petita esclava poc sortosa terra, i com em requeria allunyar-me'n sota avall, on sembla que la gent és bruta i pobra, ediciosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n, com que li agrada de la lletja, així el lluç que pica un ham sense esquer, mentre jo, encara a prop, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble. I jo, ja tot sospassant, recularia per restar aquí fins a la mort. Car, fet i fet, tampoc sóc tan ase, i estimo a més, amb un irrevocable amor, aquesta meva i nostra bastant neta, envejada i bonica pàtria.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts. El primer que recitarem és d'en Joan Margarit i el segon anirà a càrrec del nostre amic i poeta Josep Maria Asensio. I per acabar, la Pi ens farà reflexionar amb una cita de Paul Auster. Espero que la nostra selecció us agradi, com sempre. L'època generosa de Joan Margarit. Nostres, com les cançons que fan plorar, són aquells dies. Van ser la veritat de quan es feia fosc, amb somriures, banyant les criatures. El cansament alegre del sopar. Les cares que mai més no han trobat com llavors a confiar-se. La vida s'alimenta dels dies generosos, de donar i protegir. Quan s'ha pogut donar, la mort canvia.
1: Solem crear amors que sovint són la nostra mentida, lluitant per un país que no és el nostre, sense veure l'arrel que sosté l'arbre de la nostra realitat.
2: Una idea sobtada i lluminosa. Les millors amistats, les més duradores, es basen en l'admiració. Aquest és el sentiment fonamental que relaciona dues persones durant un prolongat període de temps. S'admira algú pel que fa, pel que és, per com s'ho fa per caminar pel món. Aquesta admiració l'ennobleix, el realça davant dels teus ulls, l'eleva a una posició que, segons el teu parer, és superior a la teva. I si aquesta persona també t'admira a tu, i per tant t'ennobleix, et realça, t'eleva a una posició que considera superior a la seva, aleshores us trobeu en condicions d'igualtat absoluta. Tots dos doneu més del que rebeu, tots dos rebeu més del que doneu, i en la reciprocitat d'aquest intercanvi floreix l'amistat.
0: Efectivament, has parlat per boca del Paul Auster d'admiració. Mira, m'ha encantat, perquè és algo que inclús, mira, m'ajuda a inspirar-me per escriure sobre l'admiració, no? Jo ara estic pensant en el meu pare, no? Jo l'he admirat en moltes coses. Jo també t'admiro a tu, Josep Maria, però algunes coses i qualitats que tu tens i poder que jo no veig en mi, i també amb tu, Pi, també t'admiro, perquè hi ha moltes qualitats que tu tens i que jo poder no tinc, però això què fa? Que hi hagi una bona amistat entre nosaltres, que és el que diu el Paul Auster,
2: sí,
0: no?
2: Sí, que el fonament de tota amistat és l'admiració recíproca.
0: Recíproca, exactament, perquè si només és unilateral, llavors això pot quedar mort, pot quedar mort.
1: L'admiració no deixa de ser un reconeixement.
0: Un reconeixement.
2: Sí.
1: El reconeixement d'uns valors que admirem amb l'altre, que no necessàriament tenim que ser... ens manquen a nosaltres, però que potser coincideixen també. I des de la coincidència es pot fer camí. Perquè si no hi ha admiració, si no hi ha reconeixement, difícilment es pot fer camí. Camí de la parella, dels amics, de qui sigui. El camí de la vida, que segueix el camí, que l'hem de poder fer, no necessàriament, però l'hem de poder fer amb algú. I per poder-lo fer l'hem de reconèixer. I per reconèixer-lo hem de reconèixer la veritat que hi ha amb ell.
0: Molt bé, molt bé. També, a veure, la veritat, a veure, són partícules, tots tenim partícules de veritat que a vegades fan una gran veritat, oi? Com la gran veritat que ens explica la Inés Encuentra. Jo llegiré el trosset que m'ha agradat més, perquè tot està molt bé, la teva selecció, Pi. I m'agrada el final, diu, soc com el vent, soc com l'aigua, soc com el foc, i en definitiva, simplement imparable, tu. Aquesta paraula també m'atrapa, no? Que
1: són els quatre elements.
0: Imparable. No?
1: Són els quatre
2: elements.
1: Sí,
2: molta força.
1: Els quatre elements.
0: No pots parar. No pots parar.
1: No pots parar.
2: Molta força té aquest poema. I al final és, per mi, estupendo.
0: Sí. Com també aquest de l'Antoni García Iranzo, no?
2: Sí.
0: Quan parla de... També és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, fixa't quina paraula, no? Terrabastall. Aquesta magnífica eclosió esdevinguda del Big Bang, no? Aquests poetes,
1: sí.
0: Tu, com busquen, i com sintonitzen amb les seves emocions, oi?
1: El Terrabastall és un grup poètic de Reus. hi ha un grup poètic a Reus que es diu Terrabastall.
0: No, no ho coneixia, doncs.
1: I hi ha uns poetes de Reus que es reuneixen cada setmana i fan poesia oberta. I bueno, és. Però bueno, és molt bo. Vull dir, les seleccions que ens porta... Les seleccions que es porta la Pi, a mi m'agraden molt.
0: Ens fan reflexionar, no?
1: Ens fan reflexionar, com tu també.
2: Jo voldria reflexionar, si em deixeu, sobre el rellotge.
0: Ah, molt bé.
2: I el temps. Això crec que és molt important, perquè jo, per mi, el temps actualment, i el rellotge, és un dictador, per mi. I m'agradaria que diguéssiu la vostra.
1: El rellotge és l'antitemps. Malgrat que el rellotge malgrat que el rellotge mesura el temps, el rellotge és antitemps, perquè ens priva del temps.
2: Sí.
1: Quan jo dic, atura't, i digues que l'estimes. Digues que l'estimes.
2: Sí, si segurament atura't.
1: Un segon, atura't.
2: Sí, sí.
1: Atura't.
2: Sí.
1: Però el rellotge et mana.
2: Sí.
1: Però hem de saber imposar-nos el temps per poder dir-la t'estimo.
0: De fet, el temps, a veure, és una construcció humana, però ja sabem, ara parlo filosòficament, ni l'espai ni el temps existeixen.
1: No.
0: Aleshores, hem tingut que construir un aparell, un instrument, que ens faciliti, que jo crec que no ens la facilita, en molts casos, doncs, una mica la vida, no? Però jo parteixo ja a nivells una mica profuns, no? L'espai ni el temps existeix. Vull dir, l'espai que hi ha aquí, en aquest estudi, vull dir, ha sigut creat. Si no hi hagués aquest estudi, què hi hauria? Hi haurien els arbres que hi ha aquí a la Riera, hi hauria el que trobaríem, no? I el temps, a nivell inconscient, el temps no existeix. Una ferida, un tema que no ha superat quan tu tenies 5 o 6 anys, de veritat, et retorna amb la mateixa precisió, amb les mateixes sensacions i emocions que tu vas viure. Si ho has superat, tot està transformat i transmutat. No passa absolutament res. Però jo que m'hi dedico, us ho dic de debò, eh? Vull dir, ferides que han quedat enquistades es reviuen de la mateixa manera. Llavors, nosaltres el que fem, una miqueta, doncs, és desmuntar el tinglado.
2: Però fixa't que el temps, vull dir, el que fa és dominar-nos en tot.
0: Sí, sí, sí. El temps humà, aquest que hem creat.
2: El
0: sí,
2: que hem
0: sí.
2: creat.
0: Sí, sí. Ens domina
2: ens
0: massa.
2: Ens domina.
0: Sí. Llavors la qüestió seria, a veure, com ho podem fer perquè no ens domini? No tenir rellotge? No ho sé, jo
2: es
0: també...
2: Es podria viure sense rellotge,
0: sí,
2: i molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí, sí, sí.
1: El Saramago...
2: Jo durant les vacances no me'l poso.
0: Ah, no.
1: Ja. Yeah.
0: No, és que hi ha moments que has d'anar sense rellotge i deixar-te sentir i que digui i que parli el cos.
1: El Saramago, em sembla que era el Saramago, no? Deia, només treguis el rellotge per quan et demanin l'hora.
0: Està bé. Molt bé, aquest. Doncs mireu, nois, noies, amics, amigues, seguidors d'Ànimes, res més, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens hem d'acomiadar, però a veure, que tornarem, eh? Tenim corda per rato. Anava a dir, tenim corda de rellotge per rato. No, tenim corda perquè som com som. Som sempre poesia.
2: Adéu-siau.
1: Fem poesia.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
5: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa on parlem d'intel·ligència artificial i més concretament de l'impacte que té la intel·ligència artificial a la societat. Avui parlarem sobre un tema que està guanyant cada vegada més rellevància: la intel·ligència artificial local. Aquesta és la gran diferència, la intel·ligència artificial local. Amb nosaltres, per parlar del tema, comptem amb l'Enzo Lugobuco. Ell ha passat ja més d'un cop al programa. És un científic de dades, apassionat per les tecnologies disruptives i professor a diverses universitats en aquest camp. La IA local ofereix avantatges com una major privacitat, una reducció de la latència, però també presenta reptes i oportunitats interessants per a particulars i per a petites empreses.

0: El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, Enzo, doncs benvingut un cop més al programa. Avui parlarem, com no pot ser d'una altra manera, d'intel·ligència artificial, però avui ens allunyarem, evidentment, del ChatGPT típic i clàssic de fer preguntes, inclús de la intel·ligència artificial tradicional. Tradicional, imagina't, fa 4 anys que la tenim aquí. Anem a parlar d'un tema molt concret, que és la intel·ligència artificial local. I, bueno, d'aquest és el tema. Què és la IA local i com es diferencia de l'altra, de la tradicional? I, en fi, a partir d'aquí, doncs, anirem fent preguntes. Endavant.
2: Bé, doncs, la intel·ligència artificial local, per posar-ho en poques paraules, és una forma de fer servir la intel·ligència artificial, però que es fa en un entorn controlat. Què vol dir això? Vol dir que jo tinc control i accés al sistema on estan els models i les aplicacions que fan servir els models d'intel·ligència artificial. A diferència de la IA que no és local, la IA que se'n diu privada o el núvol privat, la intel·ligència artificial local és una intel·ligència artificial que esdevé de models públics, models que jo em puc descarregar, igual que em descarregaria qualsevol arxiu, i que faig servir en diferents aplicacions. I això és important perquè de cara a com la faig servir canvia molt la cosa. Normalment, quan fem servir la IA privada, al núvol, nosaltres paguem per ús, o hem de compartir dades, o hem d'iniciar sessió en una aplicació. Amb la intel·ligència artificial en local és diferent. Com jo tinc control del sistema, jo l'únic que pago és l'electricitat que faig servir o el ferro que compro per poder executar el model. Però més enllà d'això, no hi ha una subscripció o una llicència que he de pagar de forma recurrent. El que he de fer és treballar amb aquest model amb les meves dades al meu sistema. Aleshores, jo soc responsable de com es configura el sistema.
1: Sí, a veure, el primer que em costa entendre. Llegim cada dia que la IA està pentinant totes les biblioteques, ha pentinat tot internet, ha pentinat el món mundial, tot el YouTube. Clar, tot aquest coneixement que té la IA al núvol és el que serveix perquè després ens resolgui problemes i ens contesti o ens ajudi a programar. Com és possible que tota aquesta infinita informació la tinguem localment al nostre ordinador, com i cap?
2: Perquè, en realitat, el que nosaltres estem fent no és descarregar-nos totes aquestes dades, és canviar el com accedim a elles. M'explico. Imagina't que estàs a un bosc, ¿vale? I vas amb doncs, una persona que fa moltes rutes per muntanya. És una persona que està entrenada per caminar per llocs doncs, on la major part de gent no hi va. Tu vas tranquil perquè aquesta persona t'aconsella. Bé, doncs un model és el mateix. S'entrena per poder donar respostes bones. Però això no vol dir que aquesta persona, en el cas del bosc, hagi estat a tots els boscs del món. No, vol dir que simplement sap diferenciar un tipus d'arbre de l'altre o un tipus de muntanya de l'altre i amb el model passa el mateix. Nosaltres el que fem és que li donem un accés a un repositori, que pot ser, per exemple, a internet. Jo a la meva IA local, igual que a la IA un núvol, li dono accés a internet. I si el model és bo, igual que el muntanyista que sap què fer, és igual al bosc on vagi. Aleshores, és igual a quin repositori vagi el model. Sabrà com, bueno, sabrà, calcularà correctament com treure les dades que m'interessen. Jo no tinc tot internet al meu ordinador. Això no es pot fer. Però el que sí que tinc és l'equivalent a un buscador molt bo, que és el model. O sigui que si jo sóc capaç de connectar el meu ordinador amb diferents repositoris, al igual que ChatGPT pot buscar coses a diferents pàgines web, el meu model local també ho pot fer. I aquí és on canvia el paradigma. Com jo no m'he descarregat tot internet per poder tenir respostes bones, l'únic que necessito és un bon model, que és l'equivalent a me'n vaig a una muntanya on no he estat mai, vaig anar acompanyat d'algú amb experiència. M'explico?
1: Sí, sí. Llavors, a veure si entenc, imaginem dos pimes. Una es dedica a un tema industrial i l'altra es dedica, imagina't, a programar. Cada una ha sentit aquest programa i diu, hòstia, jo em baixo a la local perquè d'entrada no pago, tinc control de dades, que ara ens ho explicaràs. Però, clar, cada una es baixarà un model diferent segons per què la vol aplicar.
2: Sí, hi ha molta varietat. Sí que és veritat que hi ha alguns models que estan més a l'avantguàrdia que altres. Per exemple, els d'Alibaba, Quen, la família Quen és molt bona. També els de Jifu

0: Química 2, tots aquests hi han de molt bons. I no només hi han de xinesos que siguin molt bons. Ara em sembla que l'empresa de Mia Murati ha tret un que es diu Inkling, que també està prou bé. I fins a no massa els de Mistral estaven molt bé. Ara s'han quedat una mica en cadera. És a dir, és un ecosistema bastant variat. Això no vol dir que tots fessin servir el mateix model, doncs. Vol dir que farem servir el model que ens interessi per la tasca que hem de dur a terme. Per exemple, si la pime en qüestió pot generar imatges de qualitat per poder fer publicitat, doncs farà servir un model de generació d'imatges. O si a la pime li interessa transcriure una reunió que estigui en català, doncs haurà d'agafar un model que pugui processar el català en àudio, no? Aleshores, tot això es fa molt més a mesura per cada cas d'ús. Tot i així, hi ha bases que són comunes. Hi ha models que són genèrics, que també són públics, com el cas de Qwen que parlàvem abans, que sí que s'han transformat en estàndards de la IA local.
1: Llavors, el que també veig és que així com un Windows ja ve preinstal·lat, si jo vull instal·lar-me IA local, tindré que, si més no, el primer dia tirar d'un especialista, d'algú que m'aconselli quin model instal·lar, perquè... No, i posem aquests dos exemples. Un és una indústria de fàbrica de sabates i el vol fer servir per màrqueting. I l'altra és una consultora que fa programació. Què s'instal·laria cada una d'elles?
0: En el cas de l'empresa de sabates que vol generar imatges o fer servir el model per màrqueting, aquí he de pensar en quin tipus de contingut és el que vol generar. Si aquesta empresa vol generar vídeos, necessitarà models que generin vídeos o que generin moltes imatges molt ràpid. Si vol afegir-li un àudio, doncs també models que generin àudio. Però no necessitarà potser un model que sigui capaç de fer una traducció d'un llenguatge a l'altre, o no necessitarà un model que sigui capaç, per exemple, de programar, no? Necessitarà models per al seu cas d'ús. En l'altre cas, de la consultora de programació, aquesta empresa el que buscarà és un model que generi text, perquè al final codi és text, però que no sigui qualsevol text, sinó que buscarà un model que estigui més a prop del codi. Hi ha models locals que el que fan és que es refinen i s'especialitzen en tasques concretes. Poso un exemple. Tu pots tenir models de generació de text per sanitat o per salut, o pots tenir models de generació de text per legal i també, per suposat, pots tenir models de generació de text per codi. Aleshores, aquesta empresa s'ha de preocupar d'anar al repositori on estan els models, buscar aquell que sigui per generació de codi i provar-lo abans d'implementar-lo.
1: I una altra cosa que no entenc del que estàs dient és que la IA, quan la vols utilitzar una mica bé, estàs pagant una subscripció de 20 euros o de 200 euros o de 2.000 euros, depèn del nivell que vulguis. Tu estàs parlant que la IA local és gratis. I llavors, què fan els constructors? Què fan Gemini, OpenAI, Claude? Ens ho regalen? Són tontos? No ho entenc.
0: No, a veure, jo crec que la seva estratègia, i aquí parlo des del coneixement que tinc, la seva estratègia passa per crear una relació de dependència molt forta amb el seu usuari. Imaginem el cas de Google. Google té un ecosistema brutal d'aplicacions que fem servir quasi cada dia. El Drive, el cercador, YouTube, etc, etc. Si a tot això a sobre hi afegeixen intel·ligència artificial i amb això aconsegueixen millorar els seus serveis, la gent s'enganxa encara més i esdevé consumidors fidels a l'ecosistema de Google. No passaran pas a Microsoft. Però imagina't que no és el cas. Imagina't que ara ets Anthropic i no tens aquest ecosistema. Quina és l'aposta que pots fer aleshores? Doncs tenir el millor model possible que es pugui integrar amb més aplicacions com sigui possible. Tu pots fer servir Claude dins de moltes aplicacions d'envoltori. Hi ha aplicacions de legal que per sota fan servir Claude o aplicacions de fins i tot psicologia que per sota fan servir Claude. És a dir, tu el que vols és ser l'avantguàrdia dels models, però no necessàriament de tenir tot un ecosistema d'eines. El que t'interessa és poder integrar-te amb aquestes eines. Aleshores, està Anthropic, que té el model molt bo, i està Google, que té l'ecosistema molt bo. I no és gens raro que en el món de la IA, Google acabi fent servir els models d'Anthropic.
1: Sí, però torno a lo mateix i ara ja acabo amb el tema aquest del pagar o no pagar. L'altre dia un company que ara es dedica a programar està utilitzant Claude i està pagant 20 euros, però inclús és un model que segons si se t'acaba el crèdit t'afegeix uns quants euros i pots continuar, etc. Si aquesta persona s'instal·la a local d'Anthropic, el Claude podrà fer el mateix i estalviar-se aquests diners?
0: El potencial existeix, és a dir, depèn del que estiguem parlant, perquè hi ha tasques que són molt complexes que avui dia no es poden fer en local, sobretot per una qüestió de capacitat de còmput. Les màquines que tenim tenen la potència que tenen. El meu portàtil no és un centre de dades. Però potser la potència de càlcul que té és suficient per al que vull fer. Aleshores, depèn del que vulgui fer. Ara, quina seria l'equivalència de la IA local amb el núvol? Doncs mira, els models més populars ara mateix, que són el Qwen 3.8, que acaba de sortir fa poc, tenen una equivalència del Claude Opus 4.7, 4.6. Això què vol dir? Doncs que és l'equivalent a un model que teníem fa menys de 6 mesos amb una llicència de pagament. És a dir, la IA local no està ni un any enrere de la IA privada. I això és molt interessant perquè, vale, jo ara no tinc l'Astra d'OpenAI a casa, però tinc el model que l'any passat ja em feia les tasques prou bé a casa. Aleshores, potser vull pagar pel model més bo de tots per anar a l'avantguàrdia avantguardíssima, o potser el que vull és poder fer servir el que feia servir l'any passat o ni l'any passat, fa 3 mesos, sense haver de pagar. Això depèn de l'estratègia de cadascú. Ara, dic que no has de pagar llicència, però això no vol dir que no has de fer una inversió en ferro. És a dir, sí, pots provar amb el teu portàtil, però ràpidament et donaràs compte de que la IA local requereix d'una petita inversió en un ordinador que estigui dedicat a executar el model.
1: Val, sí, 5 cèntims. Què vol dir un ordinador dedicat? Ja no ens serveix un portàtil qualsevol, suposo que necessitem una GPU. Fes-nos 5 cèntims de l'equip mínim que necessitaríem per començar a treballar en local.
0: Doncs un equip mínim seria quasi el mateix que el típic ordinador que es fa servir per jugar a videojocs. És un ordinador que és una torre que es fica sobre de la taula, que té tarja gràfica preferentment, no cal que tingui més d'una, amb una bona ne tens prou, una 3090, per exemple, és més que suficient, que té memòria RAM, que avui dia és el component més car, però paga la pena tenir-ne, i que, a ser possible, com és un servidor, sí, pot estar en Windows, però val la pena passar a Linux per aprofitar-lo bé. Aquest és el meu consell. Que voleu començar amb Windows? Tampoc és impossible fer servir el local en Windows.
1: Vinga, canvi de terç. Parlem ara d'una altra de les avantatges de la IA local, que és la privacitat, que a molta gent no li importa, però en molts casos sí és important, la garantia de privacitat.
0: Sí. En la IA local et garanteix la privacitat perquè les dades no surten del teu sistema. Quan puges un document, l'estàs pujant al teu ordinador, no al núvol d'un tercer. Aleshores, la seguretat està acotada a com controlis tu el teu ordinador i el viatge que fan les dades són de la teva interfície a l'ordinador d'IA i tornada. No hi ha res que surti a cap servidor de fora. I això no només et dona privacitat, sinó que també et garanteix que preservis la propietat dels teus actius digitals, que són els documents amb els que treballes. Aquesta propietat intel·lectual, el teu modus operandi que està establert a la documentació que fas servir, es preserva perquè no surt del teu ecosistema ni del teu control.
1: Com la mantenim actualitzada, la nostra IA local? Perquè, clar, ens desconnectem del fabricant que normalment, si treballes al núvol, sempre tens l'última versió o tens la possibilitat perquè t'avisen. Ja m'ho he instal·lat local, m'ho poso a casa meva, em desconnecto, estic aïllat. I com em mantinc actualitzat? O no sé si hi ha forma d'automatitzar-ho.
0: Bé, això és el mateix que es feia fa temps amb els fòrums. Hi ha moltíssims fòrums de publicació de models nous. Ara les xarxes socials també, els laboratoris d'IA, publiquen contingut quan surt un model nou anunciant-lo i explicant per què es pot fer servir. Però aquí és on ve la labor de consultoria que comentaven abans. No? Tu pots estar al dia amb l'ecosistema, estar amb la sessió iniciada a tots els fòrums, llegint els butlletins que toquen, estan a que sigui el pa de cada dia, o pots parlar amb algú que estigui al dia del tema i que t'aconselli. Epa, mira, ha sortit aquest model nou, potser t'interessa per a aquesta tasca, etc etc.
1: Jo no sé si aquesta pregunta ja es deia local o de dia general. Què necessiten els nostres directius de la nostra PYME realment per posar-se al dia treballant en via local? Ara sí que la pregunta ja és més àmplia, o en via. Perquè, clar, quan va sortir l'Excel fa 1000 anys, bueno, el vam aprendre, però no és el mateix, la IA és més complexa. I crec que la gent es pensa que tot és el xat GPT i fer-li preguntes. Quins consells o què... Com hem de preparar els directius per fer servir la IA adequadament?
0: Doncs jo crec que el primer passa per una formació. És a dir, no pots implementar intel·ligència artificial local si no saps el que és. I aquí t'has de formar. Més enllà d'això, s'ha d'alinear amb la teva estratègia de l'empresa. Sí, tenir IA és molt xulo, però ha de ser útil. Aleshores, ha de tenir molt clar per què la vols fer servir. I això és el pas posterior a la formació, on te queda realment clar per què val la pena implementar-la. Un cop ja saps el que has de fer i per què ho vols fer, lo següent és sortir de la zona de confort i fer-ho. És a dir, t'has de tirar a la piscina. Sí que és veritat que estem molt acostumats a estar en aquesta bombolla de Microsoft, Google, les grans tecnològiques que ens ho facin tot, però avui dia el món ha canviat. I si pots permetre't pagar la IA al núvol per tota l'empresa, genial. Estaràs perdent dades, però genial. Ara, tard o d'hora, la factura arriba. I hi ha gent que diu, si això m'ho puc estalviar i tinc el mateix resultat en local, potser no paga la pena. O sigui, és una qüestió d'estratègia, sobretot. Però, primer formació.
1: De fet, aquesta pregunta ja te l'he fet abans. Ens podem llançar, ale, anem a posar la IA local o núvol a l'empresa, o realment val la pena tenir un consultor, si més no al principi, que ens orienti. Precisament acabes de dir, per què la vol fer servir? És que molta gent no sap quins actius que té que són susceptibles de millorar en via. Com veus la figura aquesta d'un assessorament? Perquè molta gent comença en ells sols i, evidentment, doncs comets errors que després és molt difícil de canviar.
0: Jo crec que la figura del consultor aquí és fonamental. Cada cop que fem un pivot tecnològic, ha d'haver-hi algú que ens ajudi una miqueta a caure on volem caure. Tot i així, tothom pot aprendre ja local, crec jo. És un dels recursos més populars a internet avui dia, almenys en el món en el que jo em moc, i hi ha moltíssima gent compartint coneixement que és completament gratuït, està públic a internet. Sí, és veritat que cal seure i estudiar-s'ho, però, ostres, val molt la pena. És com qui vol aprendre un sistema operatiu diferent. Ostres, porto tota la vida treballant amb Windows, ja vull canviar a Mac. Bueno, doncs el primer que hauràs de fer és aprendre com funciona un Mac, no? Aleshores, és el mateix amb la IA local. Pot transformar-se en consultor qualsevol? Jo crec que amb el degut temps i esforç, sí. És una àrea de la intel·ligència artificial que, per sort, com estem parlant de models locals públics, també és pública. És a dir, el coneixement per implementar IA local, ara mateix, és públic i es pot accedir a ell a internet. Si volem, també podem fer formacions sobre IA local que ens ho ajudin, que ens ho deixin molt més explicat en un temps molt més curt. Això també existeix. Però el que està clar és que si volem estalviar temps, hem de parlar amb un consultor perquè ens orienti bé en l'esforç que hem de fer.
1: Una pregunta ja particular. Hem parlat ja dues vegades de l'assessor, del consultor. Tu, Enzo, podem acudir a tu? Tu fas aquest servei? No, ara ens està sentint algú i diu, hòstia, tu, jo això realment vull implementar-ho, però no sé a qui adreçar-me. Està sentint un programa de ràdio, hi ha un tio que sembla que sap de què va, que es diu Enzo Longobuco, i jo et pregunto, ens podem adreçar a tu?
0: Sí, jo soc en part consultor en intel·ligència artificial, però el meu rol és més de responsable d'investigació i desenvolupament de l'empresa. Fem consultoria nosaltres, no som els únics, però el que fem és ajudar sobretot a dimensionar la inversió que s'ha de fer en base al problema que té l'empresa. És a dir, a nosaltres ens ve un client i ens diu, mira, jo vull solucionar aquest problema. I en base al tipus de problema i les dades de les que disposa, fem tot un procés de consultoria amb el que esbrinem quins models i de quina manera són els que li poden ajudar a resoldre aquest problema. Un cop això està clar, també és important que el client dimensioni la inversió que ha de fer en fer-lo, perquè l'ordinador s'ha de comprar, el servidor s'ha de muntar, i és important que entengui com està l'ecosistema, perquè hi ha vegades que ens diuen, ostres, doncs això m'interessaria comprar-ho ja o m'interessaria comprar-ho aquest mes, que sé que és quan baixarà de preu. No? Aleshores, tot això forma part de la consultoria que nosaltres fem. Més enllà d'això, hi ha un seguiment del projecte, hi ha un manteniment que també podem arribar a fer nosaltres si el client no vol fer el manteniment ell, però també hi ha un seguiment de dir, epa, durant els propers 6 mesos, si surt un model nou, com parlàvem abans, jo et puc parlar d'aquest model, et puc explicar com funciona i, si t'interessa, ajudar-te a ficar-lo al sistema perquè puguis mantenir-te actualitzat.
1: Llavors, si per acabar ja quasi, realment no és tan fàcil, no vull espantar ningú, però jo crec, ja t'ho he preguntat més d'una vegada, però que realment si volem, des d'una empresa, començar a treballar en sèrio amb IA, hem de passar per que algú ens assessori, siguis tu o sigui qui sigui. Però no és allò de dir, me'n vaig a una botiga, em compro un ordinador de videojocs i començo. És molt millor passar, per no dir és obligació, passar per la figura d'un especialista. No, però
0: sí,
1: vull
0: avui dia sí.
1: Que abundis amb el projecte, no? Sí.
0: Avui dia sí, perquè tot i que l'ecosistema evoluciona molt ràpid, encara no està lo suficientment madur perquè tinguem alguna cosa que sigui següent, següent, següent i ja està.
1: Val, tenim un minut que te'l deixo perquè ja donguis el consell final a aquest empresari d'una pime que ens està sentint i vol entrada de bo a la IA, local o núvol.
0: Vale. Jo el que aconsellaria a la gent que vulgui començar o que potser només vol trastejar és, primer de tot, no tenir por. És a dir, això s'ha de provar i val la pena provar-ho i no cal un ordinador d'última generació per fer-ho. Podeu fer amb el portàtil. Sí que hi ha aplicacions de següent, següent i instal·lar, però no són aplicacions que es puguin escalar. És a dir, jo puc provar a títol personal, però si després ho vull ficar en el departament, és una altra història. Vale? Aleshores, paga molt la pena provar a fer-ho primer a casa, veure si m'és útil a mi i després, si m'interessa, escalar-ho. Anar pas a pas.
1: Bé, ara ja no podem fer més passos perquè se'ns acaba el programa i la ràdio té això, que té un forat molt, molt concret. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres. Tornarem a demanar-te que passis per aquí perquè realment crec que és una gran ajuda sentir a persones com tu amb un tema tan importantíssim com és avui la intel·ligència artificial. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs.
1: Avui hem après de la mà de l'Enzo Logobuco que la intel·ligència artificial local no és només una realitat emergent, sinó també que ofereix múltiples i grans avantatges per a particulars i per a empreses. Hem explorat com aquesta tecnologia pot transformar sectors diversos, millorant l'eficiència i canviant la manera en què interactuem amb les tecnologies del dia a dia. Tot i els desafiaments tècnics, el potencial de la IA local per redefinir la nostra relació amb la tecnologia hem vist que és immens. Esperem que aquesta conversa d'avui us hagi inspirat a considerar com la IA local pot influir positivament en la vostra vida i en els vostres negocis. Ja només em queda donar-vos les gràcies per escoltar-nos un cop més i acomiadar-me fins la propera edició, on continuarem explorant el fascinant món de la tecnologia, de la intel·ligència artificial i de l'impacte que té sobre les nostres vides.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Bona tarda, Arantxa Mar. Som l'Adrià Nanas i formem part del grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Els Tres Turons que produïm el programa Instifonies. Avui en serem els productors i farem un programa especial dedicat a les llengües maternes perquè el passat 21 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna. Es tracta d'una commemoració promoguda per l'UNESCO, un organisme vinculat a les Nacions Unides. Però per què la llengua materna? L'Anna se'ns acosta a aquest concepte.
1: Doncs la llengua materna és, per entendre-ho fàcilment, és aquella que aprenem de petits, gairebé sense veure'ns a casa i amb la família. Per tant, és molt més que paraules. És la llengua amb la qual comencem a pensar, a somiar, i a la que ens connecta emocionalment amb els nostres records més antics.
0: Per aquest motiu, la nostra llengua materna i la de tota la gent del món és molt important. De fet, en aquest dia celebrem precisament això, que totes les llengües del món són igual d'importants, tinguin 1.000 milions de parlants o només un. I ho són perquè formen part de la nostra identitat i configuren la nostra cultura. A més, faciliten l'aprenentatge i reforça l'autoestima. Per tant, preservar la diversitat lingüística del món és un deure com a ciutadans. Anas, quines seccions tindrem avui?
1: Bona tarda, Adrià. Doncs avui xerrarem sobre molts temes. Tots ells relacionats d'alguna manera o altra amb les llengües maternes. Primer, la Lucía i la Letícia ens faran una radiografia de l'estat de les llengües al món. Seguidament, entrevistarem a la Lola Rodríguez i alumnes de la Lola d'Acollida. Ella és la tutora de la Lola d'Acollida de l'Institut Els Tres Turons i ells alumnes nouvinguts que estan aprenent català a la Lola d'Acollida. Després, en Pol i l'Agustí ens acostaran tot un seguit de curiositats sobre la nostra llengua materna, el català. I tancarem el programa amb una altra edició del concurs, però aquesta vegada serà del caire lingüístic.
0: Anas, no t'oblidis que avui també s'acompanya el Pol a l'estudi. Ell serà l'encarregat de posar el toc musical al programa. Benvingut, Pol.
2: Hola, Adrià. Així és. Us acompanyaré durant tot el programa amb una proposta musical molt concreta, amb cançons que ens parlen sobre la llengua. Què us sembla si ja us proposo la primera? És La meva llengua, del grup Obeses, una cançó que ens recorda que les llengües no són només una assignatura, sinó la nostra manera de ser, de jugar i de crear. Un tema ple d'energia per celebrar que parlar la nostra llengua és la millor forma d'explicar qui som i de connectar amb el món.

0: Gran cançó per començar el programa especial sobre les llengües maternes. Ara passem el testimoni a la Lucía i la Letícia, que han preparat un petit reportatge sobre les llengües del món.
1: Bona tarda, som la Letícia i la Lucía i avui us presentarem un petit reportatge sobre les llengües del món. Descobrirem quines són les llengües amb més parlants i les que menys parlants tenen i algunes curiositats d'altres llengües. Letícia, ens dones unes quantes dades per començar a reflexionar?
2: Bona tarda, Lucía. D'entrada, cal destacar que al món es calcula que es parlen al voltant de 7.100 llengües i també s'hi compten les diferents llengües de signes. Perquè de llengua de signes no hi ha només una. Cada regió té les seves particularitats i els seus gestos. Si ens fixem en els continents, els dos amb més llengües són Àsia i Àfrica. El primer se'n parlen a prop de 2.300 i al continent africà més de 2.100 llengües. Finalment, una dada xocant és l'elevat nombre de llengües que es parlen en un sol país. És el cas de Papua Nova Guinea, a Oceania. Només en aquell país es parlen més de 800 llengües. És el país amb més diversitat lingüística del món, malgrat que només hi viuen 9 milions de persones. La seva geografia de muntanyes i selves ha fet que cada vall hagi desenvolupat la seva pròpia llengua aïllada de les altres.
1: Si ens fixem en el nombre de parlants, les diferències són enormes. L'anglès, com a llengua internacional, és l'idioma amb més nombre de parlants, al voltant de 1.500 milions de persones.
3: I'd like to welcome Charles Long to the studio today. Welcome, Charles. Now, Charles has just published an article in New Science Journal about memorization. It's all about how to make our memory function better.
1: Però tots aquests milions de persones no la tenen com a llengua materna. És a dir, no és la seva llengua familiar. Molts l'aprenen com a segona o tercera llengua, perquè l'anglès ha esdevingut un idioma universal. Després de l'anglès, en nombre de parlants, trobem el xinès mandarí, amb 1.100 milions de persones.
4: Zhang shu shu, nin qi zi zemmeyang? Women yi jing li hun la hen jiu. Dui bu qi, zhen bu hao yi si. Mei guan xi, dui le, ta shi ni de nan peng you ma?
1: I finalment, la tercera llengua més parlada al món és el castellà, fruit de la colonització històrica dels països d'Amèrica Central i del Sud. En total, al voltant de 640 milions de persones el parlen. I a Mèxic és el país amb més parlants de castellà, amb 110 milions.
2: Per contra, hi ha moltes llengües amb molt pocs parlants. Fins i tot n'hi ha que només en tenen un, i això vol dir que estan en risc de desaparèixer. És el cas del Taushiro, també coneguda amb el nom de Pinche. Es parla en una zona remota i aïllada de la selva amazònica del Perú i actualment només queda un parlant d'aquesta llengua. Es tracta de l'Amadeo García García, que amb 75 anys és l'última persona en el món que parla Taushiro amb fluidesa. També és el cas del Tanema, una altra llengua amb un únic parlant, l'Ainol Nalo. En aquest cas, es tracta d'un idioma que es va originar al sud de l'illa Vanikoro, a les illes Salomó, a Oceania.
1: I tanquem aquest reportatge amb una raresa lingüística especial, una llengua sense paraules.

0: El que acabem d'escoltar és el silbo-gomero, una llengua xiulada que no utilitza vocals ni consonants. La trobem a les Illes Canàries, concretament a la illa de la Gomera, i serveix per comunicar-se a través dels barrancs i muntanyes, ja que el so del xiulet pot viatjar fins a 5 quilòmetres, simplement espectacular.
1: Gràcies, Lucía i Letícia, per aquest reportatge ple de dades. N'hem après molt, de llengües. Ara és el torn del Pol i la seva música lingüística. Endavant, Pol.
2: La segona proposta que us porto és de Tesa, en col·laboració amb Vicent Torrent, del grup Altai. Canten Qui estima la seva llengua. I és una barreja genial de rap actual i música tradicional, que ens diu ben clar que estima la llengua, que estima la llengua és la millor manera de cuidar les nostres arrels i mirar cap al futur.

és el que estima la vida. I els que us estimeu la llengua, i els que us estimeu la llengua del futur

una mà en l'aire pa qui estima el valencià. Una mà en l'aire i en l'altra un capoll. Un capoll que esclata en flora dins la teua mà. Una llengua en flor xopant d'aroma a tot el món. Dos i dos són quatre, qui en se ho hauria de dir? La nostra llengua és viva, igual ara com ahir. Ningú podrà esborrar-la, que per això estem ací. I seguiran parlant-la els fills dels nostres fills. No t'apures, no m'ho jures, sé que vols lluitar. Ves-en compte, fes recompte, són molts per pregar. Un capoll que esclata en flora dins la teua mà. Una llengua en flor xopant d'aroma a la ciutat.

0: Una proposta molt interessant, efectivament. Avui a l'estudi ens acompanyen uns convidats molt especials. Ells són els protagonistes de l'entrevista de la setmana. I tot seguit, en Tian i el Lugo ens el presenten.
1: Bona tarda, Nas. Avui ens fa especial il·lusió la visita que tenim a l'estudi. Es tracta de persones de l'Institut Els Tres Turons, vinculades a l'aula d'acollida. Ells són la Lola Rodríguez, la tutora de l'aula. Benvinguda, Lola.
2: Bona tarda, hola.
1: Ella és la docent de llengües i porta més de 32 anys al món de l'educació. Des de fa un temps és la persona responsable de l'aula d'acollida.
3: També ens acompanyen tres alumnes de l'aula d'acollida. Ells són en Zaid, de primer d'ESO, la Marwa, de tercer, i l'Ashley Fructoso, també de tercer. Benvinguts. Lola, si et sembla, comencem amb tu.
2: D'acord.
3: D'entrada, ens podries explicar què és l'aula d'acollida i quin és el seu objectiu principal?
2: Bé, l'aula d'acollida és un recurs que hi ha pels nouvinguts, que ja ara té més de 20 anys, aquí a Catalunya, i que es va crear perquè no hi havia un recurs pels alumnes que acaben d'arribar i encara no només no parlen català, sinó que no coneixen els costums, el país, etc. En principi és això, acollida, perquè no es tracta només d'ensenyar llengua català, sinó també de que se sentin una mica integrats aquí al nostre poble i a l'institut i en general a Catalunya.
1: Com treballes amb els alumnes? Quin tipus d'activitats acadèmiques potències?
2: Normalment són alumnes que tenen nivells diferents i la part més complicada és fer grups perquè no tenen normalment ni el mateix origen, venen de països diferents, no tenen el mateix nivell acadèmic perquè són, com ara aquí, de primer o de tercer d'ESO. També el nivell cultural canvia segons d'on venen i llavors intentar fer un grup amb un nivell semblant és la part més difícil. Intentes fer tasques que siguin això que se'n diu multinivell, i sobretot molts recursos orals i audiovisuals, perquè la part escrita, que és el que més es feia abans, és més feixuga i intentem que sigui una mica divertida, fins i tot si és possible.
3: Per què creus que és important que un institut com el d'Arenys tingui una aula d'acollida?
2: Bé, perquè són alumnes que quan arriben hi ha de tot, n'hi ha que s'integren de seguida, però n'hi ha que ho passen molt malament, perquè ara se'n diu això el dol migratori, heu de tenir en compte que venen de països molt llunyans i de vegades amb una llengua molt diferent. Llavors s'han d'acostumar i la part emocional també s'intenta cuidar a l'aula d'acollida, per això suposo que li van posar aquest nom. I si no, de cop a l'aula ordinària, si tu estàs allà 6 hores sense entendre res de català i a més no coneixes ningú, és fort, és una mica... S'intenta que sigui progressiu aquesta integració a l'aula ordinària.
1: Si poguessis millorar algun aspecte de l'aula d'acollida, què seria?
2: Es podrien millorar moltes coses, però el més difícil de vegades és intentar no fer malbé les classes, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, quan estan a l'aula d'acollida estan faltant, entre cometes, a classe de matemàtiques o d'història, no? I són alumnes que ja tenen problemes per integrar-se, si a més falten algunes hores en matèries difícils o importants, bueno, totes ho són, els hi costa encara més fer el seguiment, no? No sé com es podria arreglar això, perquè hi ha instituts que sé que s'ha proposat, em sembla que en plan experimental es fa, que estan un trimestre només a acollida i després comencen a la classe per tal de tenir més nivell de català, però això també és un problema, perquè s'integren molt tard a l'aula ordinària, no veuen els companys, llavors sí que s'està separant i és complicat.
3: A l'institut, quines són les llengües maternes més parlades? Creus que és important visibilitzar-les? Per què?
2: Fa 2 anys, el primer... aquest és el quart any que estic a l'aula d'acollida, potser hi havia... També va venir algun alumne d'Ucraïna, això ja no passa, llavors havia potser més varietat lingüística. Enguany només tinc alumnes d'Amèrica del Sud, que parlen castellà, del Marroc, i també tenim algun alumne de França, llavors que no hi ha massa varietat comparat amb d'altres anys, no? Però normalment, parlant en general, el castellà i l'àrab, diferents dialectes i variants de l'àrab.
3: Creus que és important visibilitzar-les? Per què?
2: De cara al poble o a la gent que no està a l'institut, no? Suposo, home, sí, és molt important perquè jo crec que hi ha moltes persones que no saben que existeix una aula d'acollida. Els pares dels alumnes potser sí, perquè expliquen coses, però al poble en general No sé si és una cosa que ara aquí ho estem donant a conèixer, no sé si en general la gent ho coneix i crec que és molt important, és clar.
1: Moltes gràcies, Lola.
2: A vosaltres.
1: Anem a conèixer una mica millor els alumnes que ens acompanyen. Us podríeu presentar i explicar-vos d'on sou?
4: Hola, sóc el Zahir i vinc del Marroc, d'una ciutat que es deia l'Araig. Porto un any i mig aquí i ja està.
5: Hola, sóc la Marua, vinc del Marroc i fa un any i mig que estic aquí.
6: Hola, sóc l'Ashley, vinc de República Dominicana i fa un any i mig que estic aquí.
3: Com us ha ajudat l'aula d'acollida en el vostre aprenentatge del català?
6: Ens ha ajudat a parlar-lo millor i també a entendre millor.
1: Què és el que més us costa aprendre el català?
7: Bueno, la majoritàment és l'ortografia, el que penso jo.
3: Quina és la vostra llengua materna?
7: El darija, que és un derivat de l'àrab modern.
5: Jo, àrab amàzic.
6: Bueno, la meva llengua materna és el castellà.
3: Us agradaria donar-lo a conèixer més al centre?
7: Bueno, sí, perquè jo parlo darija, que és un idioma molt conegut, perquè hi ha molts companys del meu mateix país, i per això.
1: Per acabar l'entrevista, us faria res acomiadar-vos amb la vostra llengua materna?
6: Adiós i gràcies per l'invitació.
5: Sóc gran invitació.
7: Sóc gran Santorini.
3: Moltes gràcies. Hem après moltes coses i ens hem endinsat una mica en el món de l'aula d'acollida. Abans d'acabar, la Lòria Anzait, la Marwa i l'Ashley han volgut compartir amb nosaltres el treball que es van fer amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna. Ens ho expliqueu?
6: Aquest treball serveix per a saber quantes llengües maternes hi ha a l'institut per conèixer-les millor.

0: Hola, em dic Marta. Em vaig a primer SUB i la meva llengua materna és l'italià. Mi chiamo Marta. Sono nata in Catalunya. La mia llengua materna è l'italiano. Vivo con il mio papà, la mia mamma e non ho né fratelli né sorelle né animali.
1: Hola, em dic Lisa, soc de la classe de primer C i la meva llengua materna, de part de la meva mare, és diola, alo, inye, callao, cante.
2: Hola, em dic Zaka, soc de primer C i la meva llengua materna és àrab. Se le meneix misiqueria, en fer ewel, o l'altre dia li el àrab.
3: El meu nom és Maria Clara, Olivia Silva. El meu país i procedència és portuguès.
4: Hola, em dic Luca i soc de tercer A de l'ESO i parlaré amb georgià perquè soc georgià. Que m'ha jugat meu fill Luca de... Me puc salvar de... Saulo me caribus in generis.
5: Salam, soc Ana i Marwa. Eu sigc del Magreb, de aquí med beba, de Isma. T'ajibetes d'endreça.
6: Hola, em dic Saran, soc de tercer C. La meva llengua materna és el polar. Honoais, min cosara mi vire, mi vora Senegal, mi jogi baba, nene, coro jiriri, coro jitari.

0: Moltes gràcies a tots per la vostra participació en aquest programa especial sobre la llengua materna. Donar a conèixer l'aula d'acollida de l'institut és important per tots i totes. Continuem amb la tercera recomanació del Pol. En aquest cas, precisament, amb una cançó amb barreja de llengües, oi?
1: Exacte, Adrià. Una cançó que ens acosta una cantant catalana que està arrasant per allà on passa i que en el seu últim disc canta en 14 llengües diferents. Ella no és cap altra que Rosalia. Escoltarem Divinais, un tema que combina català i anglès.

0: I ara anem amb l'Agustí del Pol, que ens acosta a curiositats lingüístiques. Però aquesta vegada, de la llengua catalana. Som-hi!
1: Hola, som l'Agustí i el Pol, i avui us parlarem sobre les curiositats del català, perquè en té moltes, oi, Pol?
2: I tant! D'entrada, sabríeu dir-me quantes lletres té la paraula més llarga en català? Doncs un total de 22. I sabeu quina paraula és? Espera, Agustí, que agafo embranzida. Anticonstitucionalment, la segueixen un parell de mots més, de 21 i 20 lletres, respectivament. Pareu l'orella. Electroencefalografia. Otorrinolaringologia.
1: Ja estic cansat només de sentir-les. Continuem amb més curiositats sobre el català. Sabíeu que la llengua catalana té aproximadament 70.000 paraules registrades? I es calcula que un parlant amb un català estàndard de la llengua utilitzada al voltant de 6.000 d'aquestes paraules, mentre que en pot arribar a reconèixer entre 10.000 i 15.000. Per tant, sempre som a temps d'aprendre noves paraules en català.
2: La llengua catalana es parla en 4 països diferents: Espanya, Itàlia, França i Andorra. I només Andorra té el català com l'única llengua oficial del país. Aquesta presència en diversos països fa que el català ocupi un espai destacat entre les llengües europees. Per exemple, té més parlants que el danès, el finès o el maltès. Ara només falta que sigui reconeguda com a llengua oficial de la Unió Europea.
1: Té senzilles lletres que el fan especial. Per exemple, la L geminada, de paraules com col·legi, pel·lícula, intel·ligent, novel·la o paral·lel. O el so enya, molt proper al del francès o l'italià. Catalunya, canya, muntanya, banyera, senyera o ensenyar. O la C trencada, una lletra tan nostrada que fins i tot s'ha convertit en un símbol de campanyes en favor de la llengua catalana. Però sabíeu que en català no existeixen cap paraula que comenci amb C trencada? Només pot anar al mig o al final de la paraula.
2: I acabem la secció de curiositats sobre el català amb dues paraules que ens identifiquen molt com a societat: el seny i la rauxa. El seny. El podríem definir com la suma de la prudència més l'equilibri emocional més el sentit comú. I la rauxa, doncs seria una mica el contrari, els impulsos irracionals. La gràcia d'aquestes dues paraules és que no tenen una traducció exacta en altres idiomes. Per això, diem que són dues idees molt nostres.
3: Moment musical. Ara amb un clàssic de clàssics de la música catalana.
2: Efectivament. Ara és el torn de la Trinca i la seva cançó. Coses de l'idioma. El trio ens feia reflexionar sobre les frases fetes i com aquestes canvien en funció de la llengua. Una proposta molt divertida.

0: castellà. Olé!
1: Anem acabant el programa i avui ho farem, com no podia ser d'una altra manera, amb un concurs lingüístic. Ens acompanya a l'estudi en Bruno i en Lucas. Ells hauran d'endevinar l'idioma de la paraula que ens direm. En total, hi haurà 8 paraules i guanyarà el concursant que en accepti més. Si algú s'equivoca, hi haurà rebot. Molt atents.
2: Anem amb la primera paraula. Primera pregunta. Tasche. A. Noruec. B. Italià. C. Alemany. I D. Rus. Quina creu que és?
3: Jo crec que és la C.
2: Correcte, Bruno. Punt per tu. És una paraula que significa butxaca i prové de l'alemany antic. L'alemany antic és la forma de l'idioma germànic parlada aproximadament entre els segles 6 o 11, a la regió que avui correspon a Alemanya, Àustria i Suïssa.
1: Segona pregunta. Kalam. A. Georgia. B. Indi. C. Guadaní. D. Serbi.
4: Jo crec que és la...
1: Incorrecte. Rebot per Bruno.
3: Jo crec que és la... D.
1: Incorrecte. És la B. És una paraula que significa bolígraf

0: Raúl, Bruno?
1: Jo crec que és la B.
0: Correcte. A l'anglès. És una paraula que significa carregador i prové de l'anglès.
2: Aquesta va per tu, Bruno. Cinquena pregunta. Revillo. A. Tip. B. Darija. G. Suec. I D. Canarès.
1: Jo crec que és la C.
2: Incorrecte. Robot per al Lucas.
3: La B.
2: Incorrecte. És la D. Canarès. És una paraula que significa ràdio i prové del préstec anglès, ja que el canarès es parla a l'Índia. Un préstec anglès és una paraula que una llengua adopta directament de l'anglès, sense traduir-la.
0: Sisena pregunta. Aquesta per tu, Lucas. Claviatura. A. Grec. B. Rus. C. Persa. D. Castellà.
3: És la...
0: Incorrecte. Rebot per el Bruno.
1: Jo crec que és la D.
0: Incorrecte. És la B, arús. És una paraula que significa teclat i prové de llatí clavis.
2: Bruno, atent. Setena pregunta. Tanca. A, noruec. B, jidis. C, fon. I D, bam. Quina creus que és?
1: Jo crec que és la B.
2: Incorrecte. Rebot per a Lucas.
3: És la...
2: Correcte. És una paraula que significa pinces i prové de l'antic idioma nòrdic banc.
0: Per l'última pregunta. Lucas. Èsic. A. Japonès. B. Italià. C. Punjo. D. Búlgar.
3: La C.
0: Incorrecte. Rebot per el Bruno.
1: Jo crec que és la D.
0: Correcte. És el búlgar. És una paraula que significa llengua i prové del proteslau. El proteslau és la llengua ancestral de tots els pobles eslaus abans que es dividissin en les branques modernes, oriental, occidental i meridional.
2: Ja tenim les 8 paraules. Anem a fer un recompte de punts. El Bruno ha guanyat el concurs de paraules estranyes. Felicitats, molt ben jugat. Moltes gràcies per participar els dos. Us esperem al proper concurs. I ara sí que arribem al final del programa d'avui. Un programa especial per commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna, celebrat el passat 21 de febrer. Perquè les llengües, totes i cadascuna d'elles, són igual d'importants i s'han de protegir i donar a conèixer. Pol, què et sembla si acabem amb una mica de música?
4: Doncs em sembla fantàstic. La darrera proposta d'avui és un cant sincer d'amor a la llengua que ens arriba des de l'escoleta al trenet. Del País Valencià. Una cançó senzilla però amb molta força. Fins al proper programa. Visca la llengua! A la llengua que és meua, la que...

No, no n'hi ha prou amb l'escola, però sense l'escola és impossible. Som, per a molts, el primer pont a la llengua. Un pont

0: bastir de paraules, d'arrels, de descobertes i d'afectes. I amb elles i amb tu es conjuga en futur cada dia. L'escola i la llengua.
1: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.
1: Make contact.

0: Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Benvinguts a Concert Bacinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93-792-3702.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització

0: electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
0: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: A veure, parla'm una mica, tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Escoltant Ràdio Arenys.
7: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
8: Hola, amics, què tal? Aquest passat dimarts van entrar en vigor els nous nomenaments parroquials. Això comporta que alguns mossens hagin canviat de parròquia. Un d'ells és mossèn Pere Domènech, que després de 10 anys a Olot passa a ser rector d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Avui parlarem amb ell per saber què significa per a un capellà que el canviïn de parròquia i què comporta tot això. Amics i amigues, ben retrobats a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
9: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
10: Benvolguts i benvolgudes. Per a mi, viure és Crist. Les paraules de l'apòstol Sant Pau en la carta als cristians de Filips són ben adequades per centrar la nostra fe. Som seguidors de Crist. En ell vivim i per ell vivim. I per això aprofitem qualsevol possibilitat d'aprofundir en la nostra relació amb el Senyor. La pregària, el contacte amb la paraula, són ocasions privilegiades per acostar-nos-hi. A ell que dóna sentit a la nostra vida. Però hi ha per damunt de tot un moment setmanal, si és que no el vivim de manera més freqüent, de trobada amb el Senyor i amb la comunitat en qui compartim la fe. I aquest moment és la celebració de l'Eucaristia. Dedicar un dia de la setmana a Déu, posar-lo a ell com a centre d'aquest dia en record de la seva resurrecció, que és el centre de la nostra fe, i fer-ho participant en la celebració de l'Eucaristia, no és tan sols un precepte, és molt més. El diumenge no és tan sols un dia de descans, és sobretot, com escrivia Sant Joan Pau II l'any 1998, el dia del Senyor. Sant Joan Pau II destacava a Dies Domini que el diumenge és el dia de l'Església. La fe és un regal personal que rebem de Déu cadascun de nosaltres, però la fe en Crist no la vivim sols. La vivim en comunitat. El cristià forma part d'un poble, del poble sant de Déu, i d'una comunitat concreta, la seva parròquia. El cristià viu la fe amb els que té més a prop i també viuen la fe com ells. Per això ens reunim en comunitat per celebrar l'Eucaristia dominical a la nostra parròquia, on tots els cristians formem un sol cos en Crist. Per viure en plenitud aquesta celebració del Dia del Senyor, ens cal anar-hi amb el cor ben disposat, no com qui compleix de manera indolent o repetitiva un precepte establert, sinó com aquell que, igual que els deixebles, corre cap al sepulcre i es deixa sorprendre pel misteri de la resurrecció. Ens cal preparar-nos-hi per tenir set de participar en l'Eucaristia, set de seure al voltant de l'altar, set d'escoltar la seva paraula, set de rebre el seu cos i la seva sang, set de trobar-nos amb la comunitat. En aquesta preparació cal tenir present la salut de la nostra ànima, que a través del sacrament de la reconciliació és sempre guarida de les ferides que la vida i que nosaltres mateixos li infringim. No està de més, per exemple, també, llegir d'antuvi les lectures del diumenge corresponent per tal de poder prestar-hi més atenció. Petits o no tan petits gestos que ens ajuden a viure la celebració dominical amb més profunditat. Si també per a nosaltres viure és Crist, els cristians estem convocats cada diumenge a viure i confessar la presència del ressuscitat. Estem cridats a ser evangelitzadors i testimonis en la nostra vida quotidiana. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: Nova temporada i també torna al punt de vista, res millor que començar-lo, amb el Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona. Gràcies, Jordi, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Esperem que aquesta temporada també tenir-te amb nosaltres, eh?
1: Molt bé, doncs, quan sigui necessari, aquí estarem, si Déu vol.
0: Gràcies, Jordi, quan vulguis.
1: Ara sí, s'acaba l'estiu. Entrem, doncs, a la tardor. A vegades tenim la mania de dir que l'estiu s'acaba quan s'acaben les vacances, si és que les fem a l'agost, especialment. Tothom fa vacances quan pot i quan el deixen. I, de fet, poder-ne fer significa tenir feina, si no és que està jubilat o encara en edat d'anar al col·legi, a l'institut o a la universitat. Però en les tres primeres setmanes de setembre pertanyen encara a l'estiu meteorològic, aquell que, encara que s'hagin acabat els dies festius, continua sent estiu. Però ara no. Per tant, és al voltant de la fi de les vacances i el començament del curs escolar quan a molta gent li canvia la vida. Durant l'estiu es trenquen normes i rutines, es canvien els horaris, hi ha una certa llibertat que s'acaba quan cal tornar a complir les normes, els horaris de feina o els horaris que marca ensenyament. És, doncs, un moment de tornar a la realitat, i a voltes això ens provoca aclaparament i una certa angoixa. Tornar a la normalitat, però, és absolutament necessari, i, per tant, tornem a dependre del despertador. Aquest artefacte que per a molta gent li resulta odiós és, en realitat, una tornada a la normalitat. Beneir de normalitat si tenim feina, si els nens tornen a escola, si hem de pautar la nostra vida a les necessitats dels moments. Llevar-te, esmorzar, anar a la feina, escoltar la ràdio, treballar, dinar, tornar a treballar, anar al gimnàs o a nedar o a córrer, comprar el que després farem servir per fer els àpats, tornar a casa, llegir, això els que encara ho fan, jugar a les maquinetes, que de tot hi ha la vinya del senyor, veure a la televisió alguna sèrie, escoltar música, que encara en queden també de malhòmens. Ja hi som, a la rutina de la tardor que ens portarà la de l'hivern i després a la de la primavera per tornar a somiar aviat amb les vacances de l'estiu. De nou comença per la rutina del despertador, absolutament necessària per posar-nos en marxa, complir amb les obligacions que tenim i començar a somiar en tenir de nou els que poden unes llargues vacances d'estiu per poder queixar-nos de la calor o de que plou massa o de que plou poc, tornar a parlar de si l'autopista va plena o si els trens no van a l'hora. Maldecaps habituals, rutines també, que fan que el ritme de la vida s'adecui de nou a les necessitats que tenim. Pot semblar un despropòsit, però la rutina del despertador és absolutament necessària per tornar aquesta esperada normalitat que ens fa tant de bé i que ens permet apreciar la genialitat de poder trencar durant unes setmanes de l'any quan arriben les vacances. Torna, però, la rutina del despertador. Benvinguts a la realitat.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Els que aquest cap de setmana vagin a missa, a Arenys de Mar i a Arenys de Munt, notaran un canvi, i és que tenen nou rector. És mossèn Pere Domènech, que ha entrat ja com a nou rector oficial d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt, i també de Sant Iscle de Vallalta, des d'aquest passat dimarts, dia 15 de setembre. El tenim aquí al nostre estudi. Què tal, mossèn Pere?
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats.
1: Gràcies.
0: S'ha de felicitar un capellà quan canvia de parròquia?
1: Es pot fer, però no cal. Perquè vol dir que quan acceptes la proposta del bisbe, doncs hi vas, i però normalment és això, que la gent et dirà benvingut, i això també ho agraïm, eh?
0: L'entrevistem a vostè, mossèn Pere, com a representant, podem dir-ho d'alguna manera, de tots els capellans que canvien de parròquia, que en són molts, i la gran pregunta que es fa a la gent és: per què canvien el capellà? N'hi ha molts que diuen: tan bé que estava aquest capellà aquí a casa nostra, i ara ens el canvien, no?
1: Sí, no, els canvis sempre sorprenen, però s'ha de dir, responen a la conjuntura global de la diòcesi. El nostre, en aquest cas, si al bisbat de Girona hi ha hagut uns 8 capellans que han arribat a la jubilació per raons d'edat i de salut, doncs llavors la reorganització doncs comporta canvis, i els canvis doncs són això, a vegades afegir parròquies a les que ja duem, o a vegades canviar i canviar de comarca, com és en aquest cas el meu, no? I però sempre es barreja una barreja, un aigua barreig. D'un cantó recansa perquè canvies, i el que deixes són etapes, i també, per altra banda, doncs, mira, hi ha reptes, que és començar de nou, i això també té al·licient, conèixer nova gent, descobrir situacions, i al final és un lloc, l'altre, sempre estar-hi amb aquest esperit de servei, comptant que les comunitats venen de lluny. Els capellans passem, però resten les comunitats que fan el seu camí.
0: Vostè va néixer l'any 1953, on?
1: Sí, jo vaig néixer a Pruit Rupit.
0: Ah, molt bé.
1: Però als 4 anys vaig anar a Hostalets d'en Bas, i llavors jo sempre dic: soc d'Hostalets, perquè simplement doncs vaig estar 4 anyets, que no recordo, de Rupit i Pruit, i he acabat doncs Hostalets, i per tant de la Vall d'en Bas.
0: I va ser ordenat de capellà l'any 1978. Ha estat a moltes parròquies. Jo el recordo del principi dels anys 90, que estava a Banyoles.
1: Sí, sí, el 78 vaig ser ordenat del Mercadal de Girona, i llavors vaig estar 5 anys a Figueres. I acabat de Figueres, doncs precisament vaig anar al Maresme. I del Maresme doncs he estat a Malgrat de Mar i al Poble Nou. I acabat vaig anar a Banyoles del 90 al 97. I del 97 el 2016, a Girona, Barri Vell i a l'Eixample del Mercadal i la Devesa. I després, doncs, d'aquí a Girona, aquests 18 anys, he estat 10 a Olot. I vol dir Olot i els pobles que s'han anat afegint i que duíem els mossens d'Olot.
0: I ara se'n va al Maresme, lloc on tenim moltes emissores de ràdio que ens passen aquest programa, i estarà doncs a Arenys de Mar, Arenys de Munt i a Sant Iscle de Vallalta. Quan a vostè li comuniquen que no sé si va ser el mateix senyor bisbe, no sé qui va ser, que si estava disposat a anar al Maresme...
1: Ah, a mi va ser, senzillament, devia ser mitjans maig, que el senyor bisbe, diguem-ho així, em va sondejar per al possible canvi. I era justament abans d'una intervenció quirúrgica. I vaig dir: sí, si tot va bé, per descomptat. I si no va bé, haurem de buscar un lloc, en tot cas, apte i segons condicions que tingui o pugui.
0: Més o menys ens ho ha dit a vostè la primera pregunta que li feia, però, clar, un canvi de capellà no és una mica un trasbals?
1: És, primer, ja ho deia en dues paraules, és senzillament, quan deixes una etapa en un lloc, experimentes la recança, i una mica deixes enrere i deixes unes relacions i deixes tot un tram que has fet de camí junt amb aquella gent que col·labora, recolza i t'ajuda, i plegats hem pogut fer doncs comunitats parroquials. I per altra banda, pensem això, que també les nostres vides són etapes, i en aquest cas meu, el canvi suposa doncs començar una nova etapa i aquesta vegada fer-la a l'Alt Maresme, i concretament als pobles doncs de Sant Iscle, Arenys de Munt i Arenys de Mar.
0: Com valora aquests 10 anys que ha estat a Olot?
1: Per mi va ser retornar a Olot, retornar a la comarca de procedència, no? I per altra banda, doncs, bueno, descobrir, tens una coneixença ja, diguem-ne, de la ciutat i de la comarca, però sense haver-hi estat mai de capellà, perquè doncs a mi havia transcorregut a l'Empordà, al Maresme, Pla de l'Estany i Gironès. I això, però, procedir-ne et fa fàcil també entroncar i establir relacions. Llavors, jo valoro aquesta etapa, doncs, això. Vaig anar inicialment a Olot per les parròquies de Sant Esteve, que va estar basílica, i Sant Cristòfol les Fonts. Però, això que diem, són pocs mossens, llavors va ser tota la ciutat, i acabat van ser també pobles dels voltants d'Olot, i per tant, i ara el que em substitueix encara s'eixampla més, no? Què recordaria d'aquests anys? Doncs, mira, amb 10 anys, Déu-n'hi-do, les coses que hem pogut fer, i també doncs, amb les que t'has retrobat i el camí que has pogut compartir. Llavors, jo n'estic content i també n'estic agraït, perquè en el fons la dimensió d'un capellà són les comunitats, els pobles, i en aquest sentit donem gràcies a el que som pels pobles també que hem intentat servir com a capellans.
0: Estava ara comptant les parròquies que tindrà el seu successor a Olot, que serà mossèn Pere Narbon.
1: Exacte.
0: 33 sí. Parròquies.
1: Sí.
0: A part
1: sí, sí,
0: Olot, sí. Més 32.
1: Sí.
0: 33.
1: El que passa és que, a veure, quan certament són les parròquies canòniques i hi ha parròquies més grans, parròquies amb més vida, parròquies que, en aquest cas, la gent les estima com a tals, i a vegades hi ha més nombre d'habitants i menys. Això vol dir, sí, una nova situació, que les parròquies hi són i els mossens doncs, estem molt més itinerants en aquest servei pastoral que estem fent.
0: Ens presenti el nou rector d'Olot, per la gent que ens escolta des d'aquesta zona, que és mossèn Pere Narbon.
1: Sí, jo penso, primer, segur que és benvingut i segur que serà ben acollit i segur també que trobarà aquelles persones amb les quals haurà de fer equip per arribar i atendre i servir això, les 33 parròquies que engloba ara aquesta agrupació o aquesta unitat pastoral. Si bé s'ha de comptar que hi ha el pare Gaspar com a vicari, hi haurà 3 diaques i hi ha una bona colla de laics i laiques que dirigeixen celebracions. Això al costat doncs, dels catequistes, al costat de tants voluntaris arredors de les parròquies i amb els serveis de càrites i de grups que tenen la seva vida i també van fent el seu camí.
0: I ara vostè doncs, ja coneix el Maresme. Clar, aquesta entrevista l'estem enregistrant la meitat sí. De setmana quan vostè ha firmat el nou càrrec, no? Hi ha hagut sí. Ara el jurament dels nous càrrecs.
1: Mira, el Maresme tampoc més tan estrany, no ho és, i lluny tampoc. Jo vol dir que hi he tingut família, i després vol dir que hi he estat de seminarista i he estat de capellà. De seminarista jo havia fet casals d'estiu, 2 estius i campaments a Sant Pol, havia fet casal d'estiu també a Pineda i havia fet també colònies amb nois i noies doncs, de Blanes. O sigui, m'hi he mogut i vol dir que he tingut família a Canet i a Calella de la Costa.
0: I Arenys, què coneix d'Arenys?
1: Arenys hi havia anat, i això, i reunions de la meva època, doncs, de coordinació, de catequesi, i la pastoral d'adolescents, això, pensem que en els anys 80, queda lluny. I acabat, sempre hem tingut relació també amb els mossens que hi ha hagut.
0: Ara vostè canvia la Mare de Déu d'Altura per la Mare de Déu de Lourdes, perquè ja sap que hi ha 2 Lourdes, un Arenys de Mar i un Arenys de Munt.
1: Sí,
0: la competència.
1: Sí. Això que, certament, l'emplaçament no el conec jo, perquè no hi he estat cap vegada, però he sentit a parlar, i evident, sí, és una sort que el nostre bisbat tenim santuaris a totes les comarques i més d'un. I a la vegada, certament, a redós dels santuaris hi ha també una vida que no només mereix consideració, sinó que ha fet molt de bé i continua fent bé a la gent de les poblacions dels entorns.
0: Qui ha estat el que li ha presentat al Consell Parroquial gent d'Arenys?
1: No, esclar, és que en aquest moment els meus contactes han estat mínims.
0: Mínims,
1: que vol dir que he fet simplement dues anades a Arenys de Mar i una anada a Arenys de Munt, però que han estat un contacte puntual que era gairebé descobrir quines les esglésies i on viuré. I llavors he vist només algunes persones. Serà a partir d'aquest cap de setmana i a partir de demà, que vol dir ja estaré a Arenys.
0: Jo abans li deia si això suposava molt de trasbals, per exemple, amb coses pràctiques, per exemple, el tema dels mobles. Com ho feu, això?
1: Sí, no, sempre porto un trasbals i a vegades és el que realment més enrenou comporta. Llavors, certament, anem amb les nostres pertenences, doncs, des de els llibres fins a les coses materials, fins a segons el que trobes. En el meu cas, també menys, però també déu-n'hi-do l'enrenou, perquè vaig en un pis doncs, de lloguer i que té algunes coses ja doncs, de moblement.
0: Una curiositat, per exemple, si vostè ha comprat una taula, un moble, aquest moble se l'emporta a Arenys,
1: sí,
0: o el deixa a Olot?
1: No,
0: o
1: això,
0: el llit, per exemple, no?
1: Sí,
0: el típic,
1: tot,
0: que compri matalassos, no sé.
1: Vol dir, com que on vaig ja hi ha nevera, doncs, i hi ha màquina de rentar la roba, i això, doncs això ho deixo a Olot. I mobles, doncs, llits com que n'hi ha, doncs els deixo. Això depèn. I si no, ens espavilem. Com qualsevol que ha de muntar pis, doncs comptes amb el que trobes i acabat compres el que fa falta.
0: Actualment hi ha manca de capellans, s'ha fet una reorganització, s'han passat de 13 arxiprestats a 6. Com està veient aquesta nova organització?
1: Bé, la reorganització sempre és sobre el paper, després de diàlegs i d'escoltar, i diem planerament, el paper ho aguanta tot. A mi em sembla que l'important està en el treball amb equip que es pugui fer. I llavors, tant li fa si és una unitat més petita o més gran, sembla que el que és més bo i que apunta més futur és que es treballi amb equip, d'una forma corresponsable i que veritablement la gent es pugui sentir atesa i l'aspecte comunitari sigui viu. I amb això s'hi contribueix doncs, des dels mossens, els religiosos, però d'una manera especial els laics que van assumint corresponsablement doncs, petites o significatives responsabilitats per la vida de les parròquies.
0: I el capellà actual, com el veu, Sant Pere?
1: Jo diria, com sempre, només que són els temps diferents. En l'esperit, doncs això, nosaltres som servidors, i amb aquella màxima de Sant Agustí, que som cristians al costat dels altres i de tothom, i per als altres, i per a tothom, doncs això, capellans, servidors. Llavors, l'esperit aquest de servir, fer comunitat, i que, doncs, si hi ha una motivació de fons, i és precisament això, servir anunciant Jesucrist, i per tant, fent comunitat, i això que ens ajudi doncs, a viure, a celebrar i a ser-ne testimonis.
0: I el paper dels laics, sobretot, no?
1: I tant, això és imprescindible. I hi ha església, hi ha comunitat, evident, no si hi ha clericalisme, si hi ha església, si hi ha comunitat.
0: Sant Pere, un missatge que vulgui donar als nostres oïdors del Maresme, sobretot els d'Arenys de Mar i Arenys de Munt, en el qual es passa aquest programa a la ràdio, i també els d'Olot, si vol, que també tenim emissores
1: no,
0: al voltant
1: dit,
0: que
1: ho sintetitzo.
0: Escoltar.
1: Pel que fa a Olot, doncs, dues paraules. És gràcies i a reveure. I pel que fa doncs, als pobles del Maresme, Sant Iscle, Arenys de Munt i Arenys de Mar, això, una salutació cordial, ampla, oberta, i esperar d'estar en sintonia, doncs, per fer-hi i ser-hi com a capellà.
0: Doncs mossèn Pere Domènech, que ens ha explicat avui doncs, què significa canviar de parròquia. Vostè portava 10 anys a Olot, eh?
1: Exactament,
0: sí. I ara sí. En portarà també 10 anys més a Arenys.
1: No ho sé, els que Déu vulgui. Sí, i la salut, doncs, hi acompanyi.
0: I hem sabut també què significa, no?, això de canviar de parròquia, si el trobaran a faltar, suposo que sí, els fidels d'Olot, ja li hauran dit,
1: no,
0: suposo.
1: No, sí,
0: que...
1: això, jo dic, mira, hem tingut diferents etapes com a capellà i a tot arreu, doncs, jo guardo un bon record.
0: Mossèn Pere, gràcies i molta sort.
1: Doncs gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, plec del Foment de la Sardana de Figueres al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades a les 11, audició de sardanes i després missa a les 12. Aquest diumenge també a 12:15 del migdia, missa a la parròquia del Poblenou de Pineda de Mar. Serà presidida pel nostre bisbe Octavi. Presentació a la Mare de Déu de la Salut de Terrades dels infants batejats de les parròquies de l'Alt Empordà serà a les 5 de la tarda al santuari. I també es du a terme la pregària contemplativa amb cants de Teger a Llegordà a partir de les 6 de la tarda. Aquest dilluns, inauguració del curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A les 6 de la tarda hi haurà vespres i després, a 6:45, la lliçó inaugural a càrrec del doctor Joan Ferrer. Presidirà el nostre bisbe Octavi. Dimarts que ve, dia 22, missa a l'ermita de Sant Maurici a Caldes de Malavella, a les 11 del matí. Dimecres que ve, dia 23, missa de festa major a Calella, a les 10 del matí, a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe Octavi. Divendres que ve, dia 25, trobada de la delegació de Girona de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat a la Basílica de Sant Fèlix. Serà a 6:45 de la tarda amb la celebració de l'Eucaristia i després amb la conferència del prior de Montserrat, el germà Jordi Puigdevall, que parlarà sobre el tron de la Mare de Déu de Montserrat. També divendres, conferència titulada Parròquies dirigides per laics, configurats baptismalment amb Crist per al servei. Serà a càrrec de Monsenyor Jordi Bartomeu, de la Congregació de la Doctrina de la Fe del Vaticà i professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. A les 8 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà. Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 de setembre, amb el doctor Joan Ferrer, professor de Filologia de la Universitat de Girona i membre de l'equip parroquial de Pineda de Mar. Aquest diumenge, Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest diumenge és un dia especial per tu perquè rebràs els ministeris laicals de lector i acòlit de mans del nostre bisbe Octavi. A les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar. Què significa això per tu, Joan?
1: Bé, en primer lloc, és un honor molt gran, el qual estic infinitament agraït al nostre bisbe, fra Octavi, que ha tingut la gentilesa i la generositat d'acceptar-me per aquesta tasca parroquial, que jo entenc que forma part de la vida de qualsevol cristià, el compromís cada vegada més intens amb la nostra estimada Església.
0: Què és el ministeri de lector i acòlit?
1: Bé, simplement és que el senyor bisbe et confereix la missió de servir l'altar. Això és l'acòlit, ve del verb grec akolouthēo, que vol dir seguir, de tal manera que un seguidor, aquesta és la tasca de qualsevol persona cristiana, que som seguidors de Jesús, la tasca d'acòlit és una cosa molt més simple, fer un servei a l'altar.
0: Fer d'escolar, no?, diguéssim.
1: El que abans se'n deia això, efectivament, que passa que es pot llegir, suposo, en un context més teològic, més de servei, i que em sembla que és una feina important, ja que s'inscriu dins el que és la definició de la persona cristiana, que és aquella que segueix Jesús en el camí de l'Evangeli, de la creu i de la resurrecció.
0: Felicitats, Joan.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 de setembre, quan vulguis.
1: La pregunta és: va actuar bé l'amo? O tenien raó els qui rondinaven? Observem que la sentència final de la paràbola comporta un desafiament molt gran envers aquells qui se senten privilegiats perquè tenen un lloc de proximitat amb Jesús. És evident que el món econòmic no pot pas funcionar així, però aquí es tracta d'una paràbola del regne. El món de la gràcia de Déu no es mou pas segons el sistema de mèrits. Per això, quan confonem els plans, tendim a rondinar o a justificar les queixes dels treballadors de la primera hora. Hem de notar que la decisió del propietari del camp no és un senyal de benvolença o generositat envers uns pocs desafortunats, sinó que ens convida a la possibilitat de veure Déu d'una manera completament diferent, com aquella a què és invitat el germà gran de la paràbola del fill pròdig.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Espanyol, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana del mes de setembre que serà en conjunt molt estable aquí a Catalunya. Aquestes hores del matí tenim temperatures fresques, sobretot a l'interior, valors que estan rondant entre els 10 a 15 graus. L'ambient és una miqueta més suau a tot el litoral català. Bancs de boira que es deixen veure aquestes hores, també a Valls i Fondalades de la Catalunya Central, que s'aniran esqueixant a mesura avanci al matí. Núvols més compactes que es deixaran veure sobretot al litoral i prelitoral català, on aquests núvols continuaran fent acte de presència al llarg de la tarda i on no descartem que pugui aparèixer algun ruixat molt localitzat a cavall del Baix Llobregat i també del Barcelonès. Tot plegat amb unes temperatures d'avui dissabte que seran una miqueta més altes i on esperem arribar una altra vegada a aquests 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre.
3: Seguim parlant de fenòmens meteorològics. Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7 de les reserves, un nivell 3 punts superior al de fa just un any i per sobre de la mitjana de la darrera dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. I d'altra banda, el director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, ha alertat que l'1% més ric de la població catalana té al voltant del 23% de la riquesa del país, mentre que el 50% més pobre en té només entre un 6 i un 7%. En una entrevista a la CNN amb motiu dels 70 anys de l'organització, Cortada ha avisat que aquesta acumulació afecta moltíssim la democràcia perquè qui concentra poder econòmic també en concentra de polític i mediàtic. El director ha situat aquesta bretxa dins d'una tendència global i ha denunciat l'ús instrumental que la dreta i l'extrema dreta fan de la cooperació. I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica. Aquesta és la primera victòria a la Lliga dels Alacantins. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
6: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
7: Flavia Bleda presenta Boro 02 fent malbé, diu ell, algunes sardanes a la Mercè. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Flavia Boleda estrena Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona, ampliant 10 vegades el primer projecte i presentant-lo amb 23 músics i en rigorós directe. Parlem amb ell. Aquest és el programa 505 i tenim més titulars. El Foment de la Sardana de Banyoles col·laborarà amb Germà Negre al concert de la Festa de la Música de la Cobla, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. I en Magí de la Sotana llueix la samarreta de la Llobregat al primer programa de la temporada i compleix així una promesa que els va fer aquest estiu a dos músics de la Cobla. L'agrupació sardanista de Calella posa fi al seu curset de sardanes a Calella aquest estiu, que ha dut a terme durant 12 setmanes i que ha ensenyat a una trentena d'alumnes. I ja està obert el període per presentar candidatura als novens Premis Antoni Carné, que reparteixen 5.500 euros en 5 categories: persona, comunicació, activitat, projecte i comunicació. I l'agrupació sardanista Granollers, amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal, ofereixen una exposició de fotografies pels 50 anys de Granollers, ciutat pubilla de la Sardana. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cuplejant.
6: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
7: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla aquest setembre passa per Bolo 02, i així t'ho expliquem.
8: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
9: La llarga.
8: Vinga, va.
9: No, això és somni, tio.
10: No, això és somni.
9: Jo vull baix camp.
10: Merda, dos somni. Ah, no, baix camp.
9: Baix camp.
10: És que no sé si et passa tu, però veig que fa més, ja, jo, eh?
7: Flavia Boleda presenta Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona. Això que escoltem és el Bolo 01. El trombonista de Verdú, Flavia Boleda, es preguntarà ara què tenen a veure la sardana i el jazz, la música electrònica o el menjar. Els propers 25 i 26 de setembre estrena així la segona part d'aquest crossover o encreuament sardanista amb un gran àpat com a fil conductor del projecte artístic, tal com passa a Bolo 01 i amb Somni, però en rigorós directe. Aquest àpat, diu l'autor, fa que tot funcioni molt millor, ja que al voltant de la taula es genera un espai de benvinguda, un espai fins i tot per equivocar-nos, i no passa res. Aquí està la màgia del directe, de la improvisació. Un espai per jugar, un espai per provar i no tenir por, i d'aquí que aquest any ens explica que s'ha arriscat una mica més perquè hi haurà noves músiques que intervindran sobre les diferents sardanes escollides, entre les quals Sant Martí del Canigó, tot un himne, una sardanassa. Hi haurà jazz, hi haurà alguna sardana alterada amb música electrònica i després també hi haurà una part més atrevida que no hi era en el primer projecte i on hi apareix el punk de la mà de la Ruïnosa i les strippers de Rahola. Aquesta part Flavià Boleda li fa il·lusió perquè és realment on arribaran a molestar, diu, del tot la sardana. Hi haurà una part molt interessant on els músics de Copla estaran tocant la sardana i elles estaran tocant una cançó de punk al damunt i pronostica que la gent es preguntarà què és això que està sonant. Finalment, Copla i punk acabaran posant-se d'acord en el tema perquè formació i gènere es puguin posar d'acord dalt del mateix escenari. Aquesta proposta ha estat creada partint del marc de l'estrena de la Mercè, un espai on s'exigeix una mica de teatre, una part escenogràfica molt clara, on es veurà que s'està sopant. La posada en escena serà potent amb aquest sopar i les Ruïnoses fent el punk. El primer projecte es va presentar a la Milan Design Week a Itàlia i al Festival Sonar Més D de Barcelona. Boleda va estudiar disseny gràfic a EINA, al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, que li ha obert les portes a presentar el projecte a certàmens internacionals com aquests que citàvem ara. La proposta també es va presentar al Museu del Disseny de Barcelona en el context del Festival Brut i és allà on els comissaris de la Mercè de Barcelona li van encarregar aquest nou projecte. Ell ja va dir que en Bolo 01 tenia pretensió o l'ambició de convertir-se en Bolo 02, 03, 04, en un desig de continuïtat per crear una col·lecció d'encreuaments culturals o crossovers culturals o sardanístics. I bé, aquest 2 es presenta aquest 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, justament al costat d'Arc de Triomf. L'espectacle forma part del Glam Canalla Nits al Nord, un espectacle d'espectacles diferents i innovadors com aquest, o bé àcids desvergonyits i canalles que pren l'escenari gran del parc les nits de divendres i dissabte de la Mercè. Flavià Boleda ens explica en declaracions al Coplejant que li encanta participar amb com més músics millor i per això per aquest projecte compta amb fins a 23 músics de l'escenari. Entre ells doncs hi trobem la Ruïnosa i les strippers de Rahola, amb Jaume Llagostera, Marcel Molina, Anna Castells o Laura Pulido al capdavant, però també diferents integrants de músics de copla, de diferents coples de tot el país, com el tenora Jordi Guixer, que ja es trobava en el Bolo 01, però també Quirze Egea, tenora, també el trompeta Gabriel Prieto, o Carles Pons, també el trombonista Darío, David Darío i també el fiscorn Martí Pàmies i el fiscorn Flavià Boleda. Ell mateix també al contrabaix hi trobem l'Eduard Arribas o el flaviol la Carla Mallarac i el tiple Bernat Carrera. També hi trobarem el DJ UK Ventura i també una amiga personal de Flavià Boleda que cantarà i posarà la flauta, que és la Frederica Silva. Bolo 02 no és com Bolo 01 perquè el primer hi treballen sobre la sardana Somni de Puigferrer. En canvi, en aquest segon, com que ocupa aquest espai dins de la Mercè, dura 3/4 d'hora i, per tant, hi faran entrellaçar i lligar diferents sardanes. Boleros, passos dobles, etc. És tot un mix de músiques, 10 peces en total en aquest Bolo 02, que s'inicia amb el solo de tenora de Sant Martí del Canigó de Pau Casals perquè Flavià Boleda volia doncs, homenatjar aquest 150 aniversari de Pau Casals i, a més, començar amb un gran solo de tenora que farà Jordi Guixer d'una melodia molt icònica i per això van triar aquesta de Pau Casals. Diu que no té el talent per compondre, però hi trobarem en aquest nou espectacle una sardana que sorgeix d'una melodia doncs, que li cantava el seu avi. La sardana, ens explica, no és seva. El que han fet és doncs, estrenar aquesta sardana recuperant aquesta cançó que cantava l'avi o el padrí de Boleda, barrejada amb una cançó que va escriure la seva companya Frederica Silva, ara ho dèiem, i la proposta va ser agafar dues músiques dels dos padrins i que nasqués aquesta sardana de la mà de Ramon Andreu, que és qui ha compost la peça. El seu padrí cantant aquesta melodia, ho podem escoltar ara mateix.

0: Encara no té títol, ens confessa, però és una sardana dedicada a tots els padrins amb molt d'amor en general. Flàvia Boleda té la pretensió de fer infinit de bolos, però que no estan definits entre ells en el temps. No sap quan hi haurà el tercer, però el que està clar és que hi ha ara aquest segon i que ha sorgit de la mà de certes oportunitats que li han sorgit. Escoltem a Boleda en declaracions al Cuplejant.
1: Per què he decidit fer el 2, el bolo 02? Senzillament perquè quan ja vam fer el primer bolo ja vam pensar en posar-li un nom alfanumèric perquè tingués la pretensió de ser un bolo 02, un 03, un 04, però sense una programació, és a dir, sense una linealitat en el temps, simplement deixar que passin les coses, quan arriben les oportunitats, pues, aprofitar-les, i en aquest cas el bolo 01 va estar present al Museu del Disseny durant una temporada i va ser allí on els tècnics de la Mercè, el director artístic de la Mercè, va veure aquest projecte i va contactar amb mi per proposar-me de fer aquest bolo 02 a la Mercè. Llavors va sortir aquesta oportunitat, l'hem aprofitat i res, qui sap quan podré fer aquest tercer, potser tindrem 70 anys i estarem fent el quart, però el cas és aquest. No tenim un calendari per anar fent aquests bolos, senzillament pues, aprofitar les oportunitats que ens arriben i qui sap, potser un dia estem sopant senzillament a casa i d'allí apareix el bolo 03 o el 4 o el 5.
0: La gran diferència entre el primer i el segon és que el primer era gravat i doncs es podia fer tot una feina de producció posterior, de disseny, de polir aquest bolo que se'n va fer una baixada gràfica. En canvi, aquest segon, ens diu Boleda, és en rigorós directe i, per tant, cal que estigui perfecte ja en la seva posada en escena. En aquest sentit, Boleda va fer una publicació a les seves xarxes socials ara fa uns dies, publicant un reguitzell de fotografies i vídeos on es veu la partitura de Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, on només hi ha la melodia que fa la primera tenora, i també un vídeo curtet on es veu la taula parada, els músics tocant i el grup de punk al mig. Unes ampolles de vi que tenen moltes etiquetes al seu voltant i un disseny en 3D de la taula on toquen tots els músics i els músics de cobla. A més, hi adjunta una captura del famós sketch de Saturday Night Live titulat Punk Band Reunion at the Wedding, una reunió d'una banda de punk a un casament. A més, el febrer del 2010 a la televisió nord-americana, on hi participen diferents actors, com per exemple Ashton Kutcher o Dave Grohl, on la bateria es veu que es tornen bojos amb el punk i destrossen la taula del casament. Aquesta és la inspiració d'aquest bolo 02. Es presenta, com dèiem, el 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord a Barcelona, al costat d'Arc de Triomf, dins del Glam Canalla Nits del Nord, un espectacle d'espectacles dins de la programació de la Mercè, Festa Major de Barcelona 2026.
2: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Anem a escoltar com sona el Bolo 01 mentre esperem aquesta novetat.
3: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
4: La llarga.
5: Vinga, va.
4: Això és somni, tio.
6: No, això és somni.
4: Jo vull baix camp.
6: Merda, no és somni. Ah, no, baix camp.
4: Baix camp.
6: És que no sé si et passa tu, però veig els papers, ja, jo, eh?

0: Això era Bolo 01 de Flavià Boleda.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I dimecres de la setmana passada es presentava al Teatre de Girona Cabaret d'Arrel, una macroproducció amb diferents disciplines artístiques que versava sobre la terra, a l'Empordà i amb la copla La Flama de Farners com a banda sonora. Nosaltres hi vam ser presents visualitzant aquest espectacle, on hi va participar, entre d'altres, l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes o també els grallers de Torroella, i on hi vam veure diferents disciplines artístiques com la dansa d'arrel, la dansa d'esbart o també les acrobàcies. Cabaret d'Arrel encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I després de 12 setmanes consecutives de ballades, l'agrupació sardanista de Calella ha tancat el cicle Toca Sardanes la Copla aquest diumenge al vespre amb la Copla Mil·lenària a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat també va celebrar la cloenda del curset de sardanes que han fet aquest estiu, atorgant un diploma a tots els participants i va convidar a galetes i a cava a tothom. Han aconseguit el diploma de sardanista una trentena d'alumnes que ja volen repetir l'any que ve. I com ja és tradició, cada inici de setembre ja recull un concert de copla i una ballada a la plaça del Castell amb la principal del Llobregat en motiu de la seva festa major petita. Aquest any hi va participar excepcionalment el cantant líric Guillem Batllori, ja que és fill del poble, interpretant alguns temes estrenats aquest estiu al Festival amb so de copla de Palamós, amb la mateixa copla en el format lírica i copla. L'alcaldessa del municipi de Jafre va agrair molt personalment la participació de Batllori al concert de Festa Major Petita de Jafre i va dir textualment que havien passat una de les tardes més meravelloses de la seva vida. Anem a escoltar com va sonar Batllori en aquest concert amb la Llobregat diumenge a la tarda a Jafre.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Aquest era un fragment de l'òpera El barber de Sevilla de Rossini interpretant a Figaro. I hem de parlar de la Diada Nacional de Catalunya a Girona. I és que divendres 11 de setembre la Cobla Ciutat de Girona va oferir una ballada a la plaça del Vi de la capital del Gironès en motiu de la diada organitzada pels Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona. I més tard l'assemblea va organitzar diferents manifestacions a diferents punts del país i a Girona, amb el lema "Hi som, hi serem", i van actuar els acoplats, un grup de versions rock-pop que incorpora instruments de cobla com el tible de tenora i que versionen cançons tradicionals. I per acabar, la vigília de la Diada, l'agrupació sardanista La Garriga va celebrar la 69a edició de l'Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Juvenívola de Sabadell al Passeig de la Garriga, amb botifarrada popular, homenatge a la senyera, concurs de colles improvisades i servei de bar. La sardana de conjunt va ser La Garriga de Francesc Marrós i nosaltres avui l'escoltem aquí al coblejant a càrrec de la cobla Sant Jordi, dirigida per Marcel Sabater. La podem trobar al disc La Garriga, un passeig per la sardana. La sardana és del 1975. L'escoltem al coblejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
2: I el comunicador Magí García de la Sotana va lluir el primer programa de la temporada, la samarreta de la Llobregat. Complia així una promesa que va fer a dos músics de la Copla aquest estiu quan se'ls va trobar en una actuació a Pineda de Mar. Oriol Ullet i Pla de la Principal de Llobregat ens explica que es van trobar el comunicador mentre tocaven sardanes un diumenge d'aquest mes d'agost a Pineda i li van regalar la samarreta tot dient-li que si se la podia posar al programa. Va dir que se la posaria al primer programa de la temporada i ha complert. Trobareu les imatges a l'Instagram de la Sotana.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sí, sí, parlem de Germà Negre.
0: Obrim el taló.
1: I és que el Foment de Banyoles col·laborarà amb el grup banyolí Germà Negre al concert de la Festa de la Música per a Cobla a Banyoles, on també programa Consolament, amb una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. L'entitat ha publicat ja el programa de la nova edició de la Festa de la Música per a Cobla, l'únic concert anual arreu del territori interpretat per tres cobles. Serà dilluns 26 d'octubre, el dia gros de Sant Martí, dia a 11:45 al pavelló de la Draga de Banyoles. L'edició d'enguany compta amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, dirigida per Jordi Picorelli, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesca Suïm, i els Montgrins, dirigits per Daniel Mestre. Com a gran novetat d'aquesta edició, el programa incorpora la col·laboració especial del grup Germà Negre, que s'unirà a les tres cobles per interpretar les cançons Tio Canya i Allioli amb arranjaments per a cobla, fets en el primer cas per Vicent Torrent, Jordi Feliu, i en el cas d'Allioli per Ultano Gómez. A la segona part s'inclourà també l'acte de lliurament dels guardons de la 49a edició dels Premis Ceret Banyoles i s'estrenarà l'obra per encàrrec del certamen, que és Metamorfosi de Sofre i Aigua, un poema sinfònic en quatre parts encarregat a Pitu Chamorro, interpretada per la cobla Ciutat de Girona i els Montgrins. Una obra d'estrena que inclou quatre moviments titulats El despertar de la bèstia, les hostes de Carlemany, també l'oració del monjo i la festa de Banyoles. És una obra per a dues cobles i percussió, una percussió que anirà a càrrec de Jaume Hielo i que dirigirà Daniel Mestre. I en aquesta segona part també s'interpretarà l'obra per a tres cobles, una obra lliure de Manuel Oltra, que és Consolamentum, dirigida per dos directors, Francesc Suï i Jordi Picorelli. Per què? Doncs perquè és una obra per a tres cobles, dues de les quals estan dalt de l'escenari i la tercera està fora d'escena, convertint-se com en un eco del que responen les dues cobles que sí que estan en escena. Per això necessiten un director per una cobla, la que està fora d'escena, que serà doncs la cobla la principal de la Bisbal, i la Ciutat de Girona i els Montgrins seran les dues cobles que sí que estaran en escena. Les dirigirà aquestes dues en escena Francesc Suc, que ha fet els arranjaments per a tres cobles, ja que s'han perdut els papers originals de tres cobles després de la mort de Jesús Ventura, tal com explica l'entitat al Coplejant. En aquest concert hi veurem altres obres, com per exemple la principal de la Bisbal interpretarà l'estrena d'Agustí Comalabert Vora l'Estany, una llegenda. La Ciutat de Girona, entre d'altres, interpretarà Bon dia, amor, de Pepita Llunell, i els Montgrins han escollit, entre d'altres, Ball espí abocador, una sardanada Puigferrer, que escoltem ara mateix per tancar aquesta notícia. Les entrades pel concert ja es poden adquirir a través de la web de l'organització elfoment.cat. Ja les podeu comprar, per tant, som-hi. Escoltem una de les peces del concert, Ball espí abocador, de Manel Saderra i Puigferrer, càrrec de la principal de la Bisbal. És de 1948.

0: Això era Vallespí Abocador, de Puigferrer.
1: L'agenda.
0: I anem amb l'agenda, un recull. Les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a dimarts 22 de setembre perquè a les 6 hi ha conferència a Pau Casals a través de les seves sardanes. Un acte a Barcelona, a la sala Martí Lomà de la plaça del Rei, on hi participarà la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i els musicòlegs Anna Costal i Albert Fontelles. Dissabte 26 de setembre arriba el 28è plec de la Sardana de Rubí a 6:15 i a 9:00 del vespre amb les coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Dissabte 26 també a 3è plec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cusatània a 6:45 i a 10:00 de la nit a la Rambla del 15 d'abril de la Canonja. Dissabte que ve també a 7:00 de la tarda 39è concurs de colles sardanistes de Verdú amb la Vents de Riello. I diumenge 27 de setembre s'acaba el mes amb el 76è concurs de colles sardanistes de les Festes de la Mercè a Barcelona amb la Copla, la Principal de Llobregat, a partir de 11:00 del matí al Pla de la Catedral. Diumenge 27 també a 12:45, 65è concurs de colles sardanistes de Cervera a la plaça de la Paeria. I també diumenge que ve a 5:00 de la tarda a plec de la Sardana de Constantí amb la Copla Reu Jove. Diumenge que ve també a 6:00, concurs, 36è concurs de colles sardanistes de Sitges amb la Copla Maricel a la plaça de la Fragata. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 51è aplec de la Sardana de Sant Cugat del Vallès, que arriba diumenge que ve, 27 de setembre, 12:00 i 5:00 de la tarda, a 59a edició amb les Coples Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi a la plaça d'Octavià. Mentre l'esperem, escoltem una sardana dedicada a aquesta població del Vallès Occidental. Pepita Llunell n'és l'autora. Sant Cugat del Vallès es titula, és de 1982.

0: Això era de Pepita Llunell, Sant Cugat del Vallès.
1: T'has llegit les bases?
0: Els novens Premis Antoni Carner obren la convocatòria amb 5.500 euros de premis. L'entitat de l'Associacionisme Cultural Català ja ha obert el període de presentació d'aquestes candidatures i els guardons impulsats per l'ENS repartiran aquests diners, 5.500 euros, en 4 premis econòmics i reconeixen persones, entitats, activitats, projectes i iniciatives de comunicació vinculades a l'Associacionisme Cultural Català. Les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre de 2026, inclòs aquest dia, i enviant la documentació a premis@ens.cat. L'organització demana que les propostes responguin de manera clara als criteris de valoració establerts per cada persona. El Premi ENS a la persona reconeix una persona que hagi destacat en l'estudi i la promoció de les entitats catalanes. El Premi Bonària, la comunicació s'adreça a periodistes, comunicadors o programes que facin difusió de l'associacionisme cultural. El Premi Arts Cooperativa de l'Activitat distingeix una activitat puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. I per la seva banda, el Premi Previsora General, el projecte reconeix temporades, cicles que es fagin o fagin una salvaguarda del patrimoni cultural de la ciutat. El Premi BBVA, l'entitat, posa el focus en la trajectòria associativa d'una entitat. La gala final d'aquests premis serà divendres 30 d'octubre de 2026 al Parlament de Catalunya, on es donaran els premis de totes aquestes categories. Les entitats i persones interessades poden consultar els criteris de valoració a la web de l'ENS, de l'Associacionisme Cultural Català.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. L'agrupació sardanista Granollers celebra que Granollers fa 50 anys va ser proclamada ciutat pubilla de la Sardana el 1976 i juntament amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal de Granollers ofereixen una exposició de fotografies sobre l'efemèride. La mostra es troba al vestíbul de l'Ajuntament, a la plaça de la Porxada de Granollers, fins l'1 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. L'entrada és lliure. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la Cobla de Sant Jordi ha enregistrat un disc de sardanes de Juli Garreta juntament amb Ficta Edicions. Així ho ha explicat el seu director Miquel Massan a les seves xarxes socials, acompanyat d'unes fotografies dirigint la Cobla en uns assajos. Diu que han tancat un viatge intens i apassionant amb el nom propi de Juli Garreta i segueix que els darrers mesos l'han llegit, l'han comparat, l'han discutit, l'han dormit, diu, i l'han suat i també l'han tornat a discutir, l'han copiat, l'han revisat i ara ja està treballat i finalment gravat. Estarem pendents per la publicació del disc i us ho explicarem.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Anem a escoltar una sardana de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi per tancar el programa. I ho fem amb Somni Dolç de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi, una sardana de 1905. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podem trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a les desenes de ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, el 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món, en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i per la seva banda, des del Departament, es vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb el control permanent de la seguretat i de totes les altres necessitats de l'illa. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense el permís de Washington. L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se al territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhague. En un comunicat, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però per la seva banda no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà, sigui com sigui, sota sobirania danesa. Tornem a casa nostra perquè l'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031, el conegut com a DORA 3. El document preveu 1.760 milions d'euros d'inversió al Prat i inclou 191 milions per actuacions preparatòries de la futura ampliació. I en cultura, la poesia tornarà a sonar avui a Sant Vicenç dels Horts amb el festival Horts de Poesia. Marta Peça Rodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, encapçala el cartell d'aquesta 14a edició. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
2: La plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts també s'omplirà amb els versos d'Israel Clarà, guanyador del Premi Narcís Lunés amb Gelatina de Plata, i Nura Nieto, recent Premi Josep Maria López Picó per Teoria Fantasma. Jordi Voladeres és un dels organitzadors del festival i n'explica l'objectiu.
3: El que esperem és ajudar a popularitzar la poesia i a fer que llegir poesia o escoltar poesia sigui una cosa més habitual del que potser és.
2: Horts de Poesia també comptarà amb música en directe i començarà a 9:45.
1: I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RC d'Estell davant del CUE de primera per 1-3, l'Elx, que va jugar pràcticament tot el partit amb inferioritat numèrica. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. A primera plana, amb Benet Maimí.

0: Molt bon dia a tots. Avui amb aquesta sintonia de pick-up de pais, de pies, d'Average White Band, donem per el tret de sortida a la temporada o al curs escolar 26-27 d'aquest programa Primera Plana, després d'haver fet unes merescudes vacances. I avui doncs tornem a arrencar, avui 19 de setembre del 26, amb un dia que de moment sembla que no plou, encara que han dit que plouria per aquí del Mediterrani en alguns llocs de la costa, però de moment sembla que no. Bé, primer de tot, agrair a l'Eric Morales que fa possible que això arribi a les vostres llars. I avui tenim convidats al programa a la Noemí Llorenç, com sempre. Bon dia, Noemí. Ara ens parlareu de com ha anat l'estiu, què ha passat i tal, però bueno, de moment saludem els convidats. Bon dia, Noemí.
1: Bon dia.
0: El Joan Fabregà, bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: El Marc Colomer, bon dia, Marc.
3: Bon dia a tothom.
0: I el Manolo, suposo que estàs a l'antena. Bon dia, Manolo.
4: Sí, bon dia.
0: Benvinguts i ben trobats. Bueno, ara us preguntaré com us ha anat l'estiu, què ha passat, què heu fet, però també farem en la primera ronda del programa. Jo el que havia pensat és fer una mica un resum de les coses importants que creieu vosaltres que han passat aquest estiu. Ja sé que hi ha un tòpic que és la calor que ha fet, això ja no és un canvi climàtic, ja no és una onada de calor, sinó que ja pràcticament és una muntanya de calor. Vaig escoltar l'altre dia per la televisió que deien els rècords de temperatures altes, que jo crec que a Barcelona estaven dels 57 dies, que és pràcticament tot l'estiu, i dic Barcelona i per defecte tot el reste del país, però aquest seria un dels temes que, si voleu, jo crec que són importants. Hi ha un tema que encara és avui surt de tots els mitjans de comunicació i és de molt difícil solució, que és aquesta invasió que hi ha hagut a Ceuta per part d'aquests immigrants marroquís o diguem-li, bueno, de tota la zona de la part del nord i del centre d'Àfrica. També hem tingut episodis d'incendis, molts incendis hi han hagut i alguns de molt greus. Hem tingut algun terratrèmol i a nivell d'Arenys jo crec que ha sigut un estiu que hem gaudit d'una sèrie de festes, la Festa Major, el Sant Roc, amb totes les activitats de... Jo cada vegada al·lucino més amb el tema dels massips, que quan jo era jove els massips eren 4, tu te'n recordes molt bé, Joan, i ara això dels massips, vaig veure tota la riera plena de gent, que dius, això ja pràcticament és un, bueno, un gran aconteixement. I després, la segona part del programa, ja enfocarem quines previsions veieu vosaltres que seran pel curs 26-27.
3: Qualsevol fa previsions, no?
0: Bueno, però tothom n'està fent de previsions. Jo, si voleu, comencem una mica per els temes a destacar del... I, bueno, i primer de tot, com us ha anat l'estiu? Ara, comencem aquí per l'única senyora que tenim. Noemí, com ha anat l'estiu per Pineda?
1: L'estiu per Pineda ha anat fantàsticament bé. Penseu que l'any que ve hi ha eleccions municipals i això ja ho tenim a sobre. I des d'aquest punt de vista, doncs, evidentment, quedar-nos al poble i fer poble. Que aquí a Arenys teniu unes festes fantàstiques que són l'enveja de tota la comarca, us haig de dir.
5: Vaig estar
1: a Sant Roc i, la veritat, tornes a casa i penses, ostres, tant de bo tingués això a casa també, no? Tota aquesta joventut que deies tu, totes aquestes gent al carrer i aquest bon rotllo que es transmetia, tots els gegants, bé, tota aquesta cultura. No tots els pobles tenen aquesta sort de tenir aquest activisme, no?, de carrer, i doncs des del meu poble, que és Pineda, doncs intento, doncs, traslladar tot això i a veure si algun dia, doncs, tenim capacitat de fer créixer aquest activisme i aquesta cultura catalana al carrer i les nostres places i les nostres esglésies i tot.
3: A més, això em serveix per trencar una llança a favor de la joventut, no? Constantment sentim missatges o impactes que diuen que la joventut no té capacitat d'atenció, no s'implica, que el jovent cada cop és més individualista, etcètera, etcètera, i en canvi, doncs, aquest estiu és una mostra, com tots els estius, com de fet diria cada dia, si poséssim el focus a llocs correctes, que no és cert, que el jovent s'implica quan hi ha coses estimulants des del punt de vista cultural a fer, no? I en el cas, doncs, de massips n'és una prova. Ha estat el jovent del poble que ha reflotat aquesta festa, que, com deia Manet, no fa tants anys enrere, 25 o 30, estava de capa caiguda i en algun moment va haver-hi, doncs, fins i tot risc de desaparició, em sembla. No,
0: perquè... Jo, Marc, et diré més. I això el Joan té més memòria o té més recorregut que jo. Sí. Els gegants abans i els cabezudos, els caps grossos,
3: veia? Els cabezudos.
0: Els cabezudos, que deien, els gegants i els cabezudos, els portaven els de la brigada.
2: Sí, en aquella època era així.
0: Era així perquè hi havia voluntaris, sí, no hi havia geganters.
2: Sí, senyor, sí.
0: Jo me'n recordo.
2: És ben veritat, és veritat. Uh-huh. És com la festa de Sant Roc. Sí. Bueno, en general, vull dir, l'estiu, bé. L'estiu, doncs, és, vull dir, l'Ajuntament té cura, doncs, d'organitzar tota una sèrie d'activitats i realment, i la gent ho aprofita. Les coses tal com són, i sobretot també Sant Zenon, Sant Roc, en el qual doncs veus que la gent surt al carrer i s'involucra. Vull dir, bé, en general...
3: Fins i tot més important del que organitza l'Ajuntament, jo diria que a més l'Ajuntament els acompanya, no pot fer altra cosa, d'altra banda, que la majoria de coses són iniciativa d'allò que en diem la societat civil, no? Que és, doncs, com dèiem, això de massips, les barraques, etcètera. Aquest any, si no m'equivoco, han fet 25 anys. Vull dir que, una altra vegada, el jovent, quan hi ha coses estimulants des del punt de vista cultural a fer, el jovent hi és. L'altra cosa és quan no els hi facilitem, doncs, espais d'expressió pròpia des del punt de vista cultural que els estimulin, no?
2: No, quan mires els programes d'actes, realment són les activitats, són les entitats. Exacte. Són les entitats els que realment omplen l'espai per aquestes festes.
3: Sí, sí, efectivament.
2: Sí, sí. L'Ajuntament col·labora, ajuda amb el que calgui, però...
1: L'activisme és el carrer. Són els activistes. Sí.
0: Manolo, tu has estat a Morella, també. Has anat bé a l'estiu, Morella. Jo t'he vist amb alguna foto, amb alguna imatge.
4: No, aquest estiu a Morella ha sigut un estiu per mi raro. Primer, ha sigut irregular en el turisme, que ha trigat molt l'arribar i després ha arribat una glopada molt gran i ha sigut una cosa molt estranya. Segon, jo he fet un estiu de reconsideració quasi mística, perquè he estat moltes hores a casa tancat perquè a Morella se fa una animalada que no havia vist, que bueno, si l'he vist cada any l'he vist, però que ja no l'aguanto, que són els bous del carrer, que són una setmana tot el dia. Comença a les 7 del matí un entierro, continuen després a la tarda a les 4 fins a les 8 de la tarda i un altre gran torna de bo embolat a les 11 de nit fins a la matinada. És a dir, és una animalada que és molt, molt primitiva, molt ibèrica, però que des de l'home a mi no n'hi va. I tercer, ha sigut un estiu de molta reflexió respecte al desastre de la natura a casa nostra, dels incendis, que m'han posat molt nerviós, que en la província de Castelló n'hi ha hagut diversos, gràcies a Déu cap a Morella, però que s'han de partir després per Espanya d'una manera molt, molt bèstia. I jo, de veritat, hi hagi cada any de mateixa incidència, perquè no hi ha el cultiu dels boscos i no hi hagi la protecció necessària i vingui d'aquestes incidències, això per mi és molt, molt desagradable i molt trist pel país. I ja no en parlem de la política nacional en cada...
0: Jo sabia que tu ja començaries a entrar a barraca amb el tema. No, Manolo, ja que estàs tu que tens la paraula. Dels temes greus, si hem de fer, o les coses, les notícies que us han preocupat més d'aquest estiu, per tu què és el que t'ha preocupat més del que ha passat aquest estiu?
4: Home, a mi hi ha hagut dues coses que m'han posat molt nerviós. Ja dic, molt nerviós. Primer, l'estúpida conducta de plan, amb aquestes amenaces apocalíptiques i totes les conseqüències derivades d'això en la guerra a l'Iran i les conseqüències que se deriven al món de la comunitat. Això per mi és una bestiesa descomunal. No en parlem de la guerra d'Ucrània, que és endèmica des de fa 4 anys. Però per mi la irregularitat internacional que ha injectat el senyor Trump és absolutament demencial e injustificable. I això portarà conseqüències probablement dramàtiques. I segon, dins de casa nostra, la desfeta del govern, aquest govern que tenim, és absolutament, jo diria, que pervers, i que ens ha portat a una situació de conflicte en Marroc, vamos, absolutament injustificable. Per tant, són dos fites que a mi m'han deixat molt amoïnat i que tindran molt sèries conseqüències tant a nivell internacional com a nivell nacional espanyol.
0: Marc, fem la volta al revés, ara, Marc.
3: No, però tu què és? El que diu en Manolo és exactament el que dic jo. Una de les coses que em sembla més preocupant, no n'hi ha una, lògicament, però una, des del punt de vista global, que sí que em sembla molt, molt, molt preocupant, és l'auge de l'extrema dreta neonazi ja a zones com, per exemple, Alemanya. Hem vist de guanyar forces obertament neonazis, no de forma velada, sinó obertament neonazis, és a dir, que fan apologia de la figura de Hitler, diguem-ne, que hagin guanyat tots en territoris d'Alemanya, no? Quan dic l'auge de l'extrema dreta neonazi, jo crec que hem de parlar tot Occident, i aquí entro també Trump i tota la gent, la tecnocràcia que té al voltant, Musk i companyia, una tecnocràcia rampant que està agafant les regnes del poder i del una mica de la direcció que està agafant Occident, i que com els països d'Occident, com la Unió Europea, com Occident en general, no posi remei, aquesta gent tenen una capacitat de poder, diguem-ne, que és molt nociva per les societats democràtiques.
0: Però no? Quan hi ha auges de l'extrema dreta o de l'extrema esquerra, la meva teoria...
3: A mi no em sembla que es pugui comparar una cosa amb l'altra.
0: Sí, bueno, no, jo els comparo, perquè jo penso que els extrems es toquen. El problema és que els partits de centre-dreta o de centre-esquerra no fan la feina que haurien de fer. Aleshores, el ciutadà, que és el que és més vulnerable i més feble, no té cap més refugi que anar amb un extrem, que és el que d'alguna manera que no ho farà.
3: Em sembla que tens tota la raó, i de fet...
0: Perquè si tu un partit de centre-dreta o centre-esquerra... A veure, un ciutadà el que vol és que el que l'administra, que per això cobra, no li posi problemes, que pugui gestionar. La gent el que vol és treballar, guanyar-se la vida, poder gaudir de les vacances i poder anar tranquil pel carrer, sí, sense històries estranyes. Quan això no passa, i quan passen coses rares, la gent es posa molt nerviosa.
3: Sobretot també hem de tenir molt present el que és la percepció de les coses, i és aquí on, per exemple, l'extrema dreta i la tecnocràcia té un poder infinit de, diguem-ne, de manipulació, o si més no, d'influir damunt de les societats democràtiques.
0: Però hi ha coses que no són influïbles, Tu, anem a Arenys, no fem invents raros. Anem a Arenys i anem per la Riera d'Arenys. L'espectacle que avui veus a la Riera d'Arenys, i la gent que ens escolta, que el 90% deuen ser d'Arenys, aquest espectacle no es havia vist mai.
3: A mi m'agradaria que concretessis de quin espectacle parles, bàsicament per saber de què estem parlant.
0: Home, a veure, gent abandonada pel carrer, gent orinant-se pel carrer, gent defecant pel carrer, inseguretat, robatoris a les botigues. A veure, estic parlant d'això, i això no m'ho invento jo. Això, si ara poséssim el micròfon al carrer,
3: això,
0: em donaríem la raó.
3: I això, vosaltres creieu que es pot... diguem-ne, que es pot dissociar, diguem-ne, d'una crisi global sistema del capital, o creieu que, clar, no té res a veure una cosa amb l'altra? Perquè a mi que si no anem a l'arrel de les coses, ens quedem amb la superfície, que és justament a partir de la superfície...
0: Però l'arrel de les coses tu has de solucionar.
3: Les organitzacions de l'extrema dreta...
0: És que no vull fer el debat jo, perquè jo soc el moderador.
3: Les organitzacions de l'extrema dreta tenen un camp adobat, diguem-ne, per créixer com estan creixent.
0: Bueno, però,
3: si no anem a l'arrel de les coses...
0: Marc, t'ho torno a dir, perquè els de centre, els partits que governen, no tenen els pebrots o tenen uns pactes complicats i que no poden actuar per resoldre.
3: Diguem-ne, del carril del mig, o quan la cosa és global de tot Occident, immers en el sistema del capital...
0: Tot Occident no, hi ha països molt endreçats, Jo vaig estar, ara m'estàvem parlant amb el Joan, jo vaig estar l'última setmana de juliol a Xangai, a Xina. Feia 30 anys que no havia anat a Xina.
3: Em sembla que Occident i Xangai no serien bé el mateix.
0: Hi ha ciutats europees, o aquí a Catalunya, hi ha poblacions aquí a Catalunya.
3: No és pas el que et diuen els estudis. No. Justament, com et deia, és una qüestió de percepcions. La percepció aquesta que tu estaves, que tu estaves ara, diguem-ne, mostrant, és una percepció compartida per totes les societats d'Occident. I és això, aquí sí que et dono la raó, el que ha fet que la ciutadania, que el gruix principal del carril del mig de la ciutadania estigui optant per forces, diguem-ne, rupturistes. Forces rupturistes des del punt de vista extrem. Tu el que estaves fent era comparar l'extrema dreta a l'extrema esquerra. A mi em sembla que no es pot comparar.
0: No m'agrada ni l'una ni l'altra.
3: No. A mi em sembla que no es pot comparar les organitzacions, diguem-ne, que fan bandera dels drets humans de les organitzacions que volen retallar els drets humans.
0: Però,
3: perdona,
0: però és que els drets humans...
3: Si posem en dubte la Convenció dels Drets Humans...
0: Els drets universals...
3: Deixem una autopista.
0: No, Marc, jo ja deixaré de fer el debat. El dret a la propietat és un dret universal. Però I encara la gent està acollonida amb els ocupes que es foten a totes les cases.
3: Ostres, Benet, és que
0: al carrer de casa meva, Quirenys, és que fixa't una cosa, aquí sentiu que mobilitzar els veïns perquè hem vist un tio intentant trencar una reixa, a Quirenys.
3: Fent d'això un debat en un espai del que en diem el carril central, el que estem fent és justament posar-nos en el terreny de debat que guanya per golejada l'extrema dreta, aquí i a la Xina Popular, que diria, ja que tu citaves.
0: Marc, llavors que actuïn els que estan al centre.
1: Perdona,
0: Joan,
2: la presentació que ha fet fa un moment el Benet, i estic completament d'acord. Vull dir, el que estem veient ara no ho havíem vist mai. Vull, realment no. El que volem és anar pel carrer tranquil·lament. Vull dir, no ve de mirar enrere a veure qui ens segueix. I això és cert. Vull dir, no ho sé. Vull dir, qui ha de posar-hi mà a tot això? És el govern, són les persones, vull dir, que estan al davant, les que tenen l'autoritat. Què cal fer, vull dir, aleshores? A mi em sap greu quan veus tot gent allà en bancs, allà estirats, el que sigui, dius, a veure, desconeixem realment el per què aquella persona està allà, no? Hauries d'entrar dintre i dir, quasi podem dir, preguntar-los, escolta, tu d'on ets? Per què has vingut? Què has fet? Realment, no? Aquesta és la tasca que hauria de fer.
0: I amb voluntat d'integrar i treballar, perquè fa falta mà d'obra, falta gent que treballi.
2: Sí, senyor.
0: Clar.
2: Sí.
0: Però tothom té els seus drets i els seus deures, i tothom els ha de complir.
2: Això és com la immigració, Jo soc d'aquests que, a veure, no tinc res a dir amb les persones que han vingut a fora, però regulades sí.
0: Exacte.
2: Una migració regulada.
3: Vull dir, això ho veiem,
2: per exemple...
3: De manera natural porteu el debat al lloc que en diríem, el lumpen, amb la delinqüència i la immigració. Ja, és a dir, ja d'entrada, amb un discurs, diguem-ne, de 10 minuts, hem relacionat una cosa amb l'altra quan tots sabem...
0: Anava a fer un resum de l'estiu,
1: Mar, Mar, una cosa és ser delinqüent i l'altra és ser violent,
0: Aquest tema escalfa, que
1: són dues coses diferents, perquè una persona que està incomplint una normativa ja és delinqüència. No vol dir que sigui una persona violenta. Són dues coses diferents, però una persona que ocupa, encara que no ocupi de forma violenta, està delinquint.
0: Està tentant els drets universals de la propietat, perdona.
3: Jo, d'entrada, diria, no sé si us patrocina alguna entitat, alguna empresa.
1: No, jo tinc una pregunta.
0: No ho sé, a mi no. No em patrocina cap empresa.
3: Per exemple, deien, hem d'anar pel carrer vigilant a darrere. Perdona, jo vaig per Arenys i mai de la vida se m'acudir mirar per darrere. Ni ara, ni fa 20 anys, per l'amor de Déu.
0: Perdona.
3: Estic pintant un Arenys apocalíptic que, francament, quan dius, veiem una riera, jo avui veig una riera, que hi ha un mercat fantàstic, genial, i que, de fet, recordeu, passaven fins i tot fa 30 anys la policia amb els megàfons dient compte amb els carteristes, vull dir...
0: Sempre tenim
3: tendència a pensar que els temps passats van ser millors. I no és veritat, no és veritat. I de fet ens ho diuen les dades.
0: Una altra cosa és que hi ha més canals d'informació. De situacions.
3: Però estem parlant d'estètica o estem parlant de seguretat i delinqüència?
0: Seguretat, delinqüència i estètica. Estem parlant de les tres coses.
3: Doncs perdoneu, jo visc en un altre arenys,
0: Això que som quasi veïns, tu i jo.
2: Anem
0: a centrar l'estiu, a veure. Parlem de les coses de l'estiu perquè acabarem parlant d'aquest tema.
2: Jo havia fet aquí uns apunts.
0: Digues, Joan, perdona.
2: Quan el Benet em va dir, escolta, a veure, parlarem de coses que han passat a l'estiu. I jo aquí m'havia notat una sèrie de...
0: Digues, Joan.
2: Primer, i és que més o menys també d'entrada també heu fet el comentari, no? Sobretot el canvi climàtic. El canvi climàtic, vull dir, el calor asfixiant que ens ha afectat. El calor, vull dir, això, és més, que era impensable.
1: Més pobresa i més separació. I més camí adobat. Perquè jo el que t'anava a preguntar és qui ha provocat aquest camp adobat que s'han trobat això.
3: Home, jo a mi em sembla que si anem a l'arrel anem al sistema del capital.
1: Moment. El canvi climàtic provocarà més camí adobat perquè tot això de les extremes dretes i esquerres tinguin encara més força.
3: Qui ha provocat el canvi climàtic?
1: L'humà.
3: Qui ha adobat el camí al canvi climàtic?
2: Tots.
1: L'humà.
2: Tots.
3: Sí, clar.
2: Perquè ens queixem. Sí, home. Vull dir, realment, mira, una de les coses...
0: El Manol, si vols entrar, tu entra, perquè aquí
2: tots
0: van inscrivant tots.
2: Sí.
3: No, jo només vull dir una cosa. Fa 30 anys, les organitzacions ecologistes que se'ls deia d'extrema esquerra estaven avisant d'un canvi climàtic rampant que provocaria la radicalització del clima, que volia dir tindrem estius que ens ofegarem de calor, tindrem tardors amb pluges molt violentes i tindrem uns hiverns, diguem-ne, extrems des del punt de vista de les temperatures, com hem vist, per exemple, l'hivern passat. Vull dir, quan parlem de extremes dretes i extremes esquerres hem de posar les coses en la justa mesura.
1: I no se, no se'ls ha escoltat, ni d'esquerra ni de dreta. Exacte. Ningú els va escoltar.
2: A veure...
4: Aviam, si em deixeu...
0: Si em deixeu dir alguna cosa. Manolo, Manolo, Manolo, és que no et sento. Manolo, digues, digues.
4: No, no, és que veig, veig un debat molt apassionat, evidentment. Perquè no és per menys, no és per menys perquè si alguna cosa hi ha en aquest moment és un desordre tan gran mundial que això ens portarà a un conflicte possible. Mireu, vos deixo un exemple. A mi m'ha demanat una conferència per la Universitat de Barcelona, per als exalumnes, el dia 21 d'octubre. I fixeu-se el tema que m'han demanat. Volen que parli del desordre mundial i el risc d'una tercera guerra mundial. Això ho demanen de la Universitat de Barcelona.

0: per preveure el conflicte possible bèl·lic amb Rússia, a veure compte del llenguatge que s'està utilitzant, tot això és un efecte d'acció-reacció. I l'acció és el desordre mundial i el desordre social. La immigració brutal que estem veient és una invasió, i això porta desordre. Perquè, clar, l'assentament de la immigració és a llarg termini, no és a curt termini. I d'això deriva a problemes de convivència. Però, atenció, perquè això crea un clima social que motiva la reacció radical de la dreta. Aquesta fenomenologia se va veure, jo vos demanaria que fer una paràfrasi comparativa amb la crisi del 29. La guerra mundial va vindre per culpa del nazisme, i del fanatisme feixista. Però la causa va ser la crisi econòmica del 29, que va tancar els esquemes estructurals de l'economia internacional. I ara estem vivint un moment molt crític en aquest sentit. I la prova la teniu, que l'estret d'Hormuz s'ha convertit en la batalla geopolítica més seria que tenim. I no oblideu que estan en conflicte allí, per lo menos, dos potències i mitja nuclears. Estats Units, Israel, la mitja és Iran, que jo estic convençut que tenen la bomba, però que no ho manifesten. Mm. Aleshores, pareu compte, aquest conflicte de reacció al desordre mundial és molt perillós. Jo crec que, de veritat, ens hem de ser d'anar les passions ideològiques i hem d'entrar en el cap fred a considerar què carai podem fer per evitar aquest xoc que pot donar-se en aquest món.
1: La conferència, prenem nota, el 21 d'octubre a la UB la fas a la seu vella de la UB, a la Gran Via.
0: Com?
1: No, dic, la conferència la fas a la seu antiga de la Universitat de Barcelona, a la Gran Via.
0: Sí, claro.
1: Vale.
0: La conferència és de la Gran Via. No sé, me han dit l'aula magna, però no crec que em posi l'aula magna per això,
1: Bueno. No, que sí. No, escolta, digues, Joan, perdona.
2: Mira, quan era ahir, ho vaig dir, a mi m'agrada mirar les contres, doncs, de l'avantguàrdia, i hi havia una tal Assumpta Serna.
1: L'actriu.
2: L'actriu, i ho comentava, no? Ella també havia passat per molts problemes, d'alts i baixos, i, entre altres coses, criticava els polítics. Perquè els polítics enganyen, deia, els polítics enganyen a la gent, falta transparència i s'ha d'anar tots a una. I en el fons el que deia és Benet, vull dir, la gent el que vol és treballar i guanyar-se la vida, i s'ha acabat. Vull dir, només cal mirar el dia 11 de setembre, que feia un comentari, qui era, doncs, també un contertulià, que deia, la gent van sortir l'11 de setembre, que hi havia un pont, 550.000 vehicles. Mm. 550.000, vull dir que la gent en passa de la manifestació i en passa ja. Va ser una etapa, jo recordo l'any 76, la primera manifestació que hi va haver-hi, que hi havia la unitat de tots els partits, i això cal tenir-ho en compte. Ara no és així. Ara tots lluiten, vull dir, pels seus interessos. Uh-huh. I això és així, vull dir, realment. Sap greu dir-ho, però vull dir, a veure, què és el que provoca també el canvi climàtic? Direu, és que els vaixells, els avions... Però si tothom vol sortir. Vull dir, qui més qui menys, tothom vol anar de vacances, vol sortir. Els aires acondicionats que surten al carrer, tot això també no perjudica també el medi ambient.
3: No, clar. Mm-hmm. Doncs, al final esteu donant la raó, tenim un problema de sistema, i el sistema del capital està fent aigües per tot arreu.
2: Però qui més qui menys a casa, voldrà estar ben acondicionat.
1: Els que venen aires acondicionats i ventiladors han esgotat les existències.
4: Aquest estiu ha vingut gent de França, Itàlia, han deixat tots els grans magatzems arrasats dels pingüins i de tots els sistemes.
1: No els trobaves.
4: No n'hi havien, esgotats per tot Catalunya.
2: Vull dir, tot això perjudica. I hi ha una cosa... Tot això se'n va cap a l'atmosfera.
4: Mira, en Manolo ha dit una cosa que, evidentment, sempre estic d'acord amb el que diu, és el desordre. Jo diria que és desordre col·lectiu, que és així, és del qual ell ha explicat, però això genera també, tota la situació que estem vivint, una frustració individual. Que aquí és, també forma part d'aquest camí adobat que tenim, perquè quan ens n'anem a casa nostra i veiem que no podem trobar casa de lloguer, que no podem anar al supermercat, que ens estan pujant

0: el gasoil o la gasolina, el que posem als nostres cotxes, que no podem ajudar els nostres fills a tirar endavant, que hem de tirar de les pensions dels nostres avis per no sé què, que no podem portar els nens a la guarderia. Clar, això és una frustració individual, que sí que llavors, en el que tenim un cap de setmana, que fem el cotxe i tirem la casa per la finestra i fins i tot ens endeutem. I això genera el camí adobat. El capitalisme. Sí, capitalisme és... una, vamos, és que és fals, perquè tant esquerres com dretes han tirat pel camí del mig del capitalisme.
1: Hi ha
0: una cosa que ens hem oblidat a l'estiu, que Espanya ha guanyat el Mundial, i això ha generat més espanyolistes que mai. La unitat, s'ha acabat la unitat. Tots són interessos i tots són individualismes.
2: El Bari, que ens està marcant ja amb la sintonia, que tenim, són 2:15, entrem uns segons de publicitat i seguim amb el tancament de l'estiu i a veure, fem prediccions del curs 26-27. Endavant amb el publicitat, Eric.
3: Ràdio Arenys. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
5: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
6: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
3: Ràdio Arenys. A primera plana, amb Benet Maimí.
2: Les 9:33, seguim aquí, avui calore, aquí hi ha una tensió a l'estudi, es nota que veniu frescos tots, però jo m'agradaria, perquè la Noemí ho ha dit, no sé si ho ha pogut sentir tothom, hi havia una bona notícia, que digues la Victòria, i tot m'ho deia Joan.
7: Jo també.
2: Digues, Joan, cosa important, home, i després anem a la predicció del curs escolar.
7: Qui més qui menys es va mirar durant uns dies la televisió, sobretot el campionat mundial de futbol, no?
2: Jo no.
7: Tu no.
0: Jo sí.
7: A mi m'agrada el futbol, m'agrada el deport, i a mi també és que jugui la selecció espanyola com que jugui
8: escolta,
7: la selecció
8: no, aquest, escolta una cosa,
9: falta aquell argument. Una cosa és l'esport i l'altra és la política. Per això, justament, la política no deixa jugar la selecció nacional catalana.
2: Bueno, escolta una cosa.
7: Jo ja no hi entro ni surto.
2: Hi ha hagut un impacte econòmic molt important per al fet d'haver guanyat la selecció espanyola a futbol. Jo, de veritat, em vaig alegrar que guanyés la selecció. A més, hi ha molts jugadors del Barça, eh?
9: Sí, però a mi això no em fa ni fred ni calor des del punt de vista que partim d'una desigualtat de base, que és que aquests jugadors del Barça juguen amb la selecció espanyola perquè tenen prohibit directament jugar amb una selecció nacional pròpia.
2: Tu estàs provant l'estiu.
9: M'ha provat molt. De fet, vinc enèrgic, no?
7: A veure, hi ha altres coses, també.
2: A veure,
7: la visita del Papa.
0: Oi, sí, i tant. Vaig a veure-li a Montserrat.
9: Aquí a Barcelona va ser molt... molt, vaja, és per celebrar, diguem-ne, la manera com Barcelona va reaccionar a la visita del Papa. Per cert, una part important d'aquella rebuda és mèrit d'en Lluís Danés.
2: Com vam dir-ho? Jo recordo que vam parlar d'aquest programa del Papa. Jo vam dir-ho, però això en Lluís Danés ho vas dir-ho tu. Sí. Jo recordo que això ja ens va agafar encara que feien programa.
0: Sí, sí, vam parlar.
2: Tanquem, a veure, alguna cosa...
7: Espera,
2: a veure, digues.
7: Hi ha l'eclipse solar.
2: És veritat.
9: Que el vaig veure des d'Arenys de Munt, i molt bé. No, al 100%.
2: Jo el vaig veure tot el rato, o...
9: Sí,
2: jo vaig veure al principi, després va posar un núvol.
0: Una cosa, Marc, el tema del capitalisme. Tenies ulleres o no tenies ulleres? Te les vas gastar o no vas gastar-te-les?
9: Amb les ulleres? Sí. Me les van regalar.
0: Les veu, bueno, però algú les va comprar, Marc. Jo no em vaig comprar.
2: Què més tenies apuntat,
7: Joan? Els terratrèvols de Venezuela.
2: Sí.
7: També, vull dir, altres coses.
9: No, a mi em sembla, ni que sigui per...
7: A nivell local també, vull dir, canvi de rector.
2: També.
7: El canvi de rector, vull dir, Arenys. Mm-hmm. Després la Marta Mitjans.
9: Doble canvi.
7: La Marta Mitjans, sí. La Marta Mitjans també, una
2: molt bé,
7: noia.
2: Molt bé, vull dir que realment,
7: doncs, s'ha deixat el llistó ben alt. I els catarres que van venir per Sant Zenon.
2: Els catarres que van venir.
7: Van estar
2: també aquí al Castell de Can Gelpí als 50 anys de la cooperativa Cers, els catarres.
0: També van venir, sí.
7: Va coincidir que a Caldetes crec que hi havia també un altre grup important i després és que no es podia passar per la Riera, el que era doncs l'esplanada d'aquí de...
2: El dia dels catarres.
7: Oh.
9: Ostres, doncs, carai, no? Amb el paisatge que hem de veure a la Riera, que tot de gent vingui aquí, la gent és imprudent, carai, la gent.
2: És com un corbonet.
7: Però no saps, hi va haver alguna cosa.
0: Segur que hi era.
2: Van fotre unes quantes cartes.
9: Sí, però no vaig veure la gent amb por ni res de tot això. Eren bastant animats, jo era des de la barra. Una última cosa, Benet. A mi em sembla que no és destriable una cosa de l'altra. És a dir, la crisi general sistèmica... també porta, doncs, a una situació, diguem-ne, que al final... Em sembla que es tracta d'una crisi general que, en el fons de tot, hi ha el domini, el control dels recursos naturals, no? I aquí, d'entrada, és evident que hi podem situar, doncs, recursos fòssils com el gas o el petroli, però no menysprem tampoc el que és el control de les fonts d'aigua, que probablement serà un dels elements que més tensarà la situació, i més en una situació de crisi climàtica, no? Per tant, a mi em sembla... una vegada més, que no és una crisi que es pugui sectoritzar, sinó que la crisi és general del sistema del capital. Jo no sé quin és el sistema que ve darrere. Hi ha hagut algun expert, com per exemple en Carbonell, l'arqueòleg, que a partir de l'estudi del passat, no, prehistòric, el que projecta cap al futur és la caiguda del sistema del capital per anar cap a un sistema necessàriament cooperatiu. No pas per convicció, sinó per necessitat.
0: Jo crec que anem cap al feudalisme, més aviat.
2: Bé, a veure, Manolo, per tancar... Tens alguna cosa més que vulguis dir abans de que fem les previsions del curs escolar 26-27 de l'estiu, eh? Digues, Manolo.
8: No, jo crec que aquest estiu mereix una reflexió serena i molt sensata. I posaré dos tres exemples. Primer exemple, la selecció espanyola guanya el Mundial. Per què? Perquè hi ha harmonia interna i solidaritat dels treballadors, entre els jugadors. Fixeu-se bé, el paper de l'entrenador ha sigut màgic. Hi ha un home més equànim i més serè. Segon, en la vida econòmica hi ha un desfermament brutal. Vos porta al neofeudalisme. Jo fa anys que ho estic dient. La globalització ha portat a aquestes oligarquies tan minoritàries d'un poder... un problema axiomàtic internacional o mundial. Pareu compte el debat que hi ha en aquest moment sobre la intel·ligència artificial i les seues derivades. ¿Vale? Tercer, heu parlat de la presència del Papa a Espanya. La presència del Papa a Espanya i especialment a Catalunya ha sigut un exemple de serenor, és a dir, d'equanimitat, de buscar l'harmonia. I tot això què vol dir? Vol dir fonamentació ètica de la conducta social i humana. I això és el que està en aquest moment en ebullició i en crisi. Hi ha un esquema moral, un esquema ètic general totalment destruït. Per què? Perquè tenim un conflicte, no dic de civilització, però quasi, un conflicte de cultures. Els que àmbits de casa nostra no tenen la nostra cultura. I els que estem a casa nostra han perdut gran part de la cultura pròpia que ens ha fet com som. I acabo dient, no oblideu mai a Catalunya la profecia de Torres i Bages. Catalunya serà cristiana o no serà. En aquest moment hi ha més presència a les mesquites que a les esglésies a Catalunya. Hi ha més de 300 mesquites actives en Catalunya. Això per mi és una amenaça de convivència i d'estructura social i política molt, molt gran. Per tant, siguem apaivagats a l'entusiasme i busquem una mica l'acelerador per fer una reflexió profundament moral i ètica de les bases de la societat i la convivència.
2: Bé, a veure, anem a... Estem ja a quasi 3:15, ens queden 20 minuts de programa, o mal comptats, o un quart d'hora. Curs 26-27, o sigui, el que comencem ara. Què marcarà? Marcarà aquesta intel·ligència artificial agressiva, eleccions a Corts Generals, el retorn de Puigdemont? Què creieu vosaltres que marcarà, que farà, que marcarà aquest curs? Qui comença? Noemí, va.
0: A nivell espanyol, a veure, la davallada del Pedro Sánchez, estem a l'expectativa de que si hi haurà eleccions, no hi haurà eleccions, si resistirà. Jo crec que aguantarà, ja. Aguantarà perquè ja s'està consumint ell mateix, doncs, bueno, que s'acabi de consumir, i ja està. I llavors ja obrirà les portes i ja deixarà, doncs, que tota aquesta extrema dreta, aquestes extremes, doncs, entrin i ja està.
2: O sigui, hi haurà primer les eleccions municipals que les generals. Això és el que no volen els alcaldes socialistes, eh?
0: Tothom apunta que no, que hi haurà eleccions a final d'any o a principis de l'any que ve. Però jo personalment penso que Pedro Sánchez aguantarà fins al final, si és que no es mor abans.
2: Cremant a tots els barons de tots els
0: territoris. Perquè, escolta, està consumit, i és un home, doncs, que té 44, em sembla, 54, 55, està amb un risc de cardiovascular brutal, i si aguanta viu, aguantarà fins al final.
9: Estic bastant d'acord amb... Perdona, amb el que diu la Noemí, que aguantarà fins al final, i justament...
2: Però això no volen els seus barons, eh?
9: Sí, però justament ho faig autoesmenant-me. És a dir, moltes vegades hem dit aquí també que Pedro Sánchez juga sovint el que en diem la ruleta russa. Uh-huh. El cas és que continua fent tirades i no li surt mai la bala. Vull dir, té gran capacitat de supervivència, de sobreposar-se a les dificultats, i no només de sobreposar-se, sinó de posar-les a favor seu, diguem-ne. Uh-huh. Fixeu-vos que Pedro Sánchez, un any enrere, haguéssim dit que era un home acabat, i en canvi, durant aquest període, va acabar sent un referent de l'esquerra que planta cara, diguem-ne, als sistemes més, com ho diríem, més reaccionaris, no? Fins i tot davant d'Estats Units, ni més ni menys que davant d'Estats Units. Vull dir que té una capacitat de resiliència, Pedro Sánchez, que malgrat que les coses objectives ens portin a pensar que és bastant inevitable una convocatòria electoral, els fets subjectius també ens fan pensar que possiblement aguantarà fins a l'últim dels dies.
0: El que passa que les conseqüències són tremendes, perquè ell, a part de resistent o resilient, és un egoista i un ególatra que no s'acaba. Ell va per ell i passa de tot, i passa del país, i passa de tothom. Llavors, clar, d'aquesta manera no es pot anar, però clar, ell té el poder de dir convoco o no convoco, però les conseqüències són nefastes, perquè el que ha passat a Ceuta, com està deixant el país, com ens està deixant a nosaltres aquí a Catalunya, o sigui, tremendo, li està aguantant a l'Illa.
9: Sí, però tampoc podem oblidar que qui està falcant i qui té la palanca per acabar la legislatura és Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, Vull dir que també no es pot destriar una cosa,
0: bueno,
9: de l'altra, eh?
0: Cada vegada està tenint menys suports, menys algú, però clar, els mateixos de Comuns, no?, o com Sumar, també estan qüestionant coses.
9: Però ningú
0: aguanta, per què? Perquè el que ve és pitjor del que tenim ara.
9: I d'això viu Pedro Sánchez.
0: I d'això viu Pedro Sánchez, perquè és
9: si
0: un
9: vosaltres no hi
0: paràsit.
9: Ells tornen, no?
0: Paràsit.
2: Manolo, hi ha una elecció... Perdó, Joan.
7: Aquí ja ens anem com a Estats Units. O demòcrata o republicans. Mm-hmm. I aquí, o dretes o esquerres. Tot l'altre són partits minoritaris que en un moment donat donen suport amb un o amb un altre, depèn del que els hi prometin, també.
0: Sí.
7: Que a vegades és així, no?
9: Sí.
0: La diferència també és que allà es fan els pactes abans, igual que Andorra. Aquí es fan els pactes després, i per tant sempre estem amb aquesta història de fer veure que sí, de fer veure que no, les mitges veritats, les mitges tintes, amaguem aquí, amaguem allà, sí. I no som transparents. I aquí és on ve també un problema immens. Fem els pactes abans i ens traiem les caretes abans.
7: Jo ho he dit, això, vull dir, falta transparència.
0: Totalment.
7: Falta. I la gent ja està diguéssim, ja en pas olímpicament de la política. Està desenganyada. Mani qui mani, vull dir, realment, la gent es polca de casa, vull dir, perquè dius... És que no. Mani.
9: I a la vegada, paradoxalment, donant-vos la raó, perdona, Manolo, també és veritat que aquesta antipolítica que ha portat la decepció de tanta gent és justament, una vegada més, el terreny adobat a aquestes forces reaccionàries, no? Que el que estan prometent és, bàsicament, que rebenti tot perquè tot comenci de nou, com tots sabem que això no serà així.
2: Manolo, tu què opines? Eleccions o no? Abans d'aquest curs 20... i altres coses que creus que seran importants en aquest curs que ve ara, 26-27?
8: Jo crec que, escolteu bé, pot fer... Ara discrepareu de mi, Jo fa anys que dic que Pedro Sánchez està aplicant un cop d'estat xaviste, bolivarià. Això fa anys que ho dic, perquè jo conec molt bé el que ha passat en Centroamèrica i en Venezuela. He estat allà, he vist coses molt sèries, he vist els personatges importants, he tingut documentació confidencial o secreta a les mans, etc. Jo vos asseguro una cosa, que el principi de Sánchez és col·locar a la peça clau a la front del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido. És exactament el que va fer Chávez en Venezuela, col·locar al davant a Diosdado Cabello, que encara dure, ¿vale? Que era un general, i el fa president del Tribunal Constitucional. A partir d'aquí canvia completament la Constitució. A partir d'aquí canvia completament la estructura política i s'apodera de tots els mecanismes de l'Estat, que és exactament el que està fent Sánchez des del principi. Banc d'Espanya, el Parlament, que no serveix per res, no li fa cas, no fa cas a la Constitució, no fa aprovar pressupostos, 4 anys sense pressupostos, etc etc. I al final del període de l'estructura del cop d'estat, diem tots, el que fa és crear una situació distinta, un escenari distint, que el remate amb la nacionalització, Chávez, d'un milió de suposats veneçolans que anaven pel món. Guanyi les eleccions gràcies a aquest milió de persones i a partir d'aquest moment mai més ha hagut transparència ni necessitat en les eleccions. Aquí estem vivint exactament aquesta metodologia i la gent no se'n dona compte. Jo tinc dubtes de que el Sánchez, si no el mate un mal de cor o algun problema físic, el Sánchez deixa el poder. Farà tot el que calgui per quedar-se al poder. És un home profundament amoral, profundament cínic i, des de llavors, un psicòpata com vam conèixer. Mireu, ahir sentia un professor, un intel·lectual espanyol, que parlava d'una analítica comparativa. El final de Hitler i el final de Sánchez. ¿Vale? I hi ha moltes coses que, si vos fixeu en la visió perturbada de Sánchez quan ha demostrat amb la crisi de Ceuta, marxant a la Marieta, un mes de vacances, passant de tot, això un governant ho pot fer. Això és el final d'un període de democràcia que no sabem el que vindrà.
2: O sigui, les eleccions, jo perquè la gent que ens escolta ho entengui, tu creus que les eleccions seran abans de les municipals o després les generals espanyoles?
8: Jo crec que allargarà tot el que podrà i ja veurem que al final no aplicarà l'article 116 de la Constitució i dirà que estem en un estat d'emergència, o d'excepció, i aleshores no faci eleccions. Mireu el que vols dir.
0: Ui, que bo, l'anàlisi, sí. Sí. Psicòpata total.
2: Joan, que t'he tallat abans, digues.
7: El Sánchez, que està intentant, doncs, es podria aguantar, i donant doncs, prioritat, doncs, en segons quines coses, vull dir, a Catalunya, no? Si entra Feijó, què farà? Contra Catalunya, què farà Feijó?
0: Vox, què farà Vox?
7: Tot el que s'ha bueno, aconseguit, a veure, això d'aconseguit...
2: Bueno, que, hi ha una que... pregunta prèvia, i aquí, això ara hi ha hagut
0: l'amnistia... El que hem aconseguit també és percepció, com diu en Marc.
2: Puigdemont tornarà... quan tornarà Puigdemont? Primera pregunta, a veure, no imito que ets de Junts.
0: Quan tornarà, mira, tant de bo torni el més aviat possible i, a més, doncs, pugui estar a casa i tranquil. Home, i deixi espai doncs, a altres coses, perquè la Catalunya que ell va deixar fa ara farà 10 anys l'any que ve, res té a veure amb la Catalunya d'avui en dia. I doncs, ell està allà dalt, la gent li explica, la gent va, però, clar, no té el pols de la Catalunya que tenim a dia d'avui. I això ell ho sap i ho pateix.
9: Això que diu la Noemí em sembla que és molt significatiu justament perquè estem parlant de gent de la mateixa organització política i implica, diguem-ne, un gir important en el sentit que aquella Catalunya que va arribar on va arribar avui no és la mateixa. No vol dir que no pugui tornar a arribar on es va arribar en aquell moment i potser més enllà, vol dir simplement que s'ha de fer des de perspectives diferents a la que es va fer en aquell moment, no?
0: A veure, el del Mundial, per mi, el del Mundial va ser... Vaig aprendre moltíssim, perquè vaig veure persones no espanyolistes amb la samarreta celebrant. Vull dir, i això que hauria estat impensable fa 7 anys enrere. I és així. És així.
2: Manuel, Puigdemont tornarà o no tornarà? Què opines tu?
7: No tenia la vareta màgica.
2: A veure...
8: No, jo us diria que Catalunya té una crisi d'agressió cultural. I això no se'n dona compte la gent, però queda un estat de nervis important. És com la inseguretat i les màfies que corren per Catalunya. ¿Vale? Una societat tan atacada com és la nostra per màfies i per una emigració desaforada i descontrolada comporta malestar. I aquest malestar social se converteix en un clima polític molt perillós. Jo crec que a Catalunya, els catalans de soc arrel, els catalans tenen suficient fredor mental per analitzar les coses i per reflexionar. El pragmatisme català recomposa quasi sempre els escenaris d'un fanatisme desaforat. I crec sincerament que en aquest moment el que governi a Espanya tindrà que tenir molt present la natura de Catalunya i la importància històrica del catalanisme. Espanya ha anat bé quan el catalanisme ha actuat en Madrid. I això vos cito segle XIX i segle XX. Quan s'ha trencat això, Espanya no ha anat bé. Quan va ser la recuperació que va fer el franquisme? Quan els catalans, López de companyia, se van col·locar en Madrid i van estar portant racionalitat a la política econòmica del país. Per tant, jo crec molt en el seny, i el seny tornarà. I jo espero que el senyor Feijó, del que no tinc grans confiances, el senyor Feijó tindrà molt present per pragmatisme galaic el que significa el pes de Catalunya i el seny dels catalans, Jo espero això.
9: Vols dir que el factor Ayuso, que també és veritat que és un personatge més tocat que mai, no és l'Ayuso i l'ayusisme, diguem-ne, que al final és l'aznarisme, no és qui té segrestat el líder del PP?
8: Jo crec que Ayuso s'està cremant perquè és una insensata. Hem fet coses, a vegades, que no venen al lloc. La història de l'Àstic és la cosa més estúpida del món. I ha caigut i ha professat. En canvi, pareu compte una altra manera de veure la política, que és el realisme serè del senyor Moreno en Andalusia. I no pergueu de vista que Moreno és català d'origen, Va néixer en Catalunya, en Barcelona, És fill de la immigració. I el senyor Moreno aplica una serenor a la política andalusa que a mi m'admira. Per tant, cuidado, que volem els lideratges que més puntegen al Partit Popular si al final no derivaran cap al sud, cap a Andalusia,
7: Jo em faig una pregunta avui en dia. Hi ha polítics de talla? Polítics de talla avui en dia?
0: Hi ha polítics?
7: A veure... Vull dir, realment hi tornem, no? Vull dir, quan es va morir en Franco, que aleshores, doncs, hi havia totes unes personalitats I tot,
9: que van aflorar, sí.
7: Que van aflorar, vull dir, aleshores, en aquests moments...
9: També és veritat que bregar-se en la clandestinitat dona una escola que no dona la normalitat democràtica, les coses com siguin. I tens raó, Joan, i de fet amb en Benet ho hem comentat alguna vegada, els debats polítics al Parlament han minvat molt. Jo recordo aquells debats d'Antoni Castells amb en Fernández Teixidor parlant d'economia amb complicitat i a la vegada amb una crítica molt dura, diguem-ne, des del punt de vista ideològic, que fa com a mínim 15 anys que jo no veig el Parlament de Catalunya.
0: No, eren mestres i es podia aprendre molt d'ells.
2: No, home, jo crec
0: que... Es feien escoltar.
2: És que ara el debat amb cultura, amb educació, amb respecte...
7: Ara, la paraula aquesta que dies enrere es deia, respecte, vull dir, veure, el que es veu allà dins no es havia vist mai.
2: I un polític, tots els polítics volen el millor per als seus administrats, sigui ara. Un poble, sigui un estat, sigui un país... I aleshores, ara hi haurà punts de discrepància, però si tu vols el millor per a la teva societat que administres, jo crec que hi ha molts punts de confluència i no un caïnisme brutal, que és el que s'està veient ara. A part d'això, alguna... Què pot passar aquest 2026-27? Ens queden 5 minuts de programa. Hem parlat de l'agressió de la... Bueno, jo no vull donar pistes. Què creieu vosaltres que pot ser els temes que marcaran l'agenda d'aquest curs escolar?
9: No m'aventuraré pas. En Joan ho sap.
2: Joan,
7: jo fa molts anys que vaig deixar el col·le.
0: Jo crec que la pujada de preus, mira què et dic, la inflació.
2: La inflació.
0: La pujada de preus. Això portarà més pobresa, més separació i més camí adobat, com ha dit en Marc al principi
7: això,
0: de tot.
7: Això també estic d'acord, vull dir, realment...
0: Això serà brutal.
7: Aquests apunts que has apuntat...
0: El que arriba...
7: Alerta. És que realment, aquí ja s'ha comentat, ho ha dit, crec que el Manolo ho ha dit, diu, el conflicte bèl·lic i de tensions entre Israel i això ha provocat la puja de carburants també,
9: Sí,
7: aquesta puja de carburants
9: estem pagant més de 2 euros el litre de benzina
0: i sobre això dit, tot perquè transport, comerç, tot turisme, canvi climàtic, inflació, per mi les coses més
7: quan a finals d'any veiem a veure quina inflació hi ha hagut.
0: Mira, jo tinc un veí que és pagès de tota la vida, té 90 anys, i cada any, quina calor, això és normal, quina calor, això és normal. Aquest i aquest any, al setembre, li dic què? Sí. Diu, no, això ja no és normal.
2: Ja. A veure,
9: jo no voldria acabar sense un missatge que he rebut enmig d'un bon amic, no?, que em recordava que, curiosament, aquest Arenys que pintàveu vosaltres, tot desendreçat, amb tota persona...
7: Important,
9: tota persona sense llar...
7: Pel
9: carrer i tot plegat, curiosament va coincidir amb el tancament del menjador social dels frares caputxins, instigat per l'Ajuntament d'Arenys amb la connivència d'algunes organitzacions o sectors del catolicisme aranyenc molt donat, diguem-ne, al discurs de la caritat, no? Per tant, a mi em sembla que, ostres, quan posem solucions a les coses hem de mirar quines conseqüències tenen. Hi havia un problema al voltant del menjador social? És possible. Tancar-lo era la solució? No només era la solució, sinó que ha agreujat la problemàtica. Ha desendreçat encara més la problemàtica.
0: No passa res, ara. No passa res, Marc, perquè nosaltres a Pineda, que vinc de Pineda, hi ha un menjador de Càritas al Poble Nou, a la parròquia de Sant Joan Baptista, i hem incrementat que la gent pugui venir allà a menjar.
2: Bé, això seria... Jo crec que aquest tema, estem a un minut d'acabar el programa, donaria per un programa molt extens, hi ha molts veïns molt mosquejats, i han tingut molts conflictes, hem fet de pol d'atracció moltes coses. Jo crec que aquí hi ha la part cristiana, la part humana...
7: És que això tocaries també el tema de Càritas.
2: Exacte.
7: I també,
2: si voleu, un dia farem un programa d'aquest tema, però avui no era... Ja sé que t'han passat el d'allò, però avui...
7: Abans de venir aquí, sentia fa 5 anys de l'explosió dels volcans allà a Canàries.
0: Ah, sí.
7: Fa 5 anys. I encara hi ha coses a resoldre, també.
9: Certament.
2: Manolo, alguna cosa... Res, 30 segons que vulguis dir d'aquest curs 26-27 que no s'hagi dit? 30 segons, que estem a un minut de final.
8: No, jo crec que en aquest moment el que hem de demanar és a la gent ser de no.
2: Molt bé.
8: Per poder juzgar i analitzar el que està passant. Si no se té clar l'anàlisi, no se tenen clar les conclusions. En conseqüència, crec que aquest és el factor fonamental per reconduir la situació escènica nacional, internacional i local.
2: Gràcies, gràcies, Manolo. Fins la propera. Marc, tu ja l'has dit,
9: Ja està, no cal afegir res més.
2: Joan, alguna cosa?
7: No, vull dir que la gent tingui, tal com comenta, seny en el futur, que tingui seny.
2: Noemí?
0: jo ho he dit, canvi climàtic, inflació és el que ens arriba, i que ens ensenyin a millorar això.
2: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies als que ens heu escoltat avui a Ràdio Arenys, avui dissabte 19 de setembre, que hem encetat el curs 26-27, que tingueu tots un molt bon cap de setmana, i moltes gràcies a qui ha fet possible tot aquest invent de la ràdio, a l'estimat Eric Morales, que aquest sí que s'ha anat de vacances a Mèxic, i mireu quin coloret que té. Adéu-siau i fins a la propera.
0: Gràcies.
7: Vinga, bon dia a tothom.
8: Bon dia, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el Departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 es troba tallada entre Figueres i Vilamalla per un atropellament, segons ha anunciat Protecció Civil, al voltant de les 8 del matí. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions i, en conseqüència, la mateixa autoritat ha activat la prealerta del pla Ferrocat. Marxem ara fins al Parc del Reguisol de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, on s'acull la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesanal, Festa el Toc. Tota la informació d'aquesta estrena ens la porta des de Ràdio Vitamènia, Max Bosch.
2: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Gorilla Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa al Toc.
3: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles al voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
2: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa al Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
1: I seguim amb cultura, perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, La Xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, El Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
10: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
9: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
10: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
9: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
10: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
9: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
10: Info i reserves al 93 131 1100.
9: Visiteu www.elportinyol.com.
11: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
12: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
11: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
12: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
11: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
12: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
13: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
12: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
13: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Ràdio Arenys.

0: temps era temps. Cançons d'ara i d'abans, al 91.2.
1: Obrir els ulls, atendre llums,

0: Molt bon dia i bona hora, i ja tornem a estar aquí. I la setmana que ve, quan vinguem, sí que s'haurà acabat l'estiu, eh?
1: Ah, sí.
0: Perquè s'acaba el dimecres, Però, vaja, el temps avui continua igual, continua fent una...
2: A lo millor la setmana ve encara s'allarga l'estiu.
0: Sí. Home, i esperem que no passi com el 62, perquè el 62 també vam tenir un estiu molt calorós i molt així, i després, per la Mercè, hi van haver les inundacions.
1: Sí, no parlem
0: de coses tristes, que estem aquí per ser feliços, i com no hem de ser feliços? Com no haig de ser feliç jo? Amb perdó. La Xerina espero que s'ho passi molt bé amb tota la penya que tindrà a casa seva.
1: Sí.
0: Però jo aquí...
2: Sempre està de celebracions.
0: De moment jo aquí en tinc tres, i els tres tot més joves que jo, i els tres per mi.
1: Sí.
0: Mira que guapo és aquest noi. El que passa és que en la foto d'aquesta setmana no tindrà res que veure amb la setmana passada, que semblava això... Bueno, que la...
2: Potser encara
0: vindrà Julio, lo millor, el Porres, però els cantants, per descomptat, no? De tota manera, la setmana passada semblava això... La foto del... que vas fer, i que després la Glòria hi va afegir el
2: Patufet.
0: El Patufet, home, sí. Espero que aquesta setmana també faci alguna del Patufet, perquè espero que el Patufet ens estigui escoltant. I la Glòria va posar aquí al meu costat en el Joan. Jo no sé com ho fa. Hi ha una foto...
1: Sí.
0: Que estem tots, aquí hi ha el Patufet i aquí està el Joan dels Acudits.
2: Sí, que ha dit que venia avui.
0: Va dir que vindria, el que passa que no sé si vindrà, no senti
2: ha,
0: la...
2: Ha posat un missatge que diu, estic en camí.
0: Ah, doncs així, bueno, doncs un home no importa, eh?
1: Ja.
0: Molt bé. Bé, i aquí estem amb el gran Eric,
1: sí.
0: La joia aquesta mexicana, que és el més bonic del món. A fora hi ha el Pau, que cada vegada està més petitet. Quasi bé no n'hi ha. El meu amor, amb permís de la seva dona, del Joan Cintas.
2: Sí, bon dia a tothom.
0: Els ausents, hi ha 2, 4, 5 cadires buides, i la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt bé. El Cristian... No ho sabem, però vaja, jo li vaig posar, vindràs, i no em va contestar, o sigui que no ho sé. També, ell té molta feina, però, bueno, la setmana passada va tenir...
2: Tothom té feina.
0: Però la setmana passada va tenir la voluntat de venir, tot i no tenint moto, va haver de venir tenint el cotxe carregat amb els instruments per l'endemà. I és per agrair-li que va venir amb el cotxe, amb la seva dona, que es va amb la Núria, que es va quedar... vigilant el cotxe, perquè clar...
2: Home, clar...
0: Una cosa, però molt bé, la sí, veritat...
2: Amb els problemes que hi ha avui en dia amb la societat, s'ha vigilat tot.
0: De tota manera, tenim molta sort, Joan.
1: Sí.
0: Som un equip el més meravellós del món. Aviam, 93-795-79-12. La setmana passada vam posar la cançó en honor del Patufet.
1: Sí.
0: Vam posar la cançó del Patim Patam Patum. Avui posarem, també dedicat a tota la tropa alternativa de tota la tropa de Can Fita, els hi posarem en Patufet. És curt, és el conte i cantat. De veritat, escolteu-lo, perquè és molt, molt, molt xulo. Vinga, en Patufet.

0: Molt bé, doncs
1: molt
0: després d'haver...
1: Molt divertit, molt divertit.
0: Després d'haver escoltat aquest conte tan maco amb musicat, la veritat és que és molt divertit, perquè, bueno, doncs això.
1: Sí.
0: Doncs mira, hi ha dues coses que volia dir avui. Una, que qui tingui ocasió o tingui ganes de saber coses de veritat i història, com que la tele només és de guerra, o sigui, només hi ha el telenotícies que t'informa de guerra, xafarderies o més guerres amb les pel·lícules, doncs jo ja no miro la tele. Diré que algun magazín, a la Meler o el dematí, però, en principi, m'he fet addicte del YouTube.
1: Yeah.
0: I avui, quan m'he llevat, doncs, mentre m'arreglava i tal, he posat la història de Girona. De veritat, és increïble. M'han agafat unes ganes d'anar-hi, perquè jo he estat fent una ruta turística, però res a veure amb el que han explicat aquesta gent. Si tens ocasió, si tens el YouTube a la tele i tens ocasió...
1: Sí, tinc el YouTube.
0: Doncs,
1: sí.
0: De veritat que val la pena, no sé on t'ho he apuntat, el que era exactament, perquè val la pena...
1: Sí, aquí trobes de tot.
0: Escoltar-ho. No, però és que val la pena escoltar-ho amb el narrador, boníssim, perquè a vegades hi ha narradors que no... Aviam, narrador que potser les elles no les pronuncia bé, però segurament que tots, quan parlem una llengua que no és la nostra, tret d'aquest noi que parla el català més bé que nosaltres, el màgic aquest que és... A casa teva parlàveu en català, Mèxic?
2: No, mai.
0: Imagina't. O sigui, que és la pera, aquest tio, de debò. Mm. Però, vaja, però el locutor aquest parlava molt... O sigui, les elles no les... Mira, ara tenim el Porres aquí.
1: Sí.
0: Les elles no les parla i tal, però ha fet tota la història de Girona, que és increïble. És increïble, de veritat. Llavors, posarem... Carinyo... Un moment, que estic demanant-li una cançó, ¿vale? Girona m'enamora, em sembla que la canta la Salomé. Si la tens per la Salomé, Girona m'enamora, i si no... Sí que la tens? Per aquí? Bueno, qui la canta? No? Bueno, però cantada, Val. Doncs Girona m'enamora, que avui he estat escoltant el YouTube. De veritat que tingui ganes d'escoltar i d'enterar-se'n de coses importants, que posi el YouTube i Girona, l'explicació de Girona, t'agafen unes ganes d'anar-hi impressionants, perquè hi ha tantes coses per veure... Que els que anem a Girona, sí, així, el barri del Call, el barri del Call, però molt, molt xula. I m'han agafat ganes de posar Girona m'enamora, i dedicada sobretot també a la Montserrat Fita, que amb ella li agraden molt les sardanes, I ja està. I vostè, sisplau, segui aquí.
3: A mi no doni ordres, vostè.
0: No, li he demanat, sisplau, no li he donat cap ordre. Per favor, segui aquí. Jo no he manat mai a la vida ningú.
3: No, 30
0: persones treballant... 30 persones treballant a Estudi Estil, portades per mi, no pot dir ningú que li hagi manat res mai a la vida. Sempre he demanat les coses, per favor.
3: Doncs ara m'ho està fent. Ara m'ho està fent.
0: Perquè es facin. Et demano, per favor, que canvis de seient. Posa't al meu costat, home, que no hi vens mai.
3: Espera que vaig coix.
0: Vas coix, endallà. Vinga, en Girona m'enamora.

0: Perdona.
1: Escolta'm,
0: si parlem... Si parlem d'antiguitat...
1: Sí.
0: Fa més temps que era el meu amic que el teu marit, guapa?
1: Ah, sí? Però guapa, tu eres el meu amic, mira el meu marit, toma.
0: Oh, i el meu, escolta'm, i el meu no ho va ser, el meu, perquè als 6 anys m'ho van estroncar. Que es va morir amb ganes d'un terrat, pobret.
1: Oh, i tant, com ho saps, sí.
0: Bueno, ai, que bé, Carme, que bé, que contenta estic, que et sento perfecta, reina meva.
1: Bueno, és que quan t'escolto me dones l'alegria, estic fònica,
0: Ja, bueno.
1: Estic fònica.
0: Fes gàrgares, mel... Fes gàrgares de farigola, mel i llimona, que el metge molt poca feina dona.
1: No sé fer gàrgares.
0: No cal que facis gàrgares. Em passa't un poquet a poquet.
1: Ja de poquet.
0: Vale.
1: Ja tens l'Eric aquí.
0: Sí, estem aquí. No t'ho pots imaginar. Bueno, sí que t'ho pots imaginar perquè el veus. Perquè ell també surt a la foto. Quan t'enviu les fotos, el xaval és més jove, és ell.
1: Sí, el més jove, ja m'ho he pensat, no? Perquè els altres tots són com més grans i ja m'ho he pensat que el més jovenet era l'Eric, ja m'ho he pensat, ja.
0: Sí, és un amor de nen. És mexicà, aquest nen.
1: Sí, és mexicà, que ha estat a Mèxic, no?
0: No ha estat a Mèxic, no. Ell és de Mèxic i està aquí estudiant. Però de veritat que parla un català... I què fa, 3 anys? 4?
2: Ara hi ha 4.
0: 4 anys que està aquí, però em fa... Jo el vaig conèixer, deu fer un parell d'anys... I t'asseguro que ja parlava el català més bé que jo.
1: Que és... Perquè amb voluntat, les persones que tenen voluntat i ganes, i si sí. Troben algú d'on estan, s'aprèn, Rosa, s'aprèn.
0: Sí. Bueno, i avui sí. Posa't molt guapa, que te'n vas a dinar, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, reina meva. Ja et vaig dir que si la cosa funciona... La gent de la perruqueria Rosa Montnel, alguna clienta especial, el personal d'Estudi Estil, la Xiques sí. Montner, que hi ha un grup que es diu en Xiques Montner, perquè havies sí. estat amb mi, farem sí. un dinar i el farem sí. a les Tres Villes, si el fem, es farà a les Tres sí. Villes al carrer Berlín. O sigui, carinyo, ponte buena... Perquè has de venir.
1: Ponte maja.
0: I posa't la més maca. Seràs la més guapa del baile.
1: Segur.
0: No, però de veritat, Carme, que em fa... Vaja, que tinc moltes ganes de...
1: De veritat.
0: Clar que sí, que tinc ganes de que vinguis... Pues, doncs no pateixis que tinc...
1: Que no vaig cap al carrer Berlín.
0: Doncs sí, és aquí mateix i a més, escolta'm, sí. O algú et ve a buscar o un taxi per anar i un taxi per tornar.
1: Oh, i tant.
0: Vull dir que...
1: Per això estan els taxis.
0: Per això, per això està... Va. Allò que diuen que els taxis... Ai, que els quartos i els d'això són per les ocasions.
1: Exactament.
0: Molt bé, carinyo meu. De veritat que estic molt contenta de parlar amb tu perquè t'hem trucat un munt de vegades. Ara, de totes maneres, tenim problemes amb els telèfons perquè ara mateix ens acaba de trucar la Glòria en el mòbil, sí. que no entren les trucades. O sigui que ara la trucarem també perquè és que si no, no hi ha manera... Aviam, jo no sé el que passa, però pensa que nosaltres hi havia dies, de debò, que a 11:15 encara no havíem pogut posar cançons i dir, no agafis més el telèfon, perquè si no, no podem posar cançons.
1: I ara,
0: doncs, no, la gent no pot trucar. Bueno, és igual.
1: Bueno,
0: amor meu, bueno. I quina cançó voldràs que et posem?
1: Hombre, paraules d'amor del Serrat.
0: Paraules d'amor del Serrat.
1: Soc serratista.
0: Em vena, jo també.
1: Sí.
0: I ara, l'altre dia me'n vaig donar compte que sort que tinc dos braços, perquè sóc serratista i canista, perquè a mi el Carlos Cano m'enamora.
1: També t'agrada molt, no?
0: Molt, de veritat. Sí, I l'altre dia parlant tu precisament,

0: Anem amb un del playback. Sí. També em deia, diu, és que a mi el Carlos Cano m'agrada molt. Dic, toma, dic, a mi. Me n'acabo de donar compte que sóc en vena dels dos. Bueno, amor meu, doncs...
1: A mi m'agrada la Shakira.
0: La Shakira. Però t'agrada la Shakira? M'encanta o t'agrada la Shakira?
1: La Shakira.
0: Li agrada la Shakira. Aquest que parla és en Josep Porres, que té molt bon gust. Pensa que té una dona... Té una dona...
1: Millor que la Shakira.
0: Sí, senyor. Hombre, ja voldria la Shakira, quan tingui l'edat de la teva dona, assemblar-se mínimament. Hosti, té un ritme, té un cos, té unes cames, té un aire que va... Tu saps que el meu pare sempre deia que la meva mare, quan era jove, anava desbocant. Els que entenem una miqueta el món dels cavalls sabem el que vol dir desbocar, no? Que un cavall li has d'aguantar les riendes perquè van amb el cap així, Doncs ella sempre va així. Aquí estoy yo. Però de veritat que és...
1: I que duri.
2: Sí, que duri, home.
0: I que no m'entere jo de lo contrario.
1: No.
3: Per molts anys,
0: digue-li. I tant.
3: Que durin tots dos juntets.
0: I aquí el Joan Cintes també té una dona que és un amor. És la dolçura personificada, de veritat. I bueno.
3: Pues ja va bé, tens uns bons companys i unes bones companyes.
0: De veritat. En Joan Cintes és
1: un crac.
0: El personatge, a part de que és un crac, que té unes sortides... que et pots morir, perquè l'altre dia allò de que ens han contractat per una pel·lícula, això va ser... Mira, jo és que em partia. És de veritat, és una persona tan sorpresiva que jo fa 13 anys que el conec i sempre em sorprèn.
1: I mai ho coneixes prou.
0: No. És que de veritat, Carme, saps aquelles persones... serioses, està aquí, no fa soroll, sembla que no hi sigui, i quan obre la boca,
1: bomba!
0: Sentència. Mira, de veritat que és la joia. Ell i la Txarín són els meus. La Txarín va ser la primera a venir i després ja va venir ell i un altre que, pobret, ja se'n va anar. Però la veritat que si estés aquí també seria... També seria alguna cosa, no? Però de veritat...
3: Al teu costat no m'estranya res, per això,
0: Bueno.
3: Que estiguis envoltada de tot, perquè al teu costat aixeques
1: l'ànima. Sí, saps què passa? No, som dos i no podem amb ella.
0: Sí. No, ara sereu quatre, No, ara sereu cinc.
1: Tres
0: aquí i dos a fora. Mira, ara us ho explico perquè ho sàpiga tothom i ho podrà saber tot el món, i si hi ha un més enllà, el Joan estarà content de sentir-ho. Jo tenia 6 anys i el Joan tenia 8, en deuria tenir. Tenia un parell d'anys més que jo, o 3.
3: El Joan era el meu marit,
0: Era el seu marit.
1: Oh, aquí, aquest Joan.
0: El seu marit. Bueno, doncs, un dia vivíem... Jo vivia aquí i ell vivia aquí, no?
1: Sí, porta per porta.
0: No, hi havia el carrer que ens separava. I resulta que un dia estàvem jugant a dalt al terrat, tots dos. I hi havia un quarto de safareig, i ens vam posar allà al quarto de safareig. Em va dir, juguem a papes i a mames?
2: Sí.
0: O a metges? Era igual, una cosa que l'altra. I bueno, i resulta que ens vam pillar.
2: Ah.
0: Ens vam pillar i tota la vida fins que es va morir, va estar esperant que trobéssim un terrat, Mentrestant es va casar amb la meva amiga Carme. Ai, Carmeta, carinyo, quantes coses, vida meva.
3: Quantes coses hem passat,
0: Rosa. I tant, vida, i tant. I les que passarem. Però totes bones, vale?
3: Home, sí.
0: Perquè si no són bones, els hi donarem la volta.
3: Ah, això mateix.
0: Vale?
3: Ah, això mateix.
0: Vinga, en amor. un petó Vinga. Molt fort, que t'ho passis molt bé aquest migdia, i aquest
3: moltes
0: vespre
3: tu,
0: aquest vespre t'envio l'àudio per preguntar-t'ho, vale?
3: Vale, jo t'ho explicaré, vale?
0: Petó molt fort, amor meu.
3: Igualment.
0: I per...
3: Abraçades a tota la família de la Ràdio Arenys.
0: Moltes gràcies. Mira, ara si veiessis on t'estic, és com si tingués un teatre de Puccinellis, saps?
3: Sí, sí,
0: que n'hi ha dos que no paren. Així com el Joan és tan formalet, els altres dos, el Julio, que acaba d'arribar, que és un crac, a més és per veure'l, que porta una gorra i està superguai, i el Josep, que és más de lo mismo, però comencen a fer-se senyals mentre jo estic parlant.
1: Com els indis.
0: Són la pega, de veritat, eh? Però bueno. Molt bé, carinyo meu, un petó molt fort, t'estimo molt, i per tu el nostre Serrat interpreta paraules d'amor. Vale?
1: Doncs jo també t'estimo.
0: Ja t'enviarem, el programa. Dieu-vos i tots que l'estimeu.
2: T'estimem una abraçada molt forta.
4: I bon dia i bon cap de setmana.
3: Tota la família d'Arenys
0: de Mar. Moltes gràcies, carinyo. Adéu, reina meva.
4: Adéu.
0: Passis un bon dia. Adéu.

0: Molt bé. Hola, preciosa.
1: Hola.
0: Hola, amor meu.
2: Bon dia.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Hola. Molt bon dia, macos.
0: Escolta'm, que saps alguna del Patufet?
1: Pues, jo l'he sentit cantar una cançó preciosa del Patufet quan he posat la ràdio en marxa, que es diu.
0: Sí.
1: A veure, m'ha encantat, m'ha encantat. Ja m'explicaràs bé aquesta versió que d'això, perquè és molt guapa, eh?
0: Molt.
1: M'ha agradat, m'ha agradat molt. Sí.
0: La veritat que sí. Bueno, després...
1: És que el Patufet és molt graciós, de veritat.
0: Després, quan
1: molt
0: ens...
1: És
0: quan...
1: molt nostre, el Patufet, molt nostre.
0: Bueno, és que és el que jo molt dic, nostre. És un personatge molt nostrat.
1: Vas pescar-lo bé, punyetera, vas tenir tu...
0: No.
1: Vas afinar, eh?
0: No, sí, i tu també, que vam coincidir, carinyo? Entre la puntaire...
1: La puntaire...
0: Entre la puntaire i el Patufet... Clar, la puntaire és molt...
1: Jo penso, jo vaig pensar que en una taula, com teniu tan maca de gent, tan d'overbooking, tan plena...
0: Sí.
1: Clar, una puntaire, a més el coixí i tot.
0: No.
1: La puntaire.
0: Bueno,
1: en canvi, el Patufet pues, ocupa una miqueta menys.
0: Avui ens queden tres seients. No sé, el Joan dels Acudits ha dit que si la Renfe li permetia que vindria al programa.
1: Sí, ja t'ha posat una foto,
0: Ho sabeu,
1: posat
0: oi?
1: Una foto, eh?
0: Ja està al tren. O
2: sigui que... Sí, sí, ha posat una foto que estava al tren.
0: La força de voluntat que té aquest home és increïble,
1: tota,
0: de veritat. De veritat,
1: tota.
0: Glòria, que som el millor equip del món mundial, eh?
1: Hòstia, sens dubte.
0: 13 anys i hem tingut de tot. Tenim gent avariada, tenim... Començant per mi. Tenim gent avariada, tenim... Bueno, tenim que se'ns han anat. Ahir, precisament, mirava al principi de l'agenda d'aquest any i pensava, ostres, per exemple, se'ns han anat la Teresa Fita i se'ns han anat el Lluís Collet, que cada dissabte, quan plegàvem, bueno, a part de que ens demanava la cançó abans, després ens esperava baix. També se'ns han anat. O sigui, amb aquests anys que fa, que el dia... Bueno, en fi, és igual.
1: Exacte, parlem de música.
0: Parlem de música i de coses maques.
1: La gent també, des d'allà on estan, l'escolten seguríssim.
0: I tant que sí.
1: Seguríssim.
0: Sí, sí, sí.
1: Per cert, Joan, avui la Medicina no s'ha animat a venir a parlar per la ràdio?
2: Bueno, és que tenia la meva filla a casa.
1: No, que dic, és que a vegades, com que escoltes, però no saps si hi ha tothom al moment que
2: marques
1: i potser ha dit... I som i no t'enteres, per això he volgut preguntar. Per si
0: avui ens ha fet el salt. Però
1: també li envio petonetes d'aquí, doncs. També li envio un petonet molt gran.
0: I tant. Avui ens ha fet el salt. Però vaja, el dilluns jo espero veure-la, perquè jo li portava una coseta, però ja li donaré el dilluns. Perquè...
1: Molt bé.
0: És que són tots tan macos.
1: Tots. Bueno, jo ja aquí no conec personalment, crec que has dit el Julio, crec que has dit el...
3: Bon dia,
0: Glòria.
1: Bon dia.
0: Dóna'm el telèfon, sisplau. Oi, aquest nano? Mm-hmm. Aquest porra es fa com els crios, eh?
4: És com una criatura, nen.
0: Però és que ets un crio, nen?
3: És una criatura.
0: Escolta'm, dóna'm el telèfon, que és el que li faig al meu net, eh?
3: Està amb el mòbil i jugant... Pues
0: està
3: mira.
0: Amb el mòbil. Està aquí i està jugant amb el mòbil.
4: Oi, em pica la mà i em fa mal. Em fa mal, eh?
0: No em toca, diu, tio, que he picat a la taula.
1: Bueno. Oi, s'ha de ficar a la
3: poner,
1: eh?
3: Troba a faltar la xering i el tio està allà una mica avui.
0: Avui
3: només
0: cal veure-la a la foto, eh?
3: Sí, troba a faltar la xering.
0: De tota manera... De tota manera, són molt macos tots dos. Tant en Julio...
1: Oh, que ben acompanyada estàs, punyetera, eh?
0: Sí, home, sí, tant.
1: Estàs molt ben acompanyada.
4: Diu, però li va la massa,
1: la
4: Monet.
1: Allà la taula de to, però...
4: Li va la massa.
0: Oh, i tant. Bueno,
1: macos, no us entretenc per si truca algú.
0: Molt bé.
1: Una abraçada. Ah, per cert, la cançó.
0: Clar.
1: Que jo tinc una amiga que es diu Xerín.
0: Sí.
1: Xerín Valdivieso.
0: Sí.
1: I sí, m'ha dit que aquesta cançó li agradava.
3: Tenies.
1: I com que m'ha dit que aquesta cançó li agradava, doncs pues, per ella i per la... Es diu Madrecita del... Bueno,
3: de l'Alma Querida.
0: Madrecita de l'Alma Querida.
1: Ah,
0: aquesta, oi? No era l'Alma Xina, aquesta?
2: Sí.
1: Sí. L'Alma Xina. Sí. No me sortia la paraula, no me sortia el cantant.
0: Doncs,
1: se m'ha trebat el cantant.
0: Aquest sí que és de la meva infància.
1: Jo sé que li agrada molt bé.
0: És dels anys 50, però
3: no. La de tothom.
0: Bueno, però jo parlo de la meva infància, eh? És com la Rita Hayworth. El amado mío. Aquesta cançó també jo la recordo de tota la vida. Sí.
1: Tira el guaix, tinguis ell amb tota l'art, eh? La Rita Hayworth, oi?
0: Home, deien, amado mío, comprame un bolso de estos de moda, de persiglas, perquè és quan
1: va... Home, persiglas. Això no m'havia enterat, jo del bolso no m'havia enterat, no.
0: I la Mari Sant Pere cantava aquella... Es que tu cuerpo serrano me da un cosquilleo detrás del cogote. Que si algún día te atrapo, guapo, guapo y guapo. L'he buscat amb una verbena, vaig pujar dalt a l'escenari. Hi havia el grup que cantava i van cantar aquesta cançó, però clar, guapa, guapa. I no la guapa, guapa del guaca, guapa. No, guapa, guapa.
1: No,
0: tres vegades
1: no
0: guapa. I vaig pujar de l'escenari i quan anaven a dir bueno, això, el guapo, guapo, guapo, jo vaig dir guapo, guapo i guapo, perquè realment la Mari Sant Pere era única. Però no la té gravada, aquesta cançó, si no l'hauria
1: pujat. Tenia un art natural.
0: Era increïble, de debò. I és curiós que el seu marit va morir al mar i ell al cel.
1: Sí, veus? Mira, com va.
0: Bueno... Vinga, preciosa.
1: Pues una abraçada, molt bon cap de setmana a tothom i una abraçada molt
2: igualment, gran. Igualment.
0: Vinga, preciosa, t'estimo i t'estimem.
4: Un petonet.
0: Glòria, i no cal que et dongui les gràcies.
1: No cal.
0: No diré el què. De totes maneres, es podria musicar?
1: Doncs sí.
0: Pues apa.
1: Bueno, però llavors per compartir-ho no ho sé, sí, jo suposo que sí, clar.
0: Sí, no pot ser, no pot ser, però vull dir que no. Perquè avui ho pensava, i coi, se li podria posar música, però no sé...
1: Podria ser, s'hauria de mirar.
0: Claro. Bueno, és igual, tranquil·la, que està fenomenal, vale? Vinga, preciosa.
1: El que està fenomenal és el que hi ha, la imatge del que hi ha.
0: Ai, doncs sí. Però és que si no hagués sigut per tu...
1: Això
0: no seria, vale? Vinga, preciosa, un petó, t'estimo. Petonets al jardí.
2: Adéu.
0: Doncs paraules d'amor d'en Serrat. Ai, perdó, madrecita, sí. La de la Carme no l'hem posat?
2: Sí,
0: ja s'ha posat.
2: Ja l'hem posat.
0: Estic fina, jo també, eh? Bueno, doncs, picant.

0: El dia 17, o sigui, dijous, va ser l'aniversari d'un altre membre del grup, d'en Jan, que està molt agobiat perquè té molta feina. Va amb dos o tres grups, cantavaneres, amb un grup, cantavaneres amb un altre, amb... canta amb els 60 en grup, amb 60 en viu, que per cert ho fan molt bé.
1: Un tio molt feliç.
0: I donen una imatge molt guapa. I el dijous van fer un dinar en l'era, no sé quanta gent hi hauríem, si posem 50 o 60 persones, va estar molt bé. Dinam-se també va estar bé, l'era si menja bé, van fer-li un pastís molt maco, ell va ser immensament feliç, va venir un mag que, en fi, tot en si va ser molt maco. Llavors, em recorda aquest dia tan meravellós, Jan, encara que no puguis venir, i ho entenc perfectament, perquè, clar, mira, el Cristian ve i posem cançons, o sigui, demana... encara que porti un trosset ell al programa, posi ell les seves cançons, però les té gravades. El Jan no. El Jan ha de cantar i toca directe, la guitarra, sí. Aquí en viu i en directe. I, clar, tenint tanta feina com té, el dematí no està per cantar. O sigui, és un càstig demanar-lo perquè vingui. Llavors, com que sempre està en els nostres cors, és com si estigués present aquí. Llavors, ara posarem una cançó d'ell amb el que el va portar, perquè el Jan està aquí, perquè el va fer venir el Cristian. O sigui, que ens interpreten, pots per tu. Vale? No cal que truqueu al telèfon o intenteu-ho, però en comptes de trucar pel telèfon, intenteu pel WhatsApp. El mateix número, trucant pel WhatsApp, potser tindreu una miqueta més de sort. I si no, doncs ens envieu en el telèfon de qui sigui de nosaltres la cançó que voleu, o el telèfon, i us trucarem, i us trucarà... Hombre! Hombre! Això sí que té mèrit.
1: El pare Joan.
0: Mare de Déu Santíssima.
2: La gorra.
0: Ara tenim aquí en Joan dels Acudits, que aquest té més mèrit que ningú. De debò. No, si de mica en mica se'ns va omplint...
2: A l'escenari.
0: Se'ns va omplint a l'estudi, eh? I bé també acaba d'entrar la que deia abans que estava tan bona. Vine per aquí, guapa. Fes el favor de saludar...
3: Bon dia.
0: A l'audiència. I tu qui ets?
3: Soc la Charo.
0: És la Charo. La Charo més maca. Allò, sabeu allò que diuen de que la dona que té un bon marit
2: a la cara
0: ho porta escrit? Doncs aquesta dona realment té un bon marit, perquè està guapíssima. Molt bé, molt bé.
1: No, mira...
0: Vinga'n. Joan... Vinga, moltes gràcies, carinyo.
4: Gràcies a la Renfe, tu, una hora ja esperant.
0: Mare de Déu.
4: Parats al tren.
0: Ja.
2: Sí.
4: Normal.
0: Sí. Amb el de... Amb ell de Sant Cugat, no?
4: Sí, però de Barcelona aquí amb els Rodalies.
0: Ja, però amb el de Sant Cugat cap problema. Amb els ferrocarrils catalans, res, no?
4: A vegades, però això no passa.
0: Ja. Bueno,
1: I l'horari, anava bé l'horari?
4: No, una hora hem sortit de una hora parats al tren allà a Plaça Catalunya.
1: Ostres.
0: Mare meva. Una hora esperant-lo o una hora parat?
4: No, una hora parat. El tren arriba a l'hora amb una hora parat.
0: Ja.
4: Bueno.
0: És increïble, eh?
4: Moment natural després del Danone.
0: Ja. Bueno, cuidado, no caiguis.
4: Que no faci jo per terra.
1: Ui.
0: Vinga. Ai, no, aquí...
4: A onde?
0: Saps què passa? Retira la cadira, no cal que et moguis tu. Fes córrer la cadira i posa-te'n a l'altra.
1: Ah, perquè et tapa.
0: És que si no em tapes el...
4: Ya lo tienes muy visto.
0: Hombre, no, que si li haig de demanar a algú, li haig de veure la cara, ¿vale? Bé. Ja el tenim col·locat. Bé, doncs ara escoltarem pel Cristian i el Jan, Boig per tu.
2: Vale.

0: bé, heu pogut veure lo fantàstics que són els nostres nois cantant, que avui, bueno, ara en aquests moments falten ells dos i la Txarín. La Txarín és pràcticament la imprescindible, però bueno, avui és allò que diuen.
1: No ha pogut.
0: No ha pogut. Llavors...
1: Aquesta qui la cantava? Aquesta? En Cristian, qui més?
0: El boig per tu?
2: En Jan,
1: tots dos, Jan, tots dos, no?
2: Sí. Si no vol cantar-la amb mi, doncs... Pues...
1: Un dia haurem de fer-la.
0: Però no l'heu feta ja?
1: Sí, ell sí,
0: ell la va fer, no?
2: Sí,
0: Playboy.
2: Sí.
1: No, vol dir que és una altra versió, aquesta.
2: És una recurrent, és una recurrent per tot.
0: Sí. Bueno, igual com Venècia sin ti o igual com Barcelona. Vull dir, hi ha cançons que són emblemàtiques dintre del Playback.
2: Sí.
0: De tota manera, parlant del tema, realment sou increïbles, perquè aquesta gent ja podeu anar, ja sabem el dia exacte?
1: 28 de novembre.
0: El 28 de novembre, ja podeu, i podeu, poseu les entrades a la venda aviat, perquè si no passarà com l'última vegada, O sigui que el teatre principal estava ple de gom a gom, perquè la veritat que aquesta gent més bé no ho poden fer. I bé, que tenim de tot.
2: Una mica de tot, com a botiga.
0: Ja està.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest pròxim dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament perquè la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. En mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 registra retards a hores d'ara d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla a causa d'un atropellament a primera hora d'aquest matí. S'ha establert ja un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. Marxem ara al Festival Partides de Cambrils, a la comarca del Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i Bosch. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Des de Ràdio Cambrils ens ho explica Marga Mallol.
5: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Engorile Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa al Toc.
6: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles al voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
5: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa al Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
4: I en els esports, ahir derrota de l'Espanyol davant l'Elx per 1-3. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Ràdio Arenys.
8: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
13: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
12: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
13: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
12: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
13: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
12: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
13: Info i reserves al 93 131 11 00.
12: Visiteu www.elportinyol.com.
14: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
15: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
14: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
15: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
14: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
15: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
16: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
15: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
16: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
7: Ràdio Arenys.

0: ja tornem a estar aquí. Tenim una trucada.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, carinyo. Bon dia. Què tal, reina meva? Com estem?
1: Pues mira, com diuen els... Bueno, anar fent, però
0: narinant.
1: Bé.
0: Sí. Narinant.
1: No, però bueno, amb ànimos i sempre positiva, com deia aquell.
0: Clar que sí, nunca negativo.
2: Bon dia, tremenda.
1: I con humor, sempre tot és més digerible, que es diu, no?
0: I tant, que sí, carinyo meu.
1: I tant. Ah, sí, senyora. Bueno, a veure, avui quan he posat, perquè ja saps que jo sóc una ràdio ferida, i he posat pues, el primer el vostre programa, he escoltat Girona m'enamora, no?
0: Sí.
1: Vale. Però és que el meu amor és Barcelona.
0: Sí, home, i tant.
1: I com que dijous és la nostra patrona, bueno, la patrona, és que aquí d'ells...
0: La segona patrona de Barcelona.
1: Bueno, sí, senyora, estem d'acord, perquè la primera és Santa Eulàlia.
0: Santa Eulàlia.
1: Sí, senyora.
0: Sí.
1: Però la Mercè li va treure la primacia,
0: sí.
1: No, diguéssim. I aleshores, pues, bueno, aleshores jo dic, o sigui, vull felicitar a totes les Mercès, és dijous, no?
0: Sí.
1: Vull felicitar a totes les Mercès i també, vull dir, és que aquí a Arenys són molts les barcelonines, eh?
0: Sí, oi tant.
1: Bueno, tu també, de Sants, de Barris i tot. Que mira, precisament aquest any, el cartell de la Mercè, que ja el tinc penjat, eh, aquí al balcó, perquè jo aquí mis representacions amoroses les tengo, vull dir, i patriòtiques, les tinc al balcó penjades. Pues enguany han fet el cartell, així com l'any passat va ser el del Danès, d'aquell tan maco, que també el tinc guardat perquè faig col·le, pues resulta que és un recull de tots els monuments, com que aquest any també és l'any de l'arquitectura, i a Barcelona també hi ha molta cosa per ensenyar i que tenim, diguéssim, d'arquitectura, que per cert, un aranyenc també, que sí, de prom, el Toni a París, sí. El dia 9 farà una conferència a l'Ateneu sobre Barcelona.
0: Uh-huh.
1: O sigui que també, tots els barcelonins que som aquí, bueno, la qüestió, i resumint tot, que no m'enrotllo més, resulta que el cartell d'enguany ha fet un recull dels principals monuments de tots els barris de Barcelona, que ara formen la Barcelona actual, perquè, clar, Barcelona era fins a la plaça Catalunya.
0: Clar.
1: Clar, després, amb el pla Cerdà es va eixamplar, que per això li diuen l'Eixample, no? I tots els municipis que tenien ajuntament propi, doncs, com el teu, com la Barceloneta, no? Perquè la Barceloneta sempre ha estat Barcelona, la ciutat vella,
0: sí.
1: No? Vull dir, pel port i fins a Catalunya, la plaça. Bueno, aleshores, doncs, aquest cartell, doncs, és un recull de tots els principals monuments de Barcelona, i és molt maco, vull dir, i mira, i jo, pues, mirava por tots els barcelonins, barcelonines, que estem aquí, que ens heu adoptat, no? Els
0: darrers.
1: I felicitar i demano la cançó de, com es diu, Princesa de Barcelona.
0: Ah,
1: vale? Felicito les Mercès, Mercedes, i a part d'això, pues mira, aquesta cançó que ja veureu que és molt maca.
0: Sí, no, ja sé. Qui la canta? No me'n recordo.
1: Pues no sé, perquè no sé si la canta un home i també no sé
0: sí,
1: si
0: no,
1: la canta
0: l'home. Sí, no, la canta un home. La tens?
1: Sí, bueno,
0: tens, saps qui la canta? El que hi ha a Tarrenom. El teu paisano.
1: Sí, senyora.
0: El fill de la Barceloneta.
1: Hombre, la setmana que ve ja en parlarem de la Barceloneta, que és en Miquel i el patró. Ja parlarem.
0: I tant,
1: vale.
0: I tant.
1: Avui toca la Mercè.
0: Molt
1: o sigui que
0: bé.
1: Felicitats a totes les Mercès,
0: Molt bé.
1: I visca Barcelona.
2: I
0: moltes gràcies, carinyo, per la teva informació cultural. La veritat.
1: No, home,
0: moltes gràcies.
1: Jo és que m'agrada molt aprendre, vull dir...
0: Bueno, és el que...
1: I la història, sobretot la història, que sóc una
0: sí, senyora,
1: una
0: jo també, però precisament el que passa és que després a mi em falla la memòria actual.
1: La memo, no? La memo.
0: Però bueno. Avui dius que has escoltat la cançó de Girona m'enamora. No sé si has escoltat el que he explicat jo abans de la cançó.
1: Pues no sé si ha arribat a temps, bueno, perquè
0: doncs
1: quan m'he posat la tocava, no?
0: Doncs he posat Girona m'enamora perquè aquest dematí, com que la tele jo no la puc veure perquè más de lo mismo, guerres i mals rotllos no m'agraden, m'he fet addicte al YouTube i a la història. I avui hi he estat escoltant Història de Girona. I veritablement m'ha enamorat de tal manera...
1: No, tres vegades immortal, de...
0: Tres vegades immortal,
1: Que vull dir que clar que sí, que vull dir que és molt representativa de nosaltres.
0: I els gabatxos, quan la guerra de...
1: Els francesos.
0: De Napoleó, quan la guerra de Napoleó, van estar 7 mesos...
1: situant-la, sí, per això li diuen...
0: Situant-la. I no la van, vèncer, No la van vèncer. Que Girona és molt especial, la veritat. M'ha enamorat escoltar-ho. Però Barcelona també.
1: També és una de mis amores, però el primer Barcelona, i bueno, i el barri del meu origen, que ja en parlarem la setmana que ve.
0: De totes maneres, visca Arenys de Mar.
1: Hombre, es que este es mi segundo amor, sí, mi segundo.
0: Vale. Molt bé, cariño.
1: Una abraçada ben forta a tot, vinga.
0: Igualment.
3: Bon dia, adéu.
0: Adéu.

0: Molt bé, doncs després d'aquesta princesa de Barcelona, ara escoltarem el primer acudit, un parell, que ens explicarà en Joan.
1: Home, alguna sí, és l'altra. Tengo, me dice mi pareja...
0: Acosta't més al micro, cariño.
1: Me dice mi pareja, Juan...
0: Aixeca-te'l una miqueta.
1: Tengo una noticia buena y otra mala.
0: Ya.
1: Digo, vale. Dice, quiero el divorcio. Digo, ostras. ¿Y la buena? Ahí.
2: La buena, ahí.
1: Dice, una ahí me he equivocado, perdón. La buena no. ¿Y la mala?
0: Ah, vale.
1: Y la noticia buena era...
0: Que el divorciaban, sí.
1: Pobre, vaya negocio. Dice, mamá, ¿por qué a papá le duele tanto la barriga? Dice, porque la tiene vacía. Ah, por eso te duele a ti tanto la cabeza, ¿no?
2: Pues, perdona, no tiene reocap, cerradures.
0: No, bueno, hueca.
2: Hueca.
0: Ay, hueca. Bueno, mira, escolta'm, ara posarem pel Sergio Dalma, em dones força, que aquesta està dedicada a la... al Joan Salrà, que li dediquen a la Montserrat Danés, també a la Rita Balcells, que li agrada molt en Sergio Dalma, a totes les germanes Fita, perquè també els agrada molt, fins i tot a la que ja està allà dalt mirant-nos i escoltant-nos, perquè veus, aquesta ho va fer bé. Se'n va anar el seu marit i al cap d'un temps va dir ella, pues, jo me'n vaig a fer-li companyia. Doncs per la Teresa i pel Ricard. En Sergio Dalma ens interpreta Em dones força.

0: Val, ara, fins que s'acabi, un acudit, una cançó. Una cançó, un acudit. Vosaltres aneu pensant que els hi dediqueu a les vostres dones, vosaltres que teniu la sort de tenir-ne. I tu, endavant.
1: El otro día me acosté por la noche y para relajarme puse música de esta relajante de lluvia.
0: Sí.
1: Me acosté y a los dos minutos me levanté y digo, hostia, que tengo la ropa tendida.
2: És bo, és bo.
0: Ai, és la pera, aquest tio. Molt bé. Bueno, posa pel Víctor, Gossos interpreta Tens un amic. Víctor, amb mi tens un amic. Els gossos,
2: i amb mi també.
0: Gossos tenen unes cançons precioses, de veritat. Tenen sentit, no són ximba-pumba. La tens, carinyo? Doncs vinguen. Víctor, repeteixo, per tu i Adelina, perdona el fallo d'abans, carinyo, us estimo molt. Endavant.

0: Víctor, mi tens una amiga, ¿vale? Ara, un altre acudit.
1: ¿Sabéis cómo se dice tensión en chino?
0: ¿Cómo?
2: Tensión.
1: Tensión, tensión.
0: ¿Sí?
1: En chino.
2: Techón.
0: Tensión, no.
1: Tachán, tachán, tachán.
0: Molt bé, molt bé. Mira, jo fa 26 anys que visc aquí. Lo meu en la vida és anar fent amics. Més que fent amics, perquè jo dic que a vegades que quan vaig venir a viure a Arenys amb 54 anys, els amics ja pràcticament me'ls vaig portar fets. Però és un concepte d'amistat i després n'hi ha un altre. M'agrada que la gent m'estimi. I amb 26 anys, doncs, he aconseguit que hi hagi molta gent que m'estimi. I molta de la gent que m'estima són els gitanos de les parades del dissabte del mercat de la Riera. I avui, parlant amb uns d'ells, els he dit que els hi posaria una cançó. I els he dit... jo estava entre los gitanos del Ramon Calduc, però el meu enamorat és en Peret. I els hi he dit amb ells, dic, deuen ser d'aquests que dius que viuen a Mataró. I els hi he dit, us poso una cançó. Dic, us agrada el Peret? No, us encanta! Doncs per tots, sobretot per l'Encarna, l'Encarna la conec molt, és l'única que li sé el nom. Encarna és molt maca. Estan normalment una miqueta més amunt de la... més amunt o més avall de la
3: Cruzan. De la Cruzan.
0: Han tingut una nit ara fa... ja passa el temps tan de pressa, un anyet, però que el fill fa un munt d'anys que és casat. Jo aquell nano el vaig conèixer, que era un criu, que era un xavalet. Però, bueno, la veritat és que ens tenim molt, molt de carinyo. Llavors, per ells, però per tots els gitanos, que jo sempre he tingut una relació especial amb els gitanos, perquè com que el meu pare treballava amb cavalls, tenia molta relació amb tractants de cavalls. I encara que en aquella època deien que si desapareixia un burro,

0: i el burro era negre, que el busquessin blanc, eh? Els gitanos tenien molt que veure amb el... amb els animals, i amb el meu pare doncs, tenien, hi havia un tractant de cavalls al carrer Tarragona, el senyor Artigas, el cel sigui, que bueno, i Hostafrancs era un bar, és un barri que viuen molts gitanos, no? Sí. Llavors, per tots els gitanos del món mundial, però sobretot pels gitanos del dissabte a Arenys de Mar, a la Riera, Peret ens interpreta el mig amic.
1: Molt maco.

0: bé, doncs ara un altre acudit i vosaltres mateixos demaneu-li en el...
1: Ja està.
0: Bueno, però, bueno, vale, explica l'acudit.
2: L'acudit. Estava un dia en casa un poco borrachete, perjudicado, y viene mi pareja y me dice, Juan, ¿qué te pasa? Digo, nada, que me he tenido que beber 8 cervezas Javier en la nevera porque no cabía el pollo que he comprado en el súper.
3: Està bé, està bé.
0: Bueno, ara qui demana, qui li dedica la seva dona? Qui és el primer?
1: Va, jo mateix, vinga, va, és igual.
0: Vinga, va.
1: Escolta, per la meva dona, la Charo, perquè estiguem sempre
4: va,
1: junts...
4: Va, guapa.
1: Perquè estiguem sempre junts, juntos, de la Paloma San Basilio.
0: Oh, que maca és aquesta cançó, m'encanta. A més, jo tinc l'orgull de poder dir que l'he viscuda, l'he interpretada, però en vida, en vivo, eh? És fantàstica.
5: A lo de siempre, más que un amigo.

0: Ay, vengan, Joanet.
1: Bueno, yo voy a dedicar la canción esta a un amigo, a Juan, y ya le he pedido a...
0: Ah, o sigui que no expliques acudit, ara demanes cançó.
1: No, ara demano una cançó.
0: Vale, per quin Joan?
1: El meu amic és tetraplègic, qui viu allà a Rubí.
0: Molt bé. Ah, molt bé. Tu també no t'estàs de res, eh?
1: Per què?
0: Hombre, un amic tetraplègic, no paraplègic, no, tetraplègic.
1: No, no.
0: Sí, senyor, no, o tot o nada.
1: Home, pobret.
0: Clar que sí, pues em sembla molt bé.
1: Amb l'ordinador és més intel·ligent que jo.
0: Ja, ja.
2: Què hi has dit?
1: No.
0: Però com el fa anar, amb la boca?
1: Amb la mà, amb un... I va escrivint amb la mà, amb un joystick com el de la sí, cadira, i ell va escrivint i fent coses.
0: Molt bé. Doncs per aquest amic del Joan, que los amigos de mis amigos son mis amigos, quina cançó?
1: No sé, li demana clara, flamenco, no? Menos miedo.
0: Com?
1: Menos miedo.
0: Menos miedo, doncs. Endavant, menos miedo.

0: Bueno, després del tema aquest que ens ha demanat en Joan, pues ara demanaré jo un per la meva dona i per tots vosaltres, que és un tema ja molt maco i de tota la vida, que són l'Ucho Gatiga amb el reloj.
1: Oh, que maca.
2: Reloj.
0: Vinga.
1: No, jo li dedico amb una amiga meva, la Olga, i no dic res més. Vinga, el reloj.
3: Marques las horas

0: El festival
1: va ser... Nois, vinguen. Et toca tu, no?
2: En Julio.
3: Sí, jo li dedicaré una cançó a la meva dona, la més guapa del món, i a la meva filla, que l'estimo moltíssim, moltíssim. Perla Preciosa.
2: Ah, molt bé.
3: Perla, sé que us agrada a tots, però això és per la meva filla i per la meva dona. Ho sento molt.
1: De tota manera, abans t'he d'explicar un acudit al Joan.
2: Ah, sí. Bueno.
1: Vinguen.
4: Aquest, estava Jesús en la mesa, en la última cena, cogió el pan y lo repartió entre todos y dijo, no os lo comáis a la ligera, que en el segundo plato hay albóndigas con tomate.
1: ¡Qué bruto!
3: Casi nada.
1: Bueno, doncs, Perla Preciosa?
2: Sí,
3: Perla Preciosa.
2: ¿No? El Júnior d'Amposta.

0: Molt bé. Doncs, després d'aquesta cançó, el Joan ens explicarà un altre acudit. O dos.
1: Ara m'he agafat amb...
0: Us prendré el telèfon a tots quan entreu a l'estudi, no. Eh? A tots. No. Tu no. Tu et portes bé. No. Però vaja, feu pitjor que el meu net. Vinga, endavant.
1: El telèfon va bien.
0: El telèfon va bien. Apa.
1: No. El otro día iba con un amigo en el coche y me lleva y dice, oye, Juan, también una carretera de curvas, ¿tú eres de vomitar? Digo, no, yo soy de Yastel.
0: Una otra.
1: Es que lo quiere todo de golpe.
0: Sí. Claro.
1: Lo he explicado, lo que tú le dijiste, lo que decía yo cuando salía con el autobús. Iba con el autobús y venía uno y me dice, Juan, uno de los yayos que llevaba, al rato de salir me viene, Juan, ¿te gustan los cacahuetes? Digo, sí, y me dejó un puñado de cacahuetes. Y yo iba conduciendo comiendo cacahuetes. Al rato viene, Juan, ¿te gustan los cacahuetes? No, digo, sí, hombre, toma, otro puñado. Al rato viene, Juan, ¿quieres más cacahuetes? Digo, macho, ¿qué pasa? ¿Que habéis comprado un saco de cacahuetes o no? Dice, no, de la casita, pero nosotros solo chupamos el chocolate porque no lo podemos robar.
2: ¡Qué
0: ¡Ay, qué bruto! Molo.
1: Volve. Cuando salía de aquí. Nada más salir. Eso no lo hicieran.
0: Doncs bé. Ara ja falta molt poquet perquè tinguem de dir adió, per dir allò de...
2: Adeu.
0: Ja ho diem. Moltes gràcies als oients per haver-nos escoltat. Perdó, perquè el telèfon no ha funcionat una vegada més. És una pena, no sé, però funciona així, això. No és per res, però des que va plegar en Bayo, no sé què va passar, però mai més els telèfons han tornat a funcionar com havien de funcionar, perquè hi havia dies que a 10:45, te'n recordes, Joan, sí, no havíem pogut posar música perquè la gent no parava de trucar. Ara ens truquen dient-nos que truquen, ens truquen en els mòbils, dient-nos que ens envien WhatsApp, dient que estan trucant i llavors els hem de trucar nosaltres i tot això. Però bueno, és igual, es fa amb bona voluntat i Ràdio Arenys, malgrat tot, continua sent la primera i la millor del món mundial. Per això té un programa com Temps era Temps. També tenem a la cuina, que també és molt bo, eh? O sigui, una miqueta de cada avui, la campiona d'Anem a la cuina no ha vingut, però és igual, la portem al cor.
3: Perquè està a la cuina.
0: Exacte, sí. Perquè està a la cuina.
3: Està cuinant.
0: Bé, quantes cançons ens caben?
4: Una, dos.
0: Perquè, aviam, posem-li un flash del Christian amb Mai un moment tus ojos, dedicada a la Charín. Després direm tots adéu i posarem... o posaràs Porto un escut al pit per aquest Barça tan fenomenal que tenim, que porta una pila de gols i no n'han tomat ni un. Vale? Charín, per tu, carinyo, el Christian t'interpreta El humo ciega tus ojos.

0: Vinga, doncs Charín ja han fet el flash i ara per aquest Barça tan famós que tenim i per tots els culers porto un escut al pit. Fins la setmana que ve, si Déu vol. Ens despedim, el Cristian, el Joan Cintes, el...
1: Bon cap de setmana, Julio.
0: No, el Cristian no, l'Eric, volia dir. El Joan, dels acudits, en Josep i la Rosa Montner, perquè com ho podeu veure amb mi, tothom ho passa molt, molt bé,
2: vale? Tothom ho passa bé, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, gu

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar així les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest proper dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament per fer que la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. Tornem a casa nostra. Hem mobilitat la circulació de les línies de tren R11 i RG1. Continua registrant retards d'uns 15 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla des de primera hora del matí a causa d'un atropellament. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Parlem ara del Festival Partides de Cambrils al Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i el Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Ens ho explica des de Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
2: El Festival Partides de Cambrils celebrarà 5 anys de trajectòria entre camps, paisatge i creació contemporània, consolidant un espai en què l'art visual i sonor dialoga amb el territori. La cinquena edició d'aquest esdeveniment es portarà a terme aquest cap de setmana i una convocatòria en la qual s'obren noves perspectives i projectant artistes consolidats i emergents. Pere Estadella, codirector, defensa la seva autoritat tenint en compte els temps que corren.
3: En els moments que estem, és necessari l'art, és necessari aprendre a mirar una altra vegada. Si deixem de mirar, estem acabats. I aleshores penso que és mirar i mirar propostes.
2: Enguany es consolida la col·laboració de l'Ajuntament de Cambrils amb la proposta Esfumato.
1: I en els esports, en futbol, derrota ahir de l'Espanyol a l'RCD Stadium davant de l'Elx per 1-3, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica aquesta nit a partir de les 9, torn del Barça que visita el Sevilla. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Molt bon dia a tothom. Passen 4 minuts del campanar de Santa Maria d'Arenys. Ja tenim el nou mossèn, oficialment, i avui comencem un nou programa de Veïns de Mar. He portat un llibre per parlar-ne, que és d'un crac que va estar aquí. Va estar aquí via telèfon, que és el Víctor Coopers, després en parlarem. I també tinc una persona d'aquí, de la comarca, que parlarem amb ell i que d'alguna manera també el coneixerem una mica més. Després també parlarem, aquesta és la nostra intenció, d'això que ens està preocupant tant, si la IA acabarà o no amb nosaltres. Hem portat el nostre expert de capçalera, que ens en farà 5 cèntims. I una cosa també que està molt al dia del que d'alguna manera encara farem un xic de Ceuta i Melilla. Nosaltres hem parlat aquest matí amb una mica Melilla i com les coses de vegades són com són, no està ni es troba, seré en el sentit de parlar avui per ràdio. Hi ha molta gent que d'alguna manera està afectada amb aquest tema. No sé, ja veurem com acabarà, ja veurem com està, ja veurem quines conseqüències tindrà. Però nosaltres el que fem alguna mica és parlar-ne així per sobre. També, encara que vam tenir 3 connexions la setmana passada amb Melilla i vam tindre aquí 2 convidats que ens van ajudar a escatir una mica el tema del nord d'Àfrica. Jo voldria avui, com que és l'últim programa d'estiu, perquè ara ja entrem a la tardor, l'Eric està al timó avui, com sempre, i com sempre l'hem enviat a última hora, com sempre, però ja ho té tot preparat. Jo vull rendir un homenatge a l'estiu, perquè d'alguna manera marca molt la vida dels que som de costa, no? Canvia el que és la manera de fer, la manera de pensar i fins i tot la manera de viure. I en aquest estiu, doncs, que normalment sol ser de platja, que sol ser de sol, sol ser de festa, sol ser de cervesa, doncs com que un personalment no ha tingut ni platja, ni sol, ni cervesa, ni festa, bé, festa sí, alguna, petita, per això, tampoc ens passéssim, d'alguna manera, doncs, espera, si Déu vol, l'estiu del 2027, que esperem acompanyar-nos a tots plegats i explicar més coses. De totes maneres, jo vull fer un homenatge, i nosaltres comencem així el programa, a algú que ens va fer molt contents, que ens va fer ballar molt, que, a més, l'hem recordada amb molta apreci, i que els que tenim una certa edat la recordem amb un somriure als llavis. Bonnie Tyler, que ens ha deixat aquest estiu.

0: Vacaciones en el mar. Jo tinc un amic que la setmana passada no vam poder contactar, però que avui és un home feliç i és un home molt content, al contrari del meu fill. Don Juan.
1: Buenos días.
0: Buenos días. Juan Pomares, tú eres un hombre feliz hoy, ¿eh?
1: Sí. Ayer le pegamos un repaso al español.
0: Sí, aquí te está escuchando bueno. Mi hijo. Sí, te está escuchando mi hijo que, oye, no ha podido dormir hasta las tantas, tú, que decía que... Oye, pero después de lo que pasó con el Madrid, os lo merecíais también, ¿eh? Tenías ganas,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, el martes la pifiamos, pero bien pifia.
0: Bueno.
1: Así que por lo menos, mira, lo hemos enmendado.
0: Ah, perfecte. Escolta, jo no et preguntaré pel tema de les samarretes, perquè ja sé què em diràs, perquè el del Vinícius no es pot dir res. El que em preocupa més és l'Mbappé, que aquest sí que té un cert nivell d'entendre les coses. Però, bueno, deixem aquest tema. Jo et trucava per com es veu des d'Alacant, des d'Elx, tot això que està... Quina és la teva visió que està passant a Ceuta i Melilla com persona que vas fer el servei allà, però que encara mantens una molt bona relació amb Melilla. Com ho veus tu personalment?
1: Bueno, yo lo veo con mucha preocupación. Mucha preocupación porque yo veo que las personas de Ceuta, si este problema lo tuviese yo en mi ciudad o delante de mi casa, yo estaría muy preocupado. Y no sé lo que haría. Y yo no sé lo que va a pasar con los vecinos de Ceuta. Ya que, no sé, las personas que están que tienen la obligación, digo, de solucionarlo, no hacen nada. O no quieren hacer nada, no lo sé. Pero yo creo que esto se va a desencadenar en algo preocupante. Porque según dicen, que hasta diciembre o enero no va a haber una media solución. Tú imagínate que a ti en la puerta de tu casa, si hubieses ese problema, y te dijeron que hasta enero no se iba a ir nadie de la puerta de tu casa sin dejar de molestarte. Digo yo, no sé, ¿cómo estaríamos los demás?
0: Jo soc més dur, Pomares, no és a la porta de casa, és a dintre casa que els tinc.
1: Efectivament, bueno, sí.
0: Els tinc a dintre de casa i a més els hi tinc de cuidar, que els tinc de donar menjar, no vull entrar en més detalls, però bueno, són persones, però que tot això en requereix una sèrie de recursos que a vegades no tinc i que tinc de treure, no?
1: Joan, mira, jo he escuchado una entrevista que tiene una periodista con Bukele en El Salvador. Y le dice, le pregunta por los derechos humanos de esas personas que los tienen cerrados, de que han matado a 30 o 40 personas, más de uno.
0: Sí.
1: Entonces él le contesta, ¿y los derechos humanos de las personas que han matado a ellos? ¿Dónde están? Si tienen, todo el mundo tiene derechos a los derechos humanos. Pero si tú te comportas mal en los derechos humanos, pues no sé a dónde se van a quedar, ¿no? Es lo que hay.
0: No, realmente, entonces, realmente es complicado.
1: Mira, yo la solución que yo veo ahí es que si el rey sirve para algo, que no sé si servirá para algo, que diga, señores, hasta aquí hemos llegado, y se decreta un estado de excepción o de sitio, y se limpie. Y ya está. Si alguien está interesado en que eso no ocurra, que se pronuncie. Pero es que este rey yo no sé para qué lo queremos. No lo entiendo.
0: En teoría el rey no puede hacerlo, eso, ¿eh?
1: Yo soy monárquico 100%. Soy monárquico 100%.
0: No.
1: Y cada vez que voy a Melilla.
0: Sí, sí, yo sé.
1: Cada vez que voy a Melilla y estoy en el regimiento nuestro.
0: Sí.
1: Y se hace el brindis. Brindo por el rey.
0: No, que ho sé.
1: És que no sé què passa. No lo puedo entender.
0: Escolta'm, això és una ràdio, però el que et vaig dir és una mica fort, però és real, és història, es pot comprovar. Tu has parlat del Bukele, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Doncs aquest senyor, aquest com seguint president, ho dic perquè això està contestat, va donar ordre a la policia que agafés a tothom que tingués un tatuatge.
1: Correcte.
0: El loro, eh? I llavors, lògicament, li van dir, escolti'm, hi haurà gent que té tatuatge i que no té res a veure amb delinqüència ni amb drogues. I... Diu, d'acord, però com que n'hi ha més que sí que ho tenen, feu-ho. Ara, també tinc de dir que avui és dels llocs més segurs d'Amèrica. Però bueno, això és un altre tema. Escolta'm, amic, gràcies. Per més, ha quedat clara la teva idea i espero que no tingui de trucar perquè les coses vagin cap a malament, sinó que vagin cap a millor.
1: Sí. Lo mejor es que se solucione y lo antes posible. Yo me pongo en la piel de las personas de Ceuta y posiblemente pronto en Melilla, de que creo que eso es insoportable. Creo que eso cualquier ser humano no lo puede soportar.
0: Es complicado, muy complicado, muy complicado.
1: Y estoy oyendo muchas cosas sobre gente de servicios secretos que han trabajado para Marruecos, que allí los han expulsado y están viniendo aquí a decir las cosas como están, y posiblemente hay un rearme de Marruecos para atacarnos en breve, porque en los túneles de Ceuta, según dicen, están armándolos hasta los dientes de carros de combate y demás.
0: Pues mares, no quiero...
1: Lo escuché el otro día a un señor, pero no sé si es verdad o mentira.
0: Podríem tenir dos o tres programes aquest tema, però el que sí que és veritat, sí, que la tensió ha anat pujant, que no sabem el tema de Ceuta com acabarà, i el que sí que tenim clar, que hi ha gent que no ho té clar, és que el Marroc tenen molt clar el que volen. Aquí no ho tenim, sí, el que tenim clar, però ells ho tenen molt clar, eh? Aleshores, veurem com va això.
1: Lo tenen molt clar. Estoy escuchando declaraciones de periodistas y de analistas políticos marroquíes y lo tienen clarísimo.
0: No, no.
1: Les pertenece.
0: I això està clar. I si algú li queda algun dubte, que a vegades hi ha gent que dubta que l'article 5 de l'OTAN ens vindria a defensar, que s'ho miri bé perquè no tenen cap obligació l'OTAN de defensar-nos. Però bueno, això és un altre tema. Sí. I si té algun dubte, que pregunti als militars de Melilla, que li diran el pla de defensa, que no compten gens amb l'OTAN. Pomares,
1: sí.
0: Una abraçada, records, i escolta, agraït, força Elx, i escolta, ara com toqui venir a l'Espanyol, deixeu-li que aquests tres punts, escolti'm, d'alguna manera. Una abraçada i a gaudir bueno, d'aquest dia.
1: El Espanyol té a Pere Milla, que va estar amb nosaltres, sí, i m'ho va fer l'ascenso en Girona.
0: No, per això, bueno, per això t'ho dic. No, i a més té un gran entrenador, que tinc el gust de conèixer, i que és molt bo, i també em va causar molt bona impressió el que teniu vosaltres. Aquest argentí és molt jove, però és molt bo, molt bon entrenador, aquest nano, eh?
1: Comença ara. Ja he tingut la mala sort de trobar-se en la màquina del Barça.
0: Sí, i de...
1: Trobar-se en la mala sort del Madrid. Trobar-se en el Santander, que va perdre el partit morat, que jo vaig anar al Santander a veure-lo.
0: Tu ets un crac. I Pomares, un dia et trucaré més per parlar de futbol, però fico el futbol per no parlar de coses més sèries. Una abraçada, records.
1: Sí.
0: Gràcies, una abraçada, Pomares.
1: Adéu.
0: Bueno, una persona que ha estat, que l'he triat perquè té relació, cada any va a Melilla i té també relació amb altra gent de l'Estat amb aquest tema. No et preguntaré del que penses del tema de Ceuta i Melilla.
2: No, mejor que no preguntes. Prefiero que me preguntes por el Víctor Cooper, que entiendo más.
0: El Víctor Cooper, ara també tenia idea de llegir un tros. El coneixes?
2: Sí.
0: És un crack,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, le sigo mucho en redes sociales. Sí. Y he leído, he escuchado un montón de cosas que da y siempre es positivo.
0: Sí.
2: Y me gusta mucho este personaje.
0: No, yo realmente el vaig tenir aquí com va parlar, que anava a una conferència de psiquiatres a Madrid i ens va atendre. Sí, perquè no para mai. I era un dissabte al dematí i l'he sentit diverses vegades. I és genial. I aquest llibre també és molt recomanable. Mira, aprofito per dir Víctor Cooper, l'últim llibre, bondat, compassió i amabilitat per viure amb alegria. Sembla un llibre escrit per un mossèn, perquè realment només parla de coses bones i que tenim de ser bons, però realment és molt, molt recomanable. Joan, Joan
3: bon
0: Puig,
3: dia.
0: Bon dia. Escolta'm, deixem que... A tu tampoc et preguntaré de Sant Emilia, ho deixem. Però, escolta, molt resumidament, es pot copiar un telèfon, com diuen que han copiat el telèfon de molta gent,
3: sí,
0: del govern espanyol?
3: Sí, amb el tema del Pegasus, que és un software espia...
0: Ell és l'expert en ciberseguretat, sí, de la casa.
3: Sí, bé... Bàsicament, el que ha passat fins ara amb tot aquest tema Ceuta, totes aquestes coses, bé, perquè bàsicament tot es teoritza que el Pegasus, un cop va anunciar el Pedro Sánchez, la Margarita Robles, el Fernando Marlaska, que li van infectar per Pegasus, tot es teoritza que va ser el Marroc qui va infectar aquests telèfons, perquè a partir del 2021...
0: Gràcies als amics d'Israel, també, sí, que els hi donen la...
3: Sí, clar, perquè Israel té molt bona relació amb Marroc, Israel té molt bona relació amb Estats Units, Estats Units ja veiem que el Trump no li cau molt bé Pedro Sánchez, tot s'ajunta una mica...
0: I tenen la tecnologia Israel.
3: Clar. Tenen la tecnologia israelí i al final tot és política.
0: És dir que el meu telèfon poden saber, si passo per un aeroport o així, poden saber el que hi ha dins?
3: Sí, però això ja pot saber Google. A veure, quan vas
0: donar-te d'alta... Però les meves fotos, els meus contactes...
3: Però quan tu vas donar-te d'alta amb el telèfon, hi ha una clàusula que et diuen que amb aquesta informació, clar, segueix els terminos d'uso. Amb aquesta informació,
0: clar.
3: Per què et penses que els narcotraficants van amb Nòquies de l'any de la pedra?
0: Perquè no els hi arriba. Escolta, Nòquies, deixa'm, que és molt ràpid. Una pregunta que està sortint a tot arreu. Acabarà la IA amb nosaltres?
3: Si un humà li diu, sí. Clar, la IA s'ha fet perquè els humans ho han volgut. O sigui, tot això de les pel·lis que de Terminator, que ara me l'estic veient, perquè ara em recordo tot això. A veure, la IA fa el que l'humà diu. I si hi ha hagut aquest cas que ha sortit el CEO d'OpenAI dient és que estem parlant ara amb un model ChatGPT que ens ha negat les ordres. I jo, tu sabràs el que li has programat.
0: No? I que ha descobert una contrasenya que no li havien
3: sí,
0: dit.
3: Sí, clar, però tu sabràs el que fas amb la IA. Ah, home, la
0: IA... Però això és un perill, potencialment?
3: Home, depèn de qui la controli. Un cotxe és perillós, també depèn de qui el condueixi. Una arma és perillosa, depèn de qui la tingui. Tot és depèn de l'ús que li fas.
0: I aquesta carrera entre Xina i Estats Units per la IA?
3: Un altre cop política.
0: Bueno, no, però...
3: Clar, sí, però... són Estats Units i Xina. Xina té el DeepSeek, Estats Units té l'OpenAI, té el Gemini de Google, l'Entropic de Claude. Al final aquí pues, faran el que els doni la gana, i capitalisme pur, i qui té més diners guanya.
0: I intel·ligència també.
3: Intel·ligència,
0: no?
3: Depèn de qui l'estigui entrenant la IA, però al final la IA també és un perill, com internet és perillós, com un ordinador és perillós, i tot és perillós, depèn del seu ús.
0: Aquesta potser és l'expressió...
3: Tu, si ara obres un mitjà de comunicació, el primer que et diu és que la IA és dolenta, la IA és dolenta, la IA és dolenta. I bueno, la IA és dolenta perquè tu, com a mitjà de comunicació, ara, si tu estàs mentint amb els teus informes, jo ara, amb l'informe del Pegasus, li he dit a la IA, amb la informació que sabia del Pegasus, que em fes un resum. Jo no he hagut d'entrar ni a La Vanguardia, ni al Mundo Deportivo, ni a Antena 3 Notícies, ni a RTVE. Tot això és diners que perden. Perquè tu, quan entres a RTVE, hi ha una cosa que es diuen les cookies. Jo me l'estic saltant gràcies a la IA. Jo estic deixant de donar dades meves a RTVE, a canvi els estic donant a OpenAI. Però jo, només amb un missatge, m'estalvio una quantitat d'anar a 6 o 7 pàgines web, perquè això la IA m'ho fa per mi. I això, als mitjans de comunicació, no els interessa.
0: I no, altres coses que...
3: No els interessa que tu tinguis el poder de saber, amb l'eina que sigui, si t'estan mentint o no. No els interessa. No,
0: Joan, li he dit al Pomares que podríem fer 2 o 3 programes, amb tu podríem fer 10 o 12. Delfín, què passa amb la IA a nivell de les empreses?
2: Uf, tengo más miedo que 7 viejas. Es un tema de que las empresas no estamos preparados para la tecnología IA y se nos pueden meter en casa por cualquier punto, por cualquier terminal, por cualquier cosa que dejes abierta.
0: Base de dades de clients,
2: podemos
0: de producte...
2: Podemos ser un coladero. Entonces, nosotros no somos interesantes para este tipo de empresas porque están buscando Telefónica, y están buscando Repsol, y están buscando...
0: La Vanguardia.
2: Santander, y BBVA, y cosas de estas, que saben que si la aciertan, con una sola vez que la acierten, ya tienen una base de datos que necesitan muy importante... para chantajear, para hacer, para pasarla, Porque normalmente el hackeador lo que hace es coger esa información y venderla. Entonces, cualquier persona que diga, ¿para qué voy a perder el tiempo en esto? Ya que tengo que tener mi tiempo, vamos a ir a una empresa de 5.000, esto, lo otro, de miles de millones, y si consigue entrar, la toca la lotería. Porque siempre hay gente detrás que está dispuesta a pagar por la información que puede conseguir. Pero las empresas pequeñas con el tiempo también somos vulnerables porque no tenemos los mismos cortafuegos que pueden tener esas empresas grandes. Y me da mucho miedo porque no lo domino, porque son cosas que nos dominan a nosotros. Y claro, esto está avanzando mucho más la tecnología, que avanzamos los empresarios, que avanzamos esto. Y con muchos empresarios que he hablado, cuando hablamos de ella, nadie sabemos cómo meterle mano, cómo hacerle nosotros, para qué nos va a servir a nosotros, qué no vamos a ahorrar, qué... Todo el mundo parece que la IA es para despedir a gente, para echar a personas, para que todo el mundo sea más eficiente. En un principio se decía que era para trabajar menos y mejor. Ahora no, ahora es para trabajar más en el mismo tiempo, para hacer más faena, para ir más estresado, para hacer más cosas. Yo no lo sé. Esto de la IA no la dominó. Entonces, como no la dominó, las cosas que no se dominan, le tiene respeto. Y yo le tengo mucho respeto.
0: Claro, mucho respeto al tema.
3: Claro, eso depende mucho de cómo ves tú la IA. Uh-huh. Es decir, volvemos a lo mismo, es que he tenido esta conversación mil y una veces. Es decir, cuando hace mucho tiempo se inventó el molino de viento, decían, ¡oh, es que ahora no me hacen falta 40 o 50 tíos con el hoz ahí picando el maíz! Luego se inventó el coche. ¡Oh, pero el coche es más ruidoso! Ahora ya no hace falta comprar caballos. Y luego hay un informe que decía que en los coches nunca iban a sustituir los caballos, porque el caballo es ecológico, el caballo lo tienes que dar de comer, el caballo es un animal más. Luego se inventaron los ordenadores. ¡Ah, es que la gente ya no sabrá escribir! ¡Oh, es que los ordenadores son malos! Y ahora volvemos con el tema de la IA. La IA mala, la IA mala. Bueno, a ver, si abres un medio de comunicación que no le interesa que tú sepas usar la IA, porque esta empresa pierde dinero por culpa de esa herramienta, obviamente cuando abres la 1, la 2, TV3, te van a decir el uso maligno de la IA porque no quieren que la uses. Porque su uso, si tú la dominas, estás quitando dinero.
0: Uh-huh. Joan, el que sí que tú estás pensando una cosa del teu gremi.
3: Sí, però jo busco consciència que la IA és una eina que s'ha inventat, és molt útil, però tot s'ha de saber com utilitzar. Un ordinador també és perillós si no saps fer servir. La IA igual...
0: No, està clar que no té volta enrere.
3: No té volta enrere, i al final les empreses el que busquen avui en dia... O sigui, avui en dia l'empresa el que pide és, ¿tú sabes usar IA? ¿Cómo la usas? O sea, ¿qué eficiente eres tú con ChatGPT, con Claude? Porque al final lo que quiere el empresario es que tú seas rentable para él. Y la IA ha venido para quedarse. Puede ser que estalle la burbuja, como están teorizando mucha gente, pero aún así el empresario quiere que alguien domine hacer menos tareas en más tiempo. Ay, sí, al revés, perdón, menos tiempo, más tareas.
0: Rentabilitat, uy, por sobre
3: lapsos.
0: Vale. També tenim de dir, amb totes aquestes històries que hem explicat de Mataró, no tenim pràcticament temps.
2: Com que no? Alarga-lo.
0: Sí, no, perquè ja tenim un programa un altre dia, si vols, que a mi com que m'ha sorprès tan gratament. Vull dir que, escolta'm, Delfí García també és president d'Unicom, que ara heu fet, l'any passat vau fer 50 anys, que sou 36 associats, més o menys, que factureu més de 200 milions d'euros, i que portes davant també tota una sèrie de gent de tot l'estat espanyol, de tota Espanya. També, déu-n'hi-do, no?
2: Sí, però son gente maja. Piensa que todos pensamos en hacer lo mismo, en trabajar, tenemos los mismos problemas cada uno en su zona, estamos perdiendo poder en tiendas pequeñas, las tiendas pequeñas se nos están cayendo cada día, están saliendo tiendas de retail, supermercados medianos, pero la tienda tradicional como la conocíamos hace...
0: La señora María.
2: La señora María se nos está yendo. Están cambiando los formatos de producto. Yo antes vendía la goma a granel, me refiero a pieza de 5 céntimos, 10 céntimos. Ahora se está tirando la bolsa de 100 gramos de un fabricante u otro, que eso ya es un euro de facturación. Eso te sirve para cualquier punto de venta, no hace falta ser una tienda especializada. Y tenemos que evolucionar. Y yo a mis compañeros digo, hay que evolucionar. Y lo que te decía de la comida perro y gato, muchos no lo entienden. No. Digo, bueno, ya dentro de 5 años lo entenderás. Sí, cuando no te queden tiendas pequeñas que puedas vender lo que estás acostumbrado a vender, venderemos otras cosas. Pero en toda España todos tenemos los mismos problemas. El gasoil nos ha subido muchísimo. Los gastos de los
0: generales,
2: en general, los gastos nos están subiendo mucho. Tenemos los mismos problemas de personal. Tenemos problemas, muchos problemas que tenemos que ir adaptándonos a esto. el personal, para en toda zona de España, tú hablas con Sevilla, tiene problema de personal. Hablas con Madrid, tiene problema de personal.
0: Delfín, no tenim... Fem com els polítics. 30 segons per animar a tots aquells empresaris que vulguin que tenen un negoci funcionant o que vulguin posar algú, un d'allò. Què els hi pots dir?
2: Que sempre hi ha mercat. Siempre al mercado, pero tienes que pensar y tienes que intentar tú ver el nicho que puedes cubrir. Si quieres hacer lo mismo que está, hay otra gente con más medios que tú y a lo mejor no tienes espacio. Pero si tienes una idea, tienes que buscar y encuentras nicho. Yo creo que hay nicho y de aquí 20 años, lo que decía tu hijo, que pienso que mi padre iba con un bolígrafo y una libreta.
0: ¿Y el dos caballos?
2: Y el dos caballos. Nosotros vamos con portátiles y ordenadores. Y mis hijos, o las nuevas generaciones, irán con IA. Con IA irán. O sea que... Pero hay que saber estar ahí.
0: Nosaltres acabem... En què s'ha agradat més, per un altre dia, si et vols animar, de parlar del teu pare, una bellíssima persona que no està entre nosaltres i que va ser el precursor. Tu, que ho estàs tirant endavant, i dels teus dos fills, que són bellíssimes persones, que tinc el gust de conèixer, i també de la persona que et dona suport sempre, que és la Azucena, que és la teva senyora, que avui ens ha acompanyat. Jo us vull donar les gràcies a tots, a Delfín García, al Joan i a Azucena, i a tots els que ens heu escoltat. I jo, com que sóc un romàntic i estem acabant l'estiu, he volgut acabar amb una cançó de que tots els que hem viscut a la costa i tenim un estiu, sempre hem tingut algú en un estiu que ara potser ja no el tens, però que de tant en quant te'n recordes i que no deixa de ser un somriure. Un somriure com l'entrevista que hem tingut avui amb el senyor Delfín, amb l'amic Delfín García. Una abraçada a tot i fins la propera. Us ha parlat en Joan Puig. Gràcies a tots.
2: Gràcies.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Bon dia, avui és dissabte, 19 de setembre del 2026. Som el primer dia del cap de setmana, és la una del migdia i fins a dos quarts de dues us explicarem el més destacat d'aquesta jornada, el nostre municipi i el Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. De manera discreta, els partits polítics van engreixant la maquinària de cara a les eleccions municipals, per les quals només queden 8 mesos. En el cas de Junts per Catalunya, aquest divendres s'han reunit a porta tancada al Calissai per preparar els comicis del maig vinent pel que fa a la comarca del Maresme. A la jornada de treball hi ha assistit el secretari general del partit, Jordi Turull. I aquest dimarts, el 19è viatge literari, organitzat per la Biblioteca Pare Fidel Fita, portarà fins a Itàlia un nombrós grup d'aranyencs. Amb l'inici el dia 22 de setembre i al final el 27 del mateix mes, es durà a terme íntegrament a l'illa de Sicília. I també tenim alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè la policia local ha fet balanç de la temporada d'estiu i ha registrat més de 1.800 denúncies de trànsit, 140 queixes pel que fa al soroll i 120 denúncies relacionades amb el civisme. Des dels serveis locals asseguren que les dades són positives i destaquen el descens continuat dels fets delictius. El Festival de Música La Gruta creix i tanca la 19a edició amb èxit de públic. El certamen ha comptat amb més de 1.400 assistents repartits en els 5 concerts, que van finalitzar el primer cap de setmana del mes de setembre. L'Ajuntament instal·larà dues noves ecoïlles pels veïns de Joan 23, Santa Maria i la Sagrada Família. L'alcalde i regidor de residus, Estanis Forç, ha confirmat l'ampliació del servei especial de contenidors destinats a la fracció orgànica per a aquestes zones situades a la part alta de la Riera. Els bombers d'Arenys de Mar denuncien manca de vehicles per fer la seva feina. Bombers de Catalunya han protestat a Barcelona per la situació de precarietat laboral que diuen pateix el cos. I Arenys de Mar acull una trobada dels galps de Catalunya. Els grups de pesca s'han reunit amb l'objectiu de reivindicar el futur del sector i posar de manifest la delicada situació que pateixen actualment. La jornada s'ha celebrat aquest dilluns a la Confraria de Pescadors de Sant Elm. I finalment, pel que fa als esports, ens fixarem en el patinatge artístic i l'inici de temporada del club de futbol Arenys a tercera catalana i el Cinera United a quarta catalana.
0: L'informatiu cap de setmana.
1: De manera discreta, els partits polítics van engreixant la maquinària de cara a les eleccions municipals per les quals només queden 8 mesos. És el cas de Junts per Catalunya, que aquest divendres s'ha reunit al Calissai per preparar els comicis del maig vinent pel que fa al Maresme. A porta tancada, la formació liderada per Carles Puigdemont s'ha reunit aquest divendres per treballar de cara a una cita electoral cada cop més propera. Ho ha fet amb els alcaldables de la comarca i la presència del secretari general de Junts, Jordi Turull, així com del president del partit al Maresme, Carles Bosch. Un dels participants en la trobada ha estat l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, que ha explicat a Ràdio Arenys la finalitat d'aquesta jornada de treball partidari.
2: El que és posar de punt de cara a les eleccions municipals d'aquí 8 mesos a unes estratègies i explicar què s'ha de fer, com s'ha de fer, quines són les novetats, quines ajudes farà el partit, ple de totes aquestes coses que s'han d'organització, totes aquestes d'escalfar motor previs abans de com arribar a tenir una candidatura a cada municipi, cada comarca explica quants candidats té, quins pobles manquen, si n'hi ha més que abans, com van els pactes.
1: Preguntat per aquesta emissora, Forç ha manifestat el seu optimista davant la proximitat de les eleccions municipals, on defensa una inèdita majoria absoluta a Arenys de Mar, un escenari que es produeix en 8 dels 30 pobles de la comarca.
2: quan s'acaba l'estiu d'abans, ja està, tothom posa motors, tots aquells que no apareixen durant tota la campanya, tots els mesos, ara comencen a aparèixer en els actes, quan hi ha altres que portem 20 anys que no deixem de fer cap acte. Nosaltres creiem que estem fent molt bona feina, que hem, i ho sabrem explicar, suposo que encara millor, perquè el dia a dia de governar, doncs potser a vegades no acabes d'explicar les coses bé, però crec que hi ha tant coses tangibles que hem fet, que ens hem mullat i que tots aquells temes de país importants els estem tirant endavant, que jo crec que les coses ens aniran bé.
1: Pel que fa al possible retorn del president Puigdemont aquesta tardor, l'alcalde ha expressat el seu escepticisme davant les decisions que pugui prendre la justícia espanyola. En tot cas, Forç creu que el líder exiliat tindrà, quan torni a casa, el paper que ell mateix decideixi en el futur de Junts per Catalunya.
2: Esperem que definitivament, ja que Europa ha avalat que no hi ha cap tipus de malversació ni de cap de res, doncs que pugui venir i que sigui l'actiu que hi vulgui ser, tant si decideix doncs, passar pàgina i anar-se'n a casa, com si vol seguir ajudant, com si vol seguir liderant. Jo no tinc res a dir. Per tant, benvingut sigui el president i tots aquells que han estat a l'exili o que han estat a presó, tots els meus respectes.
1: Ara mateix, de la trentena de municipis del Maresme, 10 tenen alcaldia de Junts, 9 d'Esquerra Republicana i 7 del PSC. Els 4 restants tenen batlles de formacions independents o escollits gràcies a una coalició entre partits. Aquest dimarts, el 19è viatge literari, organitzat per la Biblioteca Pare Fidel Fita, portarà fins a Itàlia un grup nombrós d'aranyencs. Amb l'inici el dia 22 de setembre i al final el 27 del mateix mes, es durà a terme íntegrament a Sicília. Els participants en l'activitat no arribaran a trepitjar la península itàlica ni Sardenya. A l'illa de Sicília protagonitzaran lectures en veu alta, una tertúlia literària a Palerm i la visita a diverses biblioteques. Les persones inscrites al viatge, de fet, ja han tingut una trobada inicial per tractar totes les qüestions logístiques amb sa cara viatges i per repassar un itinerari guiat per l'aranyenc Benet Maimí. Montsabat, directora de la biblioteca, explica l'inici del viatge.
3: El dia 22 marxem a les 7 del matí, arribem a Sicília al migdia, i a la tarda comencem visitant el monestir de Montreal. És un monestir d'art arabo-normand de Sicília, que és molt bonic, i comencem la primera introducció a Sicília aquesta tarda. Doncs dormim a Palerm, i l'endemà a Palerm agafem al matí la visita a la ciutat, que es veu que és preciosa, i tenim, bueno, visitem els llocs més destacats, i a la tarda, a l'Instituto Cervantes, a les 3 de la tarda, és on realitzarem la tertúlia literària.
1: Els dos llibres protagonistes de la tertúlia literària seran l'òpera de Bigata, d'Andrea Camilleri, i Un cau d'escurçons, del mateix autor. Porto Empedocle, ciutat natal de Camilleri, serà la protagonista de part del viatge.
3: L'endemà marxem de Palerm, anem cap a Porto Empedocle, Agrigento i la zona de Siracusa. Sobretot Porto Empedocle és la ciutat on va néixer en Camilleri, no? I és on la qual ell es va inspirar en aquesta ciutat de Bigata, que és la ciutat imaginària que sempre ens descriu. I veurem això. També hi ha molts temples romans i grecs, és extraordinari el que veiem. L'endemà, el dia 25, visitem els llocs pròpiament de Montalbano, que sempre doncs, han fet referència i a vegades hi surten, que són Mòdica, Ragusa, Sicília i Punta Seca, no? Que són ciutats molt boniques, i sempre tenint el punt de Montalbano, no? La referència del que podem trobar a les seves obres.
1: L'any passat, el viatge literari es va fer a Dinamarca. Com aquest any, l'organització va anar a càrrec de sa cara viatges i el guia va ser l'aranyenc Benet Maimí. El primer viatge literari, fet l'any 2007, va portar un grup d'aranyencs i aranyenques fins a l'Alguer, l'emblemàtica ciutat catalanoparlant de l'illa de Sardenya, a Itàlia. Gairebé la 1:09, i us recordem també que aquest cap de setmana, concretament avui dissabte, se celebra la festa del carrer del Passeig de Ronda. De cara a diumenge, torna el Mercadillo d'Emplaça i la seva festa del reciclatge a la Riera Pare Fita. Ho fa davant del Calissai entre les 9 del matí i les 3 de la tarda sota l'impuls de la BAM. I finalment, també demà, es fa una visita guiada per l'Arenys de Mar dels Americanos a partir de les 11 del migdia. El cost de l'activitat és de 5 euros, que en són 4 en el cas dels menors de 16 anys i els més grans de 65.
0: L'informatiu cap de setmana.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals.
5: Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
7: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
6: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: Passem al resum del més destacat de la setmana perquè la policia local ha fet balanç de la temporada d'estiu. Ha registrat més de 1.800 denúncies de trànsit, 140 queixes pel soroll i 120 denúncies relacionades amb el civisme. Des dels serveis locals asseguren que les dades són positives i destaquen que el descens continuat dels fets delictius també ho és. Núria Torrents.
13: La policia local ha fet un balanç positiu dels mesos de juny, juliol i agost perquè considera que s'ha mantingut la mateixa tendència que el primer trimestre del 2026. Amb les xifres a la mà, apunten que han registrat un descens del 1,95% dels delictes en termes interanuals. També han interposat 143 requeriments ciutadans relacionats amb el soroll, 1.861 denúncies relacionades amb el trànsit i 122 amb el civisme. Ho explica el cap de la policia local, Juan José Martínez Ortigosa.
14: En relació a l'estiu, pues, tenim algunes dades que per això jo penso que veig que són positives i és en plan estadístic. Al principi del mes d'agost tenim una baixada d'un 1,96%. En relació a l'accident de trànsit, pues, continua la millora de les dades i en especial el menor grau en la lesió de les persones afectades. Les queixes per soroll, pues, sempre són molt recurrents a l'estiu, no? Hem tingut un total de 143 requeriments ciutadans, gairebé totes de nit. El que passa que aquest any també s'han produït, s'han augmentat aquelles relacionades amb un excés de soroll en la conducció de vehicle.
13: Els serveis locals posen de relleu les campanyes relacionades amb el nou sistema porta a porta. En total avisen que s'han interposat 9 denúncies per a aquesta qüestió els mesos d'estiu.
1: Els serveis policials posen la mirada en el sensellarisme, una realitat creixent al nostre municipi i davant la qual denuncien tenen una manca d'eines per fer-hi front.
13: El sergent creu que l'augment de les persones sense llar podria ser una de les causes de la sensació d'inseguretat entre la població. Tanmateix avisa que ells no tenen les eines per fer-hi front i demana més recursos d'altres departaments per abordar la situació de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones.
14: Però si li crea aquesta sensació, és lluitar amb aquesta sensació. Però jo penso que el problema d'aquesta gent sense sostre no és un problema que es pugui solucionar exclusivament per la via policial. Aquí s'han de portar més mitjans, aquí s'ha d'actuar en més àrees també de l'Ajuntament, però també de la Generalitat o de l'Estat o el que sigui, i hem de posar remei. Però, clar, amb les eines policials no podem solucionar i reconduir conductes de persones que estan gairebé fora de la societat. I aquesta és l'espina que jo tinc, el tema d'aquesta sensació una mica d'inseguretat que està provocada per una actitud una mica incívica i no per una activitat delinqüencial.
13: El marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme del 2022-2025 recull les xifres de 786 municipis i avisa que hi ha 2.531 persones que viuen directament al carrer a Catalunya.
1: i el Festival de Música La Gruta creix i tanca la 19a edició amb èxit de públic. El certamen ha comptat amb més de 1.400 assistents repartits en els 5 concerts, que van finalitzar el primer cap de setmana del mes de setembre. Oriol Leo.
15: L'any passat, els assistents es van quedar prop del miler. Per tant, és un augment important de públic que celebra l'organitzadora, Marina Colobret, de l'Escola de Música. Ho atribueix a que la programació era feta amb músics aranyencs i així es vol seguir fent en futures edicions. L'escoltem.
16: Bueno, la veritat és que ho valorem molt bé. Ja portem bastants anys i bé, està el festival molt consolidat i realment estem contents de la resposta. I crec que el públic també ha quedat molt content perquè també era una programació de segell quasi bé tot aranyenc, no? I això també ens feia molta il·lusió programar aquest any el festival amb tots aquests grups, la veritat.
15: Des de l'organització es manté la convicció que el festival s'ha de seguir fent a la Gruta de Lourdes, tot i que aquest any el concert de Nexus Piano Duo es va programar al pati del Xifré per qüestions tècniques dels instruments, un concert que finalment es va traslladar al Teatre Principal per la pluja.
1: Per altra banda, l'Ajuntament instal·larà dues noves acuïlles per als veïns de Joan 23, Santa Maria i la Sagrada Família. L'alcalde i regidor de Residus, Estanis Forç, ha confirmat l'ampliació del servei especial de contenidors destinats a la fracció orgànica per a aquestes zones que estan situades a la part alta de la Riera.
13: Es tracta de zones amb molta densitat de població, voreres estretes que no permeten dipositar els bujols davant dels seus habitatges i persones amb mobilitat reduïda. Per això l'alcalde Estanis Forç ha anunciat que instal·laran dues noves zones d'ecoïlles per facilitar la gestió de la brossa al veïnatge. Ho ha dit el programa a la ràdio.
2: Precisament vam tenir reunió amb els veïns de Sagrada Família 1, sí, i uns quants veïns de Santa Maria, perquè el mes que ve els hi arriba una ecoisla per ells.
17: Val.
2: Perquè són d'aquelles zones on hi ha molta densitat de població, els penjadors estan en un cantó que hi ha veïns que se'ls mengen tots i hi ha veïns que no en veuen cap, i això és injust. I perquè, sobretot, els veïns de Santa Maria, hi ha una tipologia de veïns de gent molt gran i no tenen ascensor. Per tant, ahir els vam comunicar això. Val. Tothom va estar d'acord. I la setmana que ve els hi comunicarem a la part de dalt de Santa Maria i a Joan 23, sí, que també tindran una ecoïlla.
13: Els contenidors, que tenen la mateixa forma que les àrees d'emergència, es col·locaran al carrer Pineda i al carrer Malgrat i Només, es podran obrir durant l'horari de la recollida selectiva de 8:15 a 12:15. D'aquesta manera se sumen a les altres zones que tenen ecoïlles del municipi, que són el carrer Duedes i el carrer Horta Matanzas.
1: Els bombers d'Arenys de Mar denuncien manca de vehicles per fer la seva feina. Bombers de Catalunya han protestat a Barcelona per la situació de precarietat laboral que diuen pateix el cos.
15: Des del cos d'Arenys de Mar s'hi han desplaçat diversos dels seus efectius voluntaris. Dani Sitjà, president del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita, ha explicat que, concretament a Arenys de Mar, la situació a l'estiu ha estat caòtica per la falta de vehicles. Al seu entendre, els vehicles no haurien de ser un comodí compartit per diversos parcs.
18: El vehicle d'Arenys no és d'Arenys, és de la regió d'emergències. Llavors se l'emporten per cobrir buits d'altres parcs. Per exemple, avui mateix i ahir i aquests pocs dies Arenys no té un vehicle forestal. Per què? Perquè Pineda, es va trencar el de Pineda i la direcció general va decidir agafar el d'Arenys i enviar-lo a Pineda. I ara també s'ha trencat aquest. Llavors, ni Pineda ni nosaltres tenim vehicle forestal. Bueno, en plena campanya i la brutal que ha sigut aquesta campanya, és un problema de fer bé les coses.
15: El cos dels serveis d'emergència acusen a la Generalitat de menysprear-los i d'una manca reiterada de recursos per poder fer front a la realitat que pateix el país respecte a les campanyes d'incendis. Una reivindicació comuna és tenir seguretat social i aconseguir una millor gestió dels residus tòxics acumulats a la roba després d'atendre un foc.
1: I Arenys de Mar ha acollit una trobada dels galbs de Catalunya. Els grups de pesca s'han reunit amb l'objectiu de reivindicar el futur del sector i posar de manifest la delicada situació que pateixen actualment. La jornada s'ha celebrat aquest dilluns a la Confraria de Pescadors de Sant Elm.
13: El sector de la pesca viu moments delicats a causa del canvi climàtic, la davallada en el consum, la manca de relleu generacional i, finalment, les polítiques imposades per la Unió Europea. Aquesta situació ha centrat els diversos debats de la jornada que s'ha celebrat aquest dilluns al Port d'Arenys de Mar. En aquestes sessions hi ha participat la directora general de pesca, Itziar Segarra, qui ha posat de manifest la tasca dels galps i ha lamentat la pressió de Brussel·les.
17: Jo vull ser optimista i el sector en té futur, perquè el mar està responent a les mesures. Tenim un sector molt ben organitzat a Catalunya, les espècies pesqueres de Catalunya s'han recuperat. Tenim també reptes, el canvi climàtic és un repte, tenim desplaçament d'espècies, però bueno, estan entrant altres. Tenim reptes també de relleu generacional, tenim reptes d'envelliment de la flota. Els galps són un escenari ideal per poder ajudar a teixir aquest territori i aquestes aliances, però necessitem que la Comissió Europea giri el rumb, mai millor dit, i així li van poder traslladar el conseller en persona al comissari i dir que és el moment de que la Comissió aposti pel seu sector primari.
13: La jornada ha comptat amb la participació dels Galp, Mar de l'Ebre, Costa Daurada, Costa Central, Marina del Llevant i Costa Brava també. Hi han participat l'alcalde Estanis Forç i el regidor de Promoció Econòmica, Ramir Vidal.
19: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
20: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
21: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
20: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
21: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
20: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
21: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
20: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Ens acostem a 2:15 i en esports, aquest cap de setmana arrenca la competició de Lliga pel que fa als primers equips de futbol. Avui juga el Club de Futbol Arenys a casa contra el Calella i diumenge, també a casa, juga el Cinera United contra el Juvesport. El partit del Club de Futbol Arenys de tercera catalana enfronta els verd i blancs amb l'equip que l'any passat va guanyar la Lliga de quarta catalana i va aconseguir, per tant, l'ascens. D'aquesta manera, tot i ser un rival acabat d'arribar a la categoria, previsiblement no posarà les coses gens fàcils als aranyencs. El partit es juga avui dissabte a les 7 del vespre al Camp d'Esports Municipal Bernat Coll. I per la seva banda, a quarta catalana, el Cinera United juga diumenge també al Bernat Coll contra el Juvesport de Mataró. Els aranyencs debuten a la Lliga després de quedar a les portes del play-off l'any passat i arriben després d'una pretemporada de 6 partits amistosos, a punt per aconseguir els primers 3 punts. El partit es juga diumenge a les 12 del migdia. I passem al món del patinatge artístic, en què Thiago Oliveres Benet ha quedat tercer al Campionat d'Espanya de patinatge artístic a l'Avi, que s'ha disputat a Ripollet, un resultat que va molt més enllà del que s'esperava i que situa l'aranyenc com un dels millors patinadors estatals de la seva categoria. Ens amplia la informació Oriol Leo.
22: L'objectiu de Thiago Oliveres era poder quedar en el top 10 d'un total de 15 participants. Finalment, una molt bona actuació li ha valgut la medalla de bronze i arribar al podi. Anna Benet, coordinadora esportiva del Club Patinatge Artístic Arenys de Mar, ha destacat que Thiago Oliveres va executar la coreografia d'una manera extraordinària, només amb alguna petita imperfecció que no va entregar la gran tasca feta fins ara als entrenaments.
1: Us recordem que entre finals de setembre i principis d'octubre tornarà tota l'activitat esportiva habitual a Arenys de Mar pel que fa als primers equips de futbol, bàsquet, futbol sala, hoquei patins i també voleibol.
19: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: centígrads ara mateix a Arenys de Mar. Tot i estar tocada la tardor, encara tenim, doncs, una temperatura prou alta. Connectem amb la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola!
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola d'esporàdica, però sense precipitacions.
1: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 19 de setembre del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Oriol Leo, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Pel que fa als informatius, tornem el dilluns a la 1 del migdia amb més informació. A més, el diumenge a 11:45 trobareu tota la informació local al Dominical. Recordeu que a qualsevol hora us podeu informar entrant al web radioarenys.cat o consultant les xarxes socials d'aquesta emissora. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins a la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Abril, situada a la riera del Bisbe Pol, número 72. La fracció de recollida selectiva que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre és l'orgànica. En el cas de demà diumenge es recull altre cop orgànica i també envasos. Pel que fa a les platges d'Arenys, hi ha bandera verda a la Picòrdia i també al Cavalló. Us recordem també que el carrer Bisbe Català estarà tallat avui al trànsit entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil al Rial de Canalies.
1: Radio Arenys. Així sona la música a Radio Arenys. Radio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
4: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Us saludem al control tècnic en Joan Bosch i jo mateixa, la Imma Renera, des dels micròfons de Ràdio Arenys. Recordeu que si voleu que tractem algun tema en concret o teniu algun dubte que us agradaria que parléssim, doncs ens podeu fer arribar un correu a saviaverda@radioarenys.com. .cat. Avui tenim amb nosaltres una convidada, Magda Bou Daguer, a qui de seguida ja esteu veient en pantalla. Welcome, Magda, and thank you for being with us today. Ara us la presentaré i la conversa la tindrem amb ella en anglès i vosaltres l'escoltareu doblada al català. Mireu, la Magda Bou Daguer és professora a la Universitat Sant Josep de Beirut. Ella és d'origen libanès i investigadora principal a l'Institut Europeu de Selvicultura, on dirigeix la instal·lació mediterrània EFIMET. Ella té un doctorat en genètica vegetal per la Universitat de la Sorbona a París i una habilitació per dirigir investigadors per la Universitat de París-Saclay en conservació de la biodiversitat des dels gens fins als ecosistemes. La Magda té més de 20 anys d'experiència com a genetista vegetal i centra la seva recerca en la conservació de la biodiversitat diversitat i en la restauració dels ecosistemes forestals, especialment en el context del canvi climàtic. Ella forma part de diversos comitès científics consultius internacionals, com ara el Fons de Socis per a l'Ecosistema Crític del Mediterrani o l'Aliança per a la Bioeconomia Circular i també del Comitè Consultiu de l'Associació Europea per la Biodiversitat. Des del 2019, la Magda és exploradora del National Geographic. L'any 2008 va rebre el Premi UNESCO L'Oréal per Dones a la Ciència. L'any 2021 va ser nomenada Dama de l'Ordre de les Palmes Acadèmiques per la República Francesa i el 2023 va ser elegida

0: vida membre de l'Acadèmia Francesa d'Agricultura. De manera que avui tenim la sort de comptar amb ella i l'hem convidat per parlar amb nosaltres de dues qüestions. De la tasca que fa l'Institut Europeu del Bosc, aquest EFIMET que he comentat que ella dirigia, la part mediterrània, que és un organisme de recerca que ofereix suport a les polítiques sobre qüestions relacionades amb els boscos, i ella, com us he dit, dirigeix la instal·lació mediterrània, i també del recent fòrum que va tenir lloc l'última setmana del març a València, el fòrum de la xarxa mediterrània de l'EFI, que va reunir institucions de 28 països europeus per parlar de la recerca forestal i de resiliència.
1: Magda, explica'ns una mica... Gràcies per tornar a estar amb nosaltres. És un plaer tenir-te avui al Sàvia Verda amb nosaltres. Explica'ns una mica més sobre l'Institut Forestal Europeu, l'EFI, aquesta organització internacional, la convenció de la qual ha estat ratificada per 30 estats europeus. Què fa l'EFI?
2: L'EFI s'assegura que la ciència que produeixen els científics s'utilitzi adequadament per donar suport a les decisions polítiques, però també per garantir que els professionals sobre el terreny la facin servir. Som un intermediari entre la producció científica i l'aplicació de la ciència. Nosaltres mateixos també produïm ciència, però el nostre principal objectiu és connectar el coneixement amb l'acció per assegurar-nos que arribi a qui la necessita.
1: D'acord. Ves en compte quan moguis les mans perquè s'escolten sorolls.
2: Ho sento molt.
1: Moltes gràcies. I tu gestiones l'EFI dins l'àrea mediterrània. Això vol dir que els boscos mediterranis són especials o diferents dels boscos del nord d'Europa, per exemple?
2: Efectivament. L'Institut Forestal Europeu té la seu a Finlàndia i tenim oficines arreu d'Europa, com ara a Brussel·les, a Roma, a Bonn i ara també a Escòcia. Estem en diverses ciutats d'Europa, treballant en temes diversos. Com he dit, sempre connectant el coneixement amb l'acció, però amb un enfocament en la bioeconomia, la governança i el suport polític per a la presa de decisions. Però la regió mediterrània és molt peculiar. És molt diferent al context europeu. Per això, l'EFI va decidir crear aquesta oficina, que compta amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, que va fer possible que l'EFI tingués aquesta oficina aquí. I també rebem el suport de la Generalitat de Catalunya. Ens donen suport perquè puguem tenir aquesta visió àmplia dels boscos mediterranis, on Espanya té la major part dels seus boscos. Però també hi ha altres països com França, Espanya i Grècia. El que fem i que les altres oficines no fan és mirar també fora d'Europa. Mirem a escala mediterrània, és a dir, també cap al Mediterrani Sud i Oriental, on el canvi climàtic ja s'està produint. I tenim moltes lliçons a aprendre del que passa allà per gestionar els boscos europeus.
1: Per què és tan important preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis?
2: Perquè la biodiversitat és molt rica i diferent. No vull fer-ne una conferència, però durant el període de glaciació, en l'últim màxim glacial, quan Europa estava principalment coberta de gel, tots els boscos es van refugiar, s'amagaven o es quedaven al voltant de la Mediterrània, en el que anomenem refugi climàtic. I després de la glaciació, quan el període glacial va anar resolent-se, els boscos d'Europa van tornar a créixer des d'aquests refugis. Per tant, tenim aquests llocs amb una gran diversitat d'espècies. En termes de biodiversitat, són molt rics. Però avui aquesta mateixa regió pateix enormement el canvi climàtic, perquè el clima s'escalfa més ràpidament i el canvi de temperatura és també molt elevat. Per això hi ha una gran urgència per fer front al que passa al Mediterrani.
1: I probablement ho saps, i és quelcom que hem comentat en diverses ocasions aquí al programa. A Catalunya tenim una superfície forestal que és més gran que la que tenen a Suïssa, una comparació que de vegades fem. I això es deu a diverses causes, però una d'elles és l'abandonament de les activitats agrícoles. En qualsevol cas, aquesta enorme extensió de bosc a Catalunya és un perill, especialment a l'estiu pels incendis. Llavors, com a ciutadania, com a ciutadans de Catalunya, de què hem de ser conscients sobre la necessitat de cuidar, de com hem de gestionar els nostres boscos? Perquè la majoria són de propietat privada i només el 15% està en mans de l'administració pública. I els propietaris privats no sempre disposen dels recursos per tractar o per gestionar el bosc correctament per evitar, entre altres coses, els incendis a l'estiu. Què creus que haurien d'estar fent millor?
2: Quan presentava les característiques dels boscos mediterranis i deia que són molt rics en biodiversitat, també tenen una característica molt específica. Són en mosaic. El que anomenem el paisatge mosaic mediterrani està format per bosc, prats i agricultura, i s'entremesclen per tot el Mediterrani. És un equilibri que té almenys 8.000 anys d'antiguitat. Els humans han gestionat aquest ecosistema en mosaic des de fa molt, molt de temps. Per tant, avui no podem dir, bé, deixem el bosc, que es regeneri sol, i anem a fer la nostra agricultura a part, o que els nostres ramats marxin. Això és el que passa, i llavors el bosc creix. Però això no és rewilding, no és recuperació natural. És l'efecte de l'abandonament del territori i els boscos que hi creixen són més pobres en biodiversitat i són perillosos perquè és així com s'acumula la biomassa i el foc s'hi escampa i tenim aquests incendis d'escala enorme. El que passa al nostre paisatge, el que passa a Catalunya, passa en molts països mediterranis, a Grècia, al sud de França, a tots els països on la gent abandona les zones rurals i el bosc torna a créixer. Tots aquells llocs on els humans vivien i gestionaven la terra han quedat buits. I per això el bosc ho envaeix tot. És una qüestió de gestió, com deies, però sabem que això costa diners i temps i implica que hi hagi gent que visqui allà per fer-ho. Per això avui moltes persones, i especialment els joves, viuen a la ciutat, perquè és com ha canviat la nostra vida. Ara tenim, posaré l'exemple de Catalunya, els ramats de foc. Bé, no sé si ja heu parlat d'aquest programa, on...
1: Digues el nom, sisplau, un altre cop.
2: Bé, no sé si la meva pronunciació en català és correcta. Ramats de foc.
1: Mm-hmm.
2: Ramats de foc. Ramats de foc, amb la Fundació Pau Costa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, és un programa on fan servir cabres i ovelles per mantenir la biomassa de manera que els boscos no cremin ràpidament. Però això també significa que les persones que mantenen aquests ramats per pasturar han de tenir uns ingressos per quedar-se a la terra. Això és un cercle molt gran. No pot ser que simplement els portem aquí, mentre que en altres llocs del Mediterrani hi ha excés de pasturatge, on els animals pasturen molt per sobre de la capacitat que té el bosc per regenerar-se. I no tens res entremig. Per tant, no es pot abordar només atacant una part del problema. Hem de pensar en tot. En la població rural, en facilitar la vida a les persones perquè es quedin on estan i puguin generar ingressos, i continuar cuidant la terra.
1: És com tenir aquesta visió global circular on tot està connectat, no? És com... hi ha una altra frase que solem fer servir aquí. A la natura no hi ha residus, tots són recursos. Així és com intentem explicar el moviment cap a l'economia circular que hauríem de fer. Però, en qualsevol cas, parlem d'aquest fòrum a València. Quin era el propòsit principal d'aquest fòrum? Hi ha algun acord final o alguna conclusió o alguna qüestió clau que vulguis comentar sobre aquest fòrum que va tenir lloc a finals del mes de març a València?
2: Aquest fòrum va ser molt especial per mi, personalment. Era la segona edició. La primera va ser el 2022, quan vam llançar l'Agenda de Recerca Forestal Mediterrània que l'EFI va preparar per segona vegada, on vèiem quin és l'estat de la ciència en el bosc mediterrani, què cal fer i quines són les prioritats. Vam reunir els nostres socis de tot el Mediterrani, no només investigadors, sinó també persones dels ministeris i ONG. I aquesta vegada era la segona reunió per veure què havia passat des del 2020 fins avui i veure què falta encara per fer en el proper període. Però en la primera reunió que vam tenir a Barcelona en el 2022 vam identificar els recursos genètics forestals com una prioritat. És a dir, cuidar la diversitat del bosc. No només els arbres, sinó la diversitat dins dels arbres per assegurar-nos que no s'utilitzen clons, per exemple, quan es planta. Perquè tots aquests boscos són diferents i tenen reserves genètiques diferents. Ho vam identificar com a prioritat per totes les raons que he esmentat sobre la glaciació, les àrees de refugi, etc. I cal assegurar-se que es preservin, perquè amb el clima canviant tan ràpidament, molts d'ells no tindran on anar perquè no poden desplaçar-se cap al nord a causa de la fragmentació o no fer-ho amb prou rapidesa. I alguns ja són al cim de la muntanya i no poden pujar més. Estan encallats i podrien desaparèixer allà on es troben. Per tant, vam identificar els recursos genètics com a prioritat i vam obtenir finançament del GEMINA, la Direcció General de la Unió Europea pels Països Veïns de la Mediterrània. I ara estem treballant amb tots els països del voltant del Mediterrani en aquest tema. Llavors, el llançament del projecte va ser en el fòrum. És un exemple molt pràctic de com fem servir el fòrum per veure què cal i després tornem a la nostra comunitat per dir-los que comencem a treballar-hi. Això és el primer que vam fer. Després també vam optar per treballar sobre el garrofer. Aquest va ser un altre tema on... No sé si coneixeu el garrofer o el garrova en persa o en català. És un arbre mediterrani del que la gent té percepcions diverses. Alguns ho associen a un fruit que han hagut de consumir en condicions molt difícils durant períodes de fam, de manera que ho relacionen amb records dolents, mentre que en altres llocs és una molt bona font d'ingressos i com que avui aquest arbre és molt resistent i no necessita molta aigua i és bo ecològicament parlant, doncs hi vam dedicar 3 dies amb el suport de la cooperació espanyola per al desenvolupament. I vam tenir més de 60 persones centrades només en el garrofer de tot el Mediterrani, però també d'altres llocs amb clima mediterrani, com Austràlia i Sud-àfrica, interessats en aquesta economia. Va ser una gran oportunitat perquè gent del sector industrial i empresarial pogués trobar-se amb agricultors i els petits innovadors. Vivim aquest fòrum com a una oportunitat per reunir la nostra comunitat i debatre aquests tipus de problemes, reptes i solucions.
1: Quan parles de comunitat, una de les coses probablement més difícils en el món d'avui, amb aquest canvi climàtic que s'accelera i amb alguns grans països dient que els combustibles fòssils no són importants i que el medi ambient no és un problema tan gran. Estem en una situació difícil en termes de tensió geopolítica, aquesta qüestió clau per la nostra supervivència en l'únic planeta, l'única casa que tenim fins ara. Fins a quin punt creus que és difícil comprometre la comunitat de debò en aquestes qüestions avui?
2: És molt difícil, però és molt important seguir intentant-ho. I crec que la gent sobre el terreny n'és conscient. Durant els 3 últims mesos vam treballar en els visats i els vols de la gent per assegurar-nos que tots els països mediterranis estiguessin representats. I la guerra va esclatar poques setmanes abans de la reunió. Molta gent no va aconseguir els seus vols, o alguns van fer potser 2 o 3 dies de viatge per arribar i participar en el fòrum. Però tenir-nos allà presencialment o en línia va ser una mostra de determinació, perquè aquestes persones saben que també és una emergència. És una emergència silenciosa. És més lenta, però totes les nostres vides depenen de la nostra terra. No és un luxe, no és com si quan tot va bé puguem deixar de pensar en el nostre medi ambient. Realment és la base, i la nostra qualitat de vida, la nostra salut, tot depèn del nostre entorn. I la gent n'és cada vegada més conscient. Fan l'esforç per damunt dels bombardeigs i de tots els problemes per viatjar. La gent va venir, va participar i se'n va anar amb una mica d'esperança i la idea de canviar les coses i amb les ganes de continuar treballant en això.
1: Estic segura, però d'una altra banda, nosaltres, vull dir, la ciutadania en general, hem vist cimera rere cimera, any rere any, amb molt pocs acords, molt difícils d'assolir un petit acord al final de cada cimera. I llavors, en la majoria dels casos, els països, malauradament, no respecten els acords que han assolit. Això és una mica decebedor, no?, després de cada cop, perquè a la gent, en general, veure tots els països reunint-se allà any rere any sense respecte. Creus que el fòrum com aquest, centrat en el Mediterrani i en les seves característiques i oportunitats, podria funcionar millor? Vull dir, podria ser millor fer aquest tipus de fòrums que siguin més locals sobre les característiques locals, tot i que òbviament, el medi ambient és una qüestió global, però podria ser més fàcil, en la teva opinió, treballar des d'aquesta base que no pas reunir tots els països del món amb tantes característiques i maneres d'abordar la situació tan diverses? Pot funcionar millor, això?
2: Crec que aquí estem parlant d'escales diferents. Comparteixo completament la teva decepció amb les cimeres. Aquest any vaig participar a la COP, al Brasil, i quan veus aquesta enorme mena de festes o immensa concentració, hi ha països que es mostren amb els seus grans pavellons. Però crec que d'alguna manera és important, almenys per assegurar-se que els mitjans de comunicació hi mantinguin l'atenció. I també és una ocasió per assenyalar qui ho fa bé i qui ho fa malament, perquè en algun moment els nostres fills i filles ens demanaran comptes de les nostres decisions. És una manera de comprovar cada any què passa, qui ho ha fet bé. Però per a coses pràctiques, el fòrum que estem fent, amb solucions més positives i pràctiques, és on passen les coses. Però no ho fem si no tenim aquest gran paraigua, on hi ha aquesta convenció i la voluntat política, perquè tots els països han signat per fer alguna cosa per la biodiversitat i pel clima. I operem sota aquest paraigua. I aquest paraigua polític, d'alguna manera, també és necessari, perquè el Mediterrani és molt heterogeni. No és com la Unió Europea. Tenim molts països que no són europeus i que tenen legislacions, compromisos i agendes diferents. I alguns d'ells ni es parlen entre si. Per exemple, la Unió per la Mediterrània intenta fer aquesta cobertura per convidar tothom més enllà dels problemes polítics i de seguretat entre països, per portar tothom a la mateixa taula i veure que, més enllà de les nostres creences, fem alguna cosa. I aquí fem servir la diplomàcia científica per fer avançar les coses i fer que funcionin, perquè és per a tots nosaltres i el bosc i el medi ambient no s'aturen a les fronteres polítiques.
0: No, exactly.
1: No, no exactament. Vull dir, hi ha fronteres polítiques, les hem creat nosaltres, però la natura crea altres tipus de fronteres que no estan relacionades amb la política, afortunadament. Però, vull dir, creus... anava a preguntar-te alguna cosa i he perdut el fil, però creus... Ah, sí, perdona, penses que... Sí, ara, les empreses s'involucren... Ho sento, Estava pensant en les empreses. Sé que les institucions hi participen, però ara pensava en la importància de la ciència en aquesta qüestió i en la importància de les dades que la ciència recull, posa en comú i fa comprensibles. És tan, tan important? I creus que les empreses s'involucren cada vegada més en aquestes qüestions, en el, com el fòrum? Estan les empreses més involucrades?
2: A cada reunió intentem involucrar la indústria i el sector privat, i no sempre és un èxit. Aquesta vegada sí que ho va ser, perquè vam abordar una qüestió molt concreta, el garrofer, on hi tenen molt en joc. Saben que si volen obtenir el producte per treballar-hi, per produir la goma del garrofí, per a la indústria farmacèutica o cosmètica, etc., necessiten el producte, i el producte es produeix sobre el terreny. Llavors, d'aquí vam aprendre que no hem de ser massa teòrics. Si volem que dediquin el seu temps i vinguin, han de treure'n profit, han de sentir que el seu temps val la pena. I crec que molta gent va venir, empreses molt grans d'Itàlia, d'Espanya, d'Algèria, i van participar molt activament. La discussió va ser realment molt bona, perquè senten que hi tenen veu i que els escoltem. I també va ser una ocasió per ells de veure realment com pateix l'agricultura sobre el terreny i com poden facilitar-los la vida, no només estar interessats en els ingressos que en poden obtenir. Per tant, crec que sempre hem de fer aquest esforç per arribar al sector privat i a les indústries quan sigui aplicable, perquè formen part de la solució.
1: El que és bo d'Europa és que té la capacitat, perquè hi ha convocatòries i programes finançats per la Unió Europea que permeten treballar amb els països mediterranis. Tots els programes d'Interreg relacionen diferents països independentment de si pertanyen o no a la Unió Europea. Sembla una bona oportunitat per treballar en el desenvolupament d'aquestes solucions.
2: I eren presents al fòrum. L'Interreg Med hi era present, però també el PRIMA, el Partenariat per a la Mediterrània, i era una manera de dir als participants que necessitem aquest tipus de consorcis que sol·licitin projectes, no només investigadors treballant als seus laboratoris, sinó també treballant amb persones sobre el terreny i tenint la indústria com a socis que puguin cofinançar coses. És una configuració realment fantàstica. Tenim l'ambició de fer-ho realitat durant els propers anys.
1: Okay. So we are... Ara anem cap als últims 5 minuts. Encara tenim 5 minuts, però no vull acabar sense preguntar-te el que pregunto a tots els convidats que venen al Sàvia Verda, al nostre programa, que és: dona'ns la teva recomanació o suggeriment sobre quin hàbit creus que podem canviar o modificar perquè tingui un impacte positiu en la protecció del medi ambient. Quin seria el teu suggeriment o recomanació?
2: Tindria dos punts, però estan connectats. En realitat, m'agradaria canviar la manera com pensem sobre el bosc. Quan parlo de protegir els boscos, no vull dir que els posem dins d'una cúpula i no els toquem. Sobretot en el context dels boscos mediterranis, perquè els boscos necessiten a la gent, no la seva protecció o aquesta conservació estricta que generem. No necessitem protecció en el sentit de la conservació estricta. Això es pot fer d'una manera on canviem la nostra forma de consumir. Consumint localment, consumint de manera responsable, canviant els nostres hàbits de consum, podem assegurar-nos que contribuïm al bosc, perquè la despoblació rural és un dels motors silenciosos de la degradació forestal. Quan la gent marxa, l'abandonament del territori segueix. I això significa més càrrega de combustible, més incendis forestals. Tots els problemes dels nostres boscos mediterranis venen d'aquí. Si animem a la gent a comprar les seves olives, no al supermercat, sinó directament de la seva terra, si comprem el formatge allà on el produeixen, si comprem tot el que ells produeixen, fins i tot si paguem una mica més, però també gaudim de l'entorn rural. Consumint d'aquesta manera, ens assegurem que la gent pugui viure de la seva terra i que siguin els millors guardians del bosc. I el gestionen 10 vegades millor del que ho fem nosaltres des de les nostres oficines, treballant als ordinadors. Tot està connectat. Consumeix millor, consumeix localment i canvia la teva idea sobre el bosc. I és una manera que el nostre bosc mediterrani es pugui salvaguardar.
1: Cool. Molt bé, fantàstic. Ja saps, tenim un amic en comú, que és en Martí Boada, a qui hem tingut diverses vegades aquí al Sàvia Verda, parlant-nos sobre boscos, i a ell sempre li agrada molt explicar que hem de gestionar el bosc, hem de viure-hi, com dius, hem de consumir els seus productes. Tenim també en Marc Castellnou, aquí a Catalunya, que és un expert en incendis, que sempre diu que cal fer front als incendis a l'hivern. Hem tingut moltes pluges aquest hivern i durant els últims mesos. I la gent pot pensar que això sembla bo per l'estiu, menys incendis, però un bosc tan verd, amb una quantitat tan gran de biomassa, podria ser un enorme problema l'estiu si les temperatures pugen molt. Per tant, l'últim minut, per tu, si us plau.
2: Sí, et puc dir alguna cosa sobre això. Crec que, sens dubte, s'ha de repetir moltes vegades. La prevenció d'incendis és la part més important en la lluita contra incendis. Sempre estem molt contents i agraïts a les persones que apaguen els incendis i sempre les celebrem. Però també hauríem de celebrar les persones que treballen prèviament perquè el foc no es produeixi. I en termes de comunicació, és molt important celebrar també les persones que fan aquesta feina.
1: I aquesta estructura en mosaic que tenim al Mediterrani funciona molt bé, per sort.
2: Correcte.
1: Per prevenir els incendis, perquè combina l'agricultura, la silvicultura i el bosc en el seu conjunt. Moltes gràcies, Magda Boudaguer, per ser avui amb nosaltres. Ha estat un plaer tenir-te.
2: L'honor és meu, un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Thank you very much. I nosaltres acabem com sempre. Ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra, i que si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir, per nosaltres i per tots els qui ens venen a darrere. A reveure, que tingueu un molt bon cap de setmana. Thank you again, Magda. Gràcies.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
3: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de la legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
3: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys, condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
3: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
1: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
3: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys hi ha estat sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
1: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
3: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit en ciutat numèrica.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
6: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
3: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
7: Diuen els experts que actualment, si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
1: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
3: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona a la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
1: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
8: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
3: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del titular europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
1: Seguim encara amb més política aquesta setmana, que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir. Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
3: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
9: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
1: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
3: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus en Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement a de cara a dimarts vinent.
1: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
10: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys de la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
3: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per admetre la tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
1: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
3: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les subfocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
11: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
12: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
11: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
1: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
3: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
13: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
14: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
13: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
14: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
13: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
14: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la...
13: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
1: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
3: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys amb 410 quilograms de cannabis ja hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
1: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
3: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada ha sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
1: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta ja ha quedat tancada.
3: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions que ja no fa falta.
1: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
15: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
16: Tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
15: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
1: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
17: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Bullpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí, amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. És moment d'escoltar el David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
18: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és per nosaltres un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert tres mesos abans de que es beneixi el temple.
17: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català, que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
19: Una cosa és, et podria dir, que com que nosaltres veurem poesia, Les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
20: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que, bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
3: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Màrius Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
1: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
3: Perspectives, una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa de Radio Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de l'avanç social de tots aquests projectes.
21: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
3: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan García es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada del titular de Dominic Ligoy no està descartada.
1: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elche, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
3: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo del minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
1: Camium d'esport, ens n'anem al Waterpolo. Rubí i Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport. En directe des de Ràdio Rubí, Sis Colar, aquí s'ha endut la primera victòria del curs.
22: Doncs el Club Natació Barcelona era de preveure victòria més contundent. 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips. A més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
1: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
23: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdú d'arrossegar per a les matarronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat el tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han enxiulat els àrbitres en el segon període, 2 d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès la Solim obrir una mínima escletxa en el marcador. El descans hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan la Solim ha posat la directa. Caral Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia la Solim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor. Un marge que, tot i no ser definitiu, sí era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, la Solim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. La Solim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
1: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
3: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història etapa a l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
1: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
3: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les...
2: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida

0: per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
0: Som al carrer de Sant Roc, número 1 d'Arenys de Mar, i al carrer de Sant Gabriel, número 4749. Truca al 935 95 55 99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
2: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els consellers del govern recorrent durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
2: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts ells passen per afrontar el canvi climàtic.
0: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
2: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
0: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
2: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Donarem molt per veure, molt per llegir.
0: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Thank you.

Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català.

0: per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat, hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, perdó, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi no durar contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs. Parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
6: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes, també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més en política, en aquest cas, Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
7: Tenim una situació en què el règim de concerts, en el que es basa el model sanitari català, està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts en què es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, a més, el Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
8: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
8: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de tentativa.
0: i no ens movem de Rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RGU entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una barrera a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
10: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030. Al barri de Vallpallera serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vuitpaeres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
11: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert tres mesos abans de que es beneixi el temple.
10: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura. La setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Carles Santos, L'Empar Molí, Mario Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
12: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que del que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica, sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassa d'aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puig d'Ullés, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinovart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
14: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és la... l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
13: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtic al Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
15: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
16: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
15: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
17: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
15: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa Tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
19: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius. Trobarem els tres tams com cada any. I el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
18: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F. Aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
21: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit, fins al tram final, no ha sigut fins al 85, quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però sobra il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
3: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
2: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda a les 6 de la tarda amb un penya Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del CAO i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
22: És un partit, el guanyes i vas a la final, no? És un format, Final Four, i tenim que estar molt concentrats als 40 minuts. Sabem que, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
2: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Seguim parlant de bàsquet. El Bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilern a Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià, 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blaugranes no van donar cap opció al Peñíscola, tot i que arriba al descans amb un empat a 1. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Ràdio Arenys. La primera en informació.
25: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
26: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De peus a cap. El teu benestar comença als peus.
4: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
5: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
4: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
5: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
4: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
6: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

el Rodamont per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamont és amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Bon dia, amics. A punt d'encetar la temporada número 22 del Rodamón. Sí, sí, a tal dia com avui, fa 22 anys, a una emissora que es deia Ràdio Litoral de Sant Pol i de la mà d'en Josep Dalmau, que encara continua el programa, és fidel. A 22 anys ens ha seguit col·laborant. Doncs començava el Rodamón amb un amic Gómez, que es va deixar no fa gaire i que ens portava curiositats i anècdotes molt curiosos, molt bonics, i una joveneta locutora, l'Alicia Álvarez, que avui ja no és tan joveneta, però que lidera un grup de moteres. La gran afició d'ella és la moto, i avui en dia, doncs, lidera un grup de moteres. I també sé que fa alguna coseta en ràdio, no sé, ja ens ho dirà. I doncs sí, 22 anys i començava a Ràdio Litoral i avui en dia ja són 7 emissores, a Barcelona, de Lleida, del Maresme i de Girona, que difonen el programa. Doncs va, anem a començar aquesta edició número 22, aquesta temporada número 22. I començarem amb les festes, com no. Festes totes són importants, totes, però hi ha dues que tenen, no sé per què, tenen més ressò. Una d'elles és la festa de la patrona de Barcelona, la festa de la Mercè, que del dia 23 al 24, del dia 23 al 27 es portaran moltes activitats. Recordem aquella fira d'entitats i associacions a la plaça de Catalunya, moltes coses, correfocs, cercaviles, en aquest cas cerca ciutat, i com no, la traca final, doncs el Piro Musical, el Piro Musical als Sons de Montjuïc, com com més, esperem que porti molta gent a veure-la. Piro Musical, festes de la Mercè, i de pas felicitem a les Mercès que escolten el programa. I l'altra és el dia 26, la festa major de Calella, de Calella del Maresme, la festa major de la Minerva, una gran festa i que, a més, doncs compta amb aquella exposició Passeig Puigmer, una mena de fira d'entitats, associacions, doncs, tasquetes per fer alguna parada gastronòmica i també artesans. Fira de la Minerva. I diguem que aquesta temporada hi ha dues condecoracions molt importants. La primera, Canet, la medalla d'or de la població de la vila, a la formació musical La Trinca, sí, aquell grup musical famós, La Trinca, que feia cançons humorístiques, però a vegades amb un toc de denúncia, eh? Doncs La Trinca, que també va fer el Canet, va fundar el Canet Rock, doncs mai ha renegat de la seva pertanyença a Canet. Medalla d'or, doncs, com dèiem, a La Trinca, i la Q de qualitat a Calella del Maresme per la seva, doncs, bona organització del oci nocturn. Doncs ja sabeu, a Calella a la Q de qualitat i a Canet la medalla d'or a La Trinca. I ara ja, doncs, anem a portar la portada musical d'avui, una portada musical que la porta una cantant brasilera, la Rita Kerr, que va fer moltes cançons i que una d'elles, la capdavantera, potser és aquesta, Lanza Perfumes. Lanza Perfumes, que la portem amb una versió de la Rita Kerr, però cantada en castellà, perquè els que no sabem portuguès no la puguem entendre. Vinga, Rita Kerr, Lanza Perfumes.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Hola, amics. Ja tornem a començar de nou, eh? Aquí, el programa del Rodamont. Bé, doncs, per tots vosaltres, per al poble de Portbou. Es pot començar de nou. Sí, amics, sempre es pot començar de nou. Només odis, només guerres, només armes. Tenim un planeta preciós. No el destruïm. Podem començar de nou. I comencem en pau. Tot es pot començar de nou. Sempre que vulguem, si tots volem començar de nou, ho podem fer. Només tenim aquest planeta tan bonic, la Terra, i aquí només tenim vida per viure. Per què malmetem aquesta única i bonica Terra? Si és quan tinguem d'anar-nos, ja no hi serem a temps. Hem viscut aquí per viure-hi i viure bé sense baralles. Tots els éssers del món necessitem pau i prosperitat. Comencem de nou. Destarem les guerres i els odis per sempre. Pot començar de nou a viure en pau. Ho necessitem tots, els joves, els nens i la Terra. No destruïm més el nostre vell i únic planeta de la Terra. A mi, amics, és per al poble de Portbou.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Bé, amics, a reveure, ja tornem a ser aquí, després de passar l'estiu. Farem una mica d'un resum de tot el que ha passat ràpidament. Abans de tot, saludar en els radioaudients de les ràdios que ens escolten, Ràdio Cabrera, Ràdio Mataró, Ràdio Argentona, Ràdio Arenys de Mar, Sant Pol, la zona de Girona, el Palau Forgell, i després Ràdio Sants i a dalt al Pirineu, el Picat. Bé, doncs agraeixo que espero pugueu complaure a la meva modèstia d'explicar aquesta premsa del cor i després la part històrica, que és quan disfruto més, jo, diguéssim. Ja us explicaré, avui en tinc una, començarem bé, espero que us agradi. Bé, hem fet una mica explicant el que vam deixar el juliol, que ja s'acostaven les festes majors, deixem preparar abans de les Santes, que és la comarca, i després, pues, esclar, vam dir que demà vindrien els Sants, Sant Jaume, Santa Cristina, Magdalena, diguéssim, Marta, després va venir la Festa Major d'Argentona, Sant Domingo, la Mare Déu d'Agost, també, bueno, una quantitat dels Sants sempre, són tradicions que se celebren sempre en festes majors, també, i després diguéssim, dates importants, hem de dir que ho hem passat... hi ha hagut dos esdeveniments, sempre dic que hi haurà serps d'estiu. Una ha sigut el cas aquest de Ceuta, que encara que és un tema polític, però cada dia els mitjans de comunicació, doncs també saludem al poble de Ceuta, que ho està passant malament, esperem que això es vagi ajornant, i després també... el que és abans ens feia il·lusió a l'estiu i el que patim més és els incendis, encara que n'han cremat moltes aquí a Catalunya. Sembla que hi ha hagut una bona gestió i esperem que s'acabi l'any i que no hi hagi cap més incendi ni res, però haig de dir que aquí s'ha fet una bona gestió. Jo, que vinc del món rural i després la meva família es dedica a la fusta i a la biomassa, doncs tot això d'això doncs, m'agrada i estic en ell i m'agrada, encara que jo sigui de la família, que no, ja no vaig intervindre en el parc comercial de la meva família, però sempre apoyo el món rural i el món de l'agricultura especialment i tot. Bé, doncs aquí ja tenim una mica, doncs mira, hem dit això, després de dir això, que després va comemorar ja fa 29 anys de la mort de Lady Di. També, després la setmana passada es va celebrar ja la diada, espero que tothom l'hagi celebrat a la seva manera de ser, és una diada de tots els catalans i que ens uneixi a tots. Molt bé. I després també, llavors, un dels fets que hi ha és l'11... Bé, bueno, després ja ho direm aquí en la part històrica. I llavors doncs, també hi ha hagut de gent important, doncs mira, ja es preveia venir que el rei Harald de Noruega, doncs, a 89 anys, doncs es anava complicant l'enfermetat, hi ha hagut tot el protocol, totes les cases reals, bueno, és el món d'allò. I després els governs i tot hi assisteixen, i és una mica que, bueno, personalment, doncs cadascú, i és el que manté un país, cadascú a la seva manera, els uns aquí... Cadascú que va, si els hi funciona això que estan passant allà en un moment per la nova reina amb problemes, després el fillastre també, l'altre, la filla va renunciar i també, bueno, mira, doncs aquí hi ha de tot una mica. Doncs amb això també, després hi ha hagut, bueno, ho comentarem, hi ha hagut el Festival de Venècia, que també... hi havia la Penélope Cruz fent en diverses pel·lícules i amb el seu marit Javier Bardem, i en fi, ja hi ha hagut tot això. Després hi ha hagut moltes separacions també, separació de Carlos Latre i la Yolanda Marcos, 22 anys de casat, doncs, bueno, hi ha algun més que, vull dir, que diuen que a l'estiu quan la gent es reuneix a les parelles, doncs, se solventen les crisis. Bueno, millor que tothom visqui bé, vull dir, ja ho farem. I llavors també, ara ja anem a dir la part que ens correspon. Bueno, doncs pues mira, avui el setembre, les notícies i el temps, diuen que esperem que hi hagi pluja aquesta tarda. De moment es va aguantant. Normalment aquí al Maresme pot ser o faci a les 7 o a les 8,
o bé a la nit, que sempre ens les fa de vegades de matinada. Bueno, esperem. Doncs aquí també la... els sants, ja hem dit, mira, és la Mare de Déu dels Dolors, que hi ha les dues Mares de Déu, se celebra aquesta abans de Setmana Santa, i avui una senyora em deia, diu, sí, aquella és la Mare de Déu dels Dolors de Jesucrist, i aquesta és la Mare de Déu celebrant de la Verge, però sempre se celebra més la de abans de la Quaresma. Doncs mira, era el dia 15. També sant, també hi ha diverses d'allò... A Sant Robert, també, i algun... Sant Corneli, també, que te'n fa gràcia perquè hi ha un poble de Girona a prop de l'aeroport, es diu Sant Corneli, i, bueno, la setmana que ve també tindrem la festa grossa de Barcelona. Després també... Ah, mira, vull també fer sempre... Faig Lady i gent amb el... Pues avui hem fet, mira, l'Aitana, la cantant, i el Mago Pop, perquè el Mago Pop ja té el Teatre Victòria, el va comprar. I ara els dos han comprat el teatre Aquitània, doncs ben ben rebut sigui en el món de la cultura. El Messi també va comprar el club de futbol Cornellà, doncs interent que aquesta gent, que la seva món monetari, diguem-ho així, ho poden permetre, que reverti la cultura i que no facin aquests grans d'allò de... que es dedica a la mala vida, diguem-ho així. Pues felicitar que a tot arreu hi ha gent amb un esperit de bona gent. Pues felicitat a tots dos. Després també, diguem la de setembre, ja que s'acaba, agost i setembre ara viuen sempre. Duren sempre. No duren sempre. I llavors també aquell que diu el setembre diu... O es carrega els ponts o bé aixuga les fonts. I al setembre diu, a l'agost madurador i setembre collidor. Setembre la tarren espera el calor, espera la calor. En fi, doncs aquests, n'hi ha una quantitat, aquests són els més... sempre hi ha els més que són més... a l'abast, diguéssim. En fi, doncs aquí tenim tot això. Ara anem a dir els aniversaris. Pues mira, també és el papa Lleó en 14, que n'ha fet 71, la reina Letícia, 54, el Jaume Anglada, 54, aquest senyor era el que fa un any va tenir una... van atropellar a Palma de Mallorca, que és amic de la Casa Real, del rei, l'Assumpta Serna, 69, que també ha sortit als mitjans de comunicació perquè va fer una crítica sobre l'ajuda a les persones majors que estaven molt abandonades, que no a l'administració, i espero que quan un personatge públic es queixa, doncs pues, l'administració faci els deures. El Michael Rooney, 74, que si ho recordeu era aquell que fa 9 setmanes i media, que també està molt atrotinat, diguéssim. A la Rosi de Palma, 62, la Mari Carrillo, 50, l'Òscar Casas, el petit, que és de la saga d'aquests dels Casas, els actors, el Diego Martín, 52, i Marc Cartes, que surt de la sèrie com si fos ahir, de TV3, 56. Bueno, també han repartit els premis, també ara ja comencem a premis per tot d'allò, que de vegades no dors l'abast. Doncs han donat la pel·lícula La maldició de Will Dove. Després ja s'ha fet de drama, comèdia. Després la millor actor, Matthews Reeves, i La bèstia amb mi. I llavors també hi ha l'actriu Sally Field a Criatures de Liminoses, diguéssim. Pues aquests són els... n'hi ha diversos i tot, però hem d'anar una mica... perquè el temps ens apreta. També, pues, ja hem dit que han comentat la família real, el rei també aquest any ha sortit allà amb el iat fent musculito, pues ja és hora que surtin i siguin persones normals, com si no passi res, i es trenqui una mica el protocol. També van... Bueno, la reina Letícia no, mantenint les distàncies, va anar a la Fórmula 1 de Madrid.
També hi ha a Anglaterra hi ha el príncipe George, el petit, bueno, l'hereu, que ja ha ingressat a Eton, a l'escola aquestes. Sabeu que hi ha Oxford, Cambridge i Eton. Em sembla que l'avi, el Carles, em sembla que va estudiar a Eton. Bueno, tots. Però bueno, són escoles que apreten, eh? Vull dir, hi ha disciplina allà, eh? Bueno, doncs hi ha la... I després també hem de dir, ja que estem de la... De la, això, la família real, doncs el rei Harald, que van veure la seva germana, i després d'aquí, al cap de 15 dies, doncs la seva germana, l'Astrid de Noruega, doncs ens va deixar amb 92 anys. Era una... Mira, tots tres fills es van casar del rei Olav i de la, bueno, la reina Marta, doncs tots es van casar amb matrimonis monargàtics, res de sang real i tot. Va començar la seva germana gran, la Reinil, i se'n van a viure al Brasil. Després ella també va casar amb el d'allò, amb qui ho diu, aviam, una mica, amb el John Martin Ferner, diguéssim, i era, també era empresari, regatista, i van tenir 5 fills. I després ella, fins que no va, es va casar el seu germà i tot, i el seu pare era viudo, doncs va exercir de primera dama. I ja va tenir 5 fills, i al final de gran es va retirar, i el seu hobby era fer la de ceramista. Inclús va arribar després al seu prop taller. Vull dir, doncs, aquí el recorda aquesta, la princesa Astrid de Noruega. Bé, ara ja també estem aquí, també... Ah, mira, un altre evento, que també ja el dic directament, que, esclar, de tant en tant, quan hi ha un casament d'autor, no cal que sigui a Barcelona, de la burgesia i tot, però quan es clar, com normal, diu, a motiu casament a Santa Maria del Mar, Júlia, filla del promotor musical Pino Saggioco, es casa amb l'actor Shidi Ajufo. I van assistir, per exemple, cantant, com que tot era de música, l'Estrella Morente, la Inoa Arteta, la Chanelnes, es va convertir en un fill conductor de la celebració. Ja sabeu que Santa Maria del Mar era abans del temple, abans de la catedral, era el primer temple de Barcelona, i molta gent important o així, doncs es casa a Santa Maria, a la cerimònia religiosa. Abans també de dir també, sempre hi ha algú, quan hi ha una persona, doncs, que dius... la seva trajectòria humana i empresarial i tot, doncs que ens ha deixat un personatge que és Cristóbal Colón. A més fa gràcia que es diu Cristóbal Colón, jove, 77 anys, fundador de la cooperativa La Fageda d'Olot, diguéssim, i el diguéssim que ell va començar, era aragonès, va començar de sastre amb el seu oncle, era orfe de pare, i es va venir a Barcelona... va estar en algun lloc de qüestions de relacionat amb la psicòleg i tot, i juntament amb la seva senyora i edat, el Josep Torré, el doctor, el psiquiatre, doncs van fundar la cooperativa Fageda, que avui dia don feina 800 persones, i a tota la gent discapacitada doncs li ha donat una forma de viure. Doncs un gran salutació a aquest personatge, que també, aviam-ho dic, era jove, podia fer-me molt més, bueno, doncs una salutació. Aquí també, ja vaig ràpid, també, mira, això a Tiana diu l'utopia esperantista segueix viva. Un congrés reuneix 300 joves de tot el continent per celebrar la llengua creada per fer caure fronteres. Això en el 1900 es va entregar als moviments anarquistes i d'utòpics i tot, i aquí a Catalunya va haver-hi un moviment que va continuar, però no va continuar, diguéssim, era una manera de lluitar pels els canvis socials que vindrien. Pues també cal recordar-ho. Bueno, i llavors aquí ja també, veiem que va... Bueno, el Sálvame ja... el Sálvame irreal, perquè de vegades sento aquell i penso, esclar, el Sálvame real, després, si poses el del Parlament, els altres també estan igual. Llavors, molta gent diu, meu, per mal, sento tots aquests problemes de familiars, que si... Ara, com no és la Pantoja, per cert que la Pantoja canta, viu a Canàries, i l'altre dia va cantar a Palma, diu que no sé si es casarà o no ho sé, esperem notícies.
I diguéssim, ja les famílies, com no és, ja et dic, com no és la Pantoja, bueno, la part els germans, a Rivera, que tenen problemes, a tot, les, bueno, les senyores, tot, coses que passen a les cases normals, i aquí sembla que... Però també, molts d'aquests casos que passa és el problema econòmic, perquè és mentre es treballen i treballen els... bueno, eren toreros i tot, però el moment que es retiren i són joves, doncs, esclar, llavors, tot el que tenen i tot, però si no hi ha entrades, hi ha bastants problemes. Llavors, el que volen és explicar les seves desventures i tot, a les exclusives, i a més s'han de pagar. Que jo estic contrari a que els hi hàgim de pagar totes les exclusives. Quanta gent ha anat allà, d'allò, a molts llocs, ja diuen, ens hem refet perquè vaig cobrar de tant allà on te van, a Honduras o on te van, que van allà, ara no em ve la memòria, que van a passar allà a la platja, i diu, mira, van allà i els hi paguen.

seves filles, doncs, protagonistes de Fórmula 1. Doncs aquí ja tota la, ja hem parlat una mica de tot, i ara anem allà per la... Sembla que no m'he deixat res més. Hi ha alguna cosa més. Doncs ara anem a la part, diguéssim, de la part històrica. Mira, primer el que m'ha vingut a la memòria, que és allò, fa més de 100 anys que es va començar a fer el tramvia de Mataró-Argentona o Argentona-Mataró. Si us recordeu algun que som de l'edat una mica gran, de l'Argentona hi havia, allà a Mataró hi havia un tramvia i cantaven una cançó, doncs va ser un gran avanç, tant per Mataró com per Argentona, per la comunicació. Jo crec que ara tenen tornar, hi ha una tendència que l'estan fent cap allà, cap a Tarragona, entre Salou i Vilaseca, i també en la part de Girona es comenta que ja que hi havia el tren, el carrilet i tot, que jo crec que sí que seria de cara a l'estiu i tot, per poder anar a les platges, com anava la gent de Girona, que anava a Palamós i tot, i a Sant Feliu i tot, jo crec que sí, que seria. Ara, és clar, es necessiten molts, o inversió pública molt, però és que cada dia, la inversió és cada dia per fer coses, hem de comptar, com deien d'allò el Ricardo Bofill, que entre la societat privada i la pública el país tira endavant, vull dir, amb gent capacitada i amb ganes de fer país. Vull dir, bueno, pues ja sabeu, pel petroli cada dia hi ha més problemes i tot, però haurem de fer un esforç, vull dir, entre tots. I després, mira, pues fetes, bueno, hi ha ara una que és important, que es va celebrar fa 25 anys, també, l'11 de les Torres Bessones, que jo, pels motius, com que estava al meu ofici, alhora estaven allà al taulet despatxant i tot, i alhora sempre mirava les notícies, i, esclar, a primera fila, a primer moment, vaig veure com la majoria vaig pensar, bueno, mira, és una, què passa aquí, un avió tot, però no, al cap d'una estona cau l'altre, vull dir, va ser impactant, és que ho van veure directament, i va ser molt fort, i això va ser un cop gros pels americans, que encara els hi costa comptar, perquè no es va veure res, però van morir molta gent, i després els que van quedar ferits i tot això, doncs vam acumular doncs, un respecte. També, abans, nosaltres celebràvem l'11 de setembre, també, l'11, i després també, el 1973, també va haver-hi el cop d'estat de Pinochet, que va haver-hi una dictadura que es va carregar l'Allende, el president, i va durar 20 anys. I després de 20 anys ja veieu, ara ha guanyat un altre, que era fia Pinochet. Vull dir, el que hem de fer és pactar, parlar tot i no arribar bé, perquè ja veieu que les armes no ens porten a res. Al final, tot el que es pugui parlar, millor. Doncs també hi ha hagut també aquí parla, per exemple, aquí, en el 1900, ja ho hem dit aquí, mira, i aquesta és recent, però bueno, el 1982, també, 82 va morir la Grace Kelly, de Mònaco, la víctima d'un accident, també com passa el temps. I després també el 1649, la ciutat de Drogheda, i després també l'altre més tard, l'Oliver Cromwell es va arrasar i quasi bé ja va capitular a Irlanda, va estar sotmesa a la corona, bueno, a Anglaterra, i això. Després també hem de dir, mira, el 13 de setembre de 1923, també el general Primo de Rivera va un cop d'estat des de Barcelona, que era capità general, vull dir, aquest ja és més recent, vull dir. I llavors també el 1926 també va haver-hi un atemptat, ja hi havia Mussolini, un atemptat a Mussolini, i degut a aquest atemptat va prohibir, va abolir els diaris, tot, el Parlament i tot, i quasi bé ja va entrar el feixisme. Vull dir, i això és interessant, les noves generacions i tot, nosaltres que som una part, anar-ho explicant, perquè si no sabem la història, és una mica perillós per les noves generacions. I llavors també, mira, el 1309 va conquistar Gibraltar, Guzmán el Bo, veieu? Tot això, ara estem a Gibraltar, que han arribat a un consens, i després també, ja acabo,
el 1680.

De tres, també Joan III, el d'Àustria, va parar a la batalla de Canterbury, en el d'allò, a Viacima, que estaven els musulmans, a les portes de Viena. Llavors ja, segons diuen, mirant atentament, que si es va parar va ser agut, que va haver-hi una pluja molt forta i llavors els invasors, diguéssim que venien de Turquia, el que sigui, doncs van quedar paralitzats i, bueno, van perdre, vull dir, es van parar allà. I llavors ve la història, que com que eren musulmans i tot, els forners d'allà van fer una mitja lluna que va sortir al croissant, que després el croissant entre Viena i França té el nom, ha tingut molt d'èxit. És aquí. Bueno, doncs aquí hem fet una mica d'història dels revés, perquè n'hi ha una quantitat, vull dir, i agafo més aviat els més coneguts, diguéssim. Bueno, ara hem pensat, ja que va ser l'11 de setembre, vaig pensar, començarem, sempre fem un home i una dona, i doncs agafarem una dona. Dic, què millor, veiem si busquem una dona que fos història de l'11 de setembre. I sí, hem trobat una senyora d'aquí del Maresme, una dona que es diu Mariana de Copons i d'Armengol. I sabeu què era aquesta senyora? Diguéssim, era una espia a favor de la causa austricista, perquè al final ja sabeu que va haver-hi aquí tot, però va ser una guerra entre el model austriac, que receptava les comunitats i tota l'essència de Catalunya, l'Aragó i tot això, i el que venia de França, que era Jacobí, era el model francès, era tot l'Estat, era el que tot absorbir-ho. Bueno, això ja és una altra història, ja s'encarregaran. Bueno, doncs aquí. Diu, aquesta senyora residia a la finca de l'Ella, perquè es va casar amb el seu cunyat, diu, i després d'allò, va ser una dona que diu, feia espionatge i connectava amb oficials borbònics. Una de les seves accions va ser impedir una emboscada a Mataró el gener de 1714. Després de la guerra es casà amb Nicolás de Quirós. Fa gràcia perquè, si sabeu, sempre diuen després de Dios, la casa de Quirós, i és d'origen asturià, però amb segones es va casar. Esclar, tothom va tenir de refer la seva vida. I llavors aquesta senyora també tenia dos germans, i també el cap de les... Ara ho vaig posant perquè de bons convé... Era espia i aristòcrata. Tenia dos germans i segona esposa de Josep Antoni de Mata i de Copons, de Llor. I la seva d'allò, diguéssim, i quan va faltar el seu fill, se'n va cuidar perquè va morir al carrer Sant Domènec de Barcelona, i diu que ella va encarregar 225 misses, o sigui, va fer una vida senzilla al final dels seus dies. I també, com a anècdota, és que durant l'època van dir marxem de Barcelona per anar cap al Maresme, a la seva germana i tot, i llavors es van trobar pues que els van d'allò i els van entrar, bueno, saquejar la finca i tot el que sigui. És la mica d'història d'aquesta senyora, diguéssim. I ja m'he pensat, mira, fer gràcia, pues, ja parlar d'una dona, ja que commemorem la data del 1714. Bueno, amics de Rodamont, espero de cor que aquest petit espai dels corazones i revistes de societat us hagi agradat. Bobby, Josep Pamades i a reveure. Fins a la pròxima.

0: donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista ja està aquí, ja ha arribat ara mateix, i avui porto una melodia pel meu concepte molt maca. El títol és Vaya con Dios. Jo aquesta melodia la vaig conèixer amb un disc que teníem a la sala de ball de la meva localitat, i era una versió per al trio Los Panchos. Però ara portaré una versió que va ser més universal. El guitarrista Les Paul i la vocalista Mary Ford. I van fer una versió molt acurada, que és la que seguidament sentirem en l'apartat del col·leccionista.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Avui farem esment de la Viola Wills, que fou una cantant estatunidenca coneguda sobretot pel seu senzill del 1979, Gonna Get Along Without You Know. Wills fou descoberta per Barry White en el 1965. Posteriorment va treballar amb diversos artistes de l'època com Joe Cocker i Smokey Robinson. Va realitzar un cover de la cançó Gonna Get Along Without You Know, que es va convertir en un èxit ballable en aquella època. Gràcies a l'èxit de les seves versions i temes originals, va rebre el sobrenom de la diva de la discoteca.

Més tard va realitzar If You Call Read My Mind. En el 1980 va crear un subgènere musical anomenat Gospel, una combinació de jazz i gospel. Viola Wills va morir el 6 de maig del 2009, víctima d'un càncer a Arizona.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per aquest dissabte en relació amb la mort d'un menor de 15 anys a part del Pagesos de Barcelona el 2 de juliol. Ha estat la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'atenció ha ocorregut després que la policia catalana arrestés el mateix jove anteriorment aquest dissabte de matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb el desmantellament d'un grup criminal violent al mateix municipi el mes de gener i per un incident amb armes de foc ocorregut al maig també a l'Hospitalet sense víctimes. I un testimoni ha certificat que Jonathan Mandic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare Isaac Andic, que va ser a Quito, a l'Equador, al març del 2025, i ha avalat la versió que allà li van robar el telèfon mòbil. Segons ha confirmat la CNI i fonts fugítiques, es tracta d'un home que va fer de xofer i que ha explicat als investigadors que Andic li va dir que li havien substituït el mòbil i que el va acompanyar a comprar-ne un de nou. A més, segons la informació portada pels Mossos i recollida pel Departament de Ciberseguretat de Mango, Jonathan Andic es va canviar de mòbil en 4 ocasions durant el 2021 amb freqüència, segons sostenen les mateixes fonts, similar a altres membres de la direcció. I el nou centre d'INFBC Pirineus de la Seu d'Urgell preu està enllestit el pròxim mes de juliol perquè de cara al 2027-2028 la comunitat universitària hi pugui estrenar les instal·lacions. Segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, durant la seva visita a les construccions de l'equipament, els treballs avancen a bon ritme previst per convertir aquest edifici en una seu definitiva per cursar els estudis d'Aro de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport espaciats en muntanya i riu. I també en educació, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien que el govern assoleixi els compromisos del 6% del PIB en inversió en educació. Ara aquestes assemblees han de passar per les territorials que han d'avalar el pla de protestes i que es podrien concretar en la pròxima reunió d'aquesta assemblea a finals d'octubre. I també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha anunciat que han donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aportin informació sobre l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Durant aquesta sessió de dijous, dues intèrprets de català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i INC. Aquest requeriment té com a objectiu investigar per què el servei no s'ajusta a les condicions contractades. I pel que fa a cultura, la setmana del llibre escalfa motors en l'edició més gran de la seva història. Aquesta va començar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Hola, què tal? Benvinguts a la 17a temporada del Jazz Club. L'estrenem amb el número 655 de la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Tenim un munt de noves i propostes que amb el setembre arriben arreu del territori. Aquest és el cas de la 36a edició del Festival L'Hora del Jazz. 17 concerts fins al 17 d'octubre per donar visibilitat al talent creatiu de l'escena catalana. En parlarem amb el president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, Martí Carrasco. Contents també de poder informar-vos de l'estrena d'un nou espai polivalent per a la música al Cor de Barcelona, el Club del Disco. En sabrem més amb Paula Converti. I ens acompanya avui a l'estudi Joel Codina, amb el que xerrarem de la segona edició del Corbera Jazz Festival.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: No sé vosaltres, però jo ara ja em trobo millor. Estic molt més tranquil·la amb aquesta melodia fantàstica interpretada a la trompeta per Joan Marc Sauqué, un dels nostres trompetistes predilectes i un dels protagonistes de la segona edició del Corbera Jazz Festival. Encara queden uns dies, però nosaltres avui ja en volem parlar per estrenar la temporada del Jazz Club entre el 25 i el 26 de setembre. Doblem programa i avui ens ho explica el Joel Codina. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí. Una mica ja neguitós per tot plegat, però molt content, molt content.
0: Bueno,
1: d'estar
0: però aquí. Ja amb molta feina feta tots sabem que això es fa abans.
1: Sí,
0: totalment d'acord. S'assaja a casa i es fa abans.
1: Exacte, totalment d'acord, sí, sí. Vull dir que...
0: Però sí que amb molta força, perquè amb un any hem doblat programa. Què tal?
1: Sí, allò de l'inconscient o el boig, no? Doncs ho hem fet així. Ha portat una mica de la seva problemàtica, no? Perquè, clar, no tothom està d'acord, però al final ens hem imposat amb la il·lusió i amb el que et deia de l'any passat, no? Hi havia un format molt clar, com de còpia, una mica del Picnic Jazz, d'aquí a Terrassa, i vam dir, home, si ens va anar bé, allò ens va anar bé, no? Vam reunir 400 persones, va funcionar, tothom va estar molt content, vam dir, home, doncs, i si ho fem dos dies? I semblava com el més natural per créixer, no? En vez de complicar-se la vida, fer coses entre setmana, fer coses... Doncs vam dir, doncs, home, doncs, si ho fem un divendres i un dissabte i repetim una mica el format, a veure què passa. I doncs ja t'ho diré, però de moment
0: per
1: ens
0: tant,
1: hem arriscat aquí.
0: Seria un cliché molt semblant, un model molt semblant de diferents propostes que començaran a partir de la tarda, a les 7 de la tarda, fins a una mica a la matinada, i això, el 25 estrena i el 26 continua. Suposo que amb la dificultat sempre de dir, i què hi farem, no? Què hi posarem a l'arròs aquest any?
1: Sí, això, bueno, tu sabràs una mica a vegades més bé que jo, que costa molt a vegades, no?, buscar o gent nova, no?, o coses, perquè a vegades acabes com molt influenciat el que t'agrada molt a tu, no?, i tendeixes com a ser aquest punt de, ai, potser m'agrada a mi, però a la resta de gent no li agrada, o potser has de buscar algú més populista, no?, i sense voler estem fent com una mena de festival amb un segell molt personal, no?, una mica de raravis, que hi ha una mica de tot, un totum revolutum, no ens acabem de casar ben bé amb ningú, no?, comencem a ficar també coses estranyes aquest any, no?, hi ha una cosa d'un purisme de jazz, vull dir que, bueno, estem jugant una mica, penso, i el món ens ho permet, o sigui, la institució, l'Ajuntament ens deixa fer, el lloc ens deixa fer, la gent amb la que organitzem, que són els Amics del Pessebre, també ens deixa fer, llavors, doncs, per tant, home, doncs anem a jugar.
0: I tant.
1: I estem
0: aquí.
1: Si
0: et posen tots els elements,
1: exacte.
0: Eh?
1: Vull dir,
0: a més, això estem... hem de recordar que és a l'aire lliure, és amb un espai molt bonic, que funciona.
1: Exacte, és on es fa el Pessebre Vivent de Corbera, Llobregat. El que té com a significatiu és que canviem, diguéssim, com... el mapa mental de la gent, no? La gent quan... Sí,
0: passem del pessebre vivent.
1: Sí, jo pensava, dic, inclús posem una mica d'infern, no?, nosaltres, perquè, clar, al final posem una miqueta de jazz infernós, però a més a més canviem com l'escenari. La gent està habituada a mirar com les penyes i surt l'àngel i el naixement, i nosaltres el que fem és posar l'escenari just a l'altre costat. Llavors, la gent queda d'esquenes a les penyes i és una visió que no té habitualment. Per tant, això és una cosa que també ha agradat molt i ens arrisquem al 100% a fer-ho. I aquí estem en aquest format.
0: Estrenem a Aixar Cases, una proposta ben curiosa. Aixar Cases, per qui no la coneixeu, guitarrista, compositora, cantant, i per molts que han seguit el nostre programa, doncs sabran, o pel nom els sonarà, que Cases, hi havia un Cases que l'havíem entrevistat moltes vegades aquí al Jazz Club i que el trobem molt a faltar, que era l'Amadeu. I l'Aixar té, doncs, les guitarres de l'Amadeu, l'esprit de l'Amadeu, i fa la seva música. Una bona aposta,
1: sí.
0: Jove... diferent.
1: Mira, o sigui, se'm posa la pell de gallina només. Jo volia fugir, no?, de la filla de, no?, perquè al final l'Aixar té la seva pròpia proposta, és qui és, però no deixa d'estar molt linkat i vinculat, i per mi, que organitzem un festival que ella vulgui ser-hi, no deixa de ser, en part, doncs, véssim programat també el seu pare, però està ella allà, no? I a més, és una noia que crec que té la prou de potència i creativitat per jugar una miqueta amb tots els links musicals que ens va bé a vegades en el món del jazz, no? Vull dir que no està encorsetada en res, per tant, i ella, la primera a voler venir, doncs ho vam tancar molt ràpid. Jo crec que va ser la primera que vam tancar aquest festival.
0: Doncs mira, amb ella es comença divendres 25 i segueix amb altres coses entre elles, amb una banda que li agrada el pollo frito.

0: Pollo Frito, la peça que escoltem de la banda Scaramanga. Ells, poder el saxo, baríton, aquí és el més present, en Pere Miró, que és un multifacetes, també, amb moltes formacions i bandes, que aquest setembre està amb bastantes propostes, ho explicarem, però que també serà la segona edició del Corbera Jazz Festival el dia 25 de setembre. Això ja passarà ratllant la mitjanit, a quarts de 12, i suposo que acompanyat també, perquè hi ha algunes propostes culinàries al voltant dels concerts, vull dir que entre el pollastre
1: exacte,
0: i el
1: sí,
0: que
1: sí.
0: vengueu vosaltres, la cosa s'emmerda, eh?
1: Sí, sí, totalment. Sí, sí, hi ha, evidentment, hi ha restauració, hi ha vi, hi ha per menjar, i sí, i la proposta també d'Escaramanga, sobretot amb l'Héctor i el Pere, que... Bueno, són aquelles coses que diem, no? Com que t'agraden a un tant, tant, tant, i jo crec que és un punt molt guerrillero, crec que aquestes hores de la nit donarà batalla, a més, hi ha gent que no està basada... Clar, nosaltres estem basats a escoltar i a veure certes coses, però hi ha molta gent que han de ser realistes que no ha vist, no? Llavors, inclús només amb el traje que a vegades porta, no?, el Pere, o com s'ha arreglat, no?, ja pot impactar molt. Per tant, creiem que és un... A més, hi ha l'Abel Boquera, el Hammond, que no deixa de ser una cosa molt curiosa i que té un so molt particular.
0: Bueno, té molt de groove, té aquesta onda... Té un punt rhythm and blues, segons
1: exacte.
0: Com, i a més una qualitat instrumental dels músics que formen Scaramanga, que vaja... I el remate amb l'Òscar Dalmau. Home, aficionat al jazz és.
1: Totalment, totalment. No, no, a mi a més és una cosa molt curiosa, allò de l'Òscar Dalmau, que ens farà una sessió de jazz punxable. Vull dir que ja t'ho explicaré, perquè no, ja vaig parlar amb ell ahir, em deia que ja porta, ja fa un parell de setmanes que està buscant els vinils, que els té, que ho té al cap. Vull dir, ell només sap ell la sessió que hi haurà, eh? Vull dir que, per tant, serà una sorpresa increïble.
0: La gràcia del directe amb música, doncs també amb els pinxar, no? Amb els
1: sí, sí.
0: jockeys, estarà molt bé. Segur és... que serà una cluenda guai per al primer dia d'estrena, no?
1: Ens hem plantejat un dia com més ballable.
0: Doncs...
1: Un jazz més ballable.
0: Doncs està de conya. Més ballable.

0: Després de ballar s'ha de reposar. No pot ser tot de cara a la fiera. I, per tant, el dissabte, dia 26, hi ha altres propostes a la segona edició del Corbera Jazz Festival que avui us estem presentant aquí al Jazz Club de la mà de Joel Codina, el seu impulsor ideòleg i matxaca general. Deixem-ho així. Bé, Melissa Bertossi, aquesta saxofonista argentina que estem escoltant, està per Barcelona.
1: Està per Barcelona.
0: I l'hem aprofitat.
1: I l'hem aprofitat. Sí, ja porta una temporada per aquí, col·labora amb diferents sales. És un punt desconeguda, però bueno, com el seu so no, és molt potent, és molt free, i just en aquesta varietat de multipropostes que buscàvem ens encaixava perfecte per trencar, no, amb aquell dia més com ballar. Era com un jazz més complicat, si tu vols, no? Més difícil a vegades potser d'entendre o de copsar, i era una, com una patada, no?, a l'estómac, de dir, ei, estem aquí, i potser buscàvem això, realment.
0: Vull dir una que... dona, a més, compositora, amb bon so, i que també noves veus de l'escena per impulsar aquesta edició 2026. I una novetat que a mi la desconec totalment, i tu me'n podràs fer 5 cèntims, però ens anem a Brooklyn, portem un saxo jove amb Brendan Marc, i ell serà l'encarregat, després del Joan Marc Sauqué, que ara en parlarem, de tancar l'edició.
1: Sí, sí. Ell és una... Això és una cosa molt curiosa, perquè t'haig de dir que pràcticament tots els músics que venen s'han adequat molt al caché, han rebaixat caché, s'han ajustat, i en Brendan, un nano que jo no coneixia, o sigui, no l'havia escoltat mai, i em va arribar per unes fonts, vam començar a parlar per Instagram, i bueno, té un bebop de club, bueno, d'aquells que ens agraden a segons qui, que bueno, a mi em colpeix molt, m'apreta molt, i bueno, parlant, el tio vull venir, deia, però ets conscient que el diner que jo tinc pel teu catxet, o sigui, no et pago ni a l'avió, no? I el tio ha volgut venir igualment.
0: Doncs fantàstic.
1: Llavors,
0: porta... L'haurem d'anar a escoltar.
1: Jo crec que sí, que és l'aposta realment com la que posem més aspiracions. És un tio que ens ve especialment de Brooklyn, jove, es pot trobar per Instagram, té un bebop molt fort, molt contundent, ve amb el seu baixista i li posem un bateria, que és el Xavi Hinojosa.
0: Perfecte, en formació de trio.
1: De trio, vull
0: dir que... Ens agrada, tip, a l'estil Sonny Rollins.
1: Ah, exacte, totalment.
0: Doncs això passarà per posar punt i final el dia 26 a les 12, entre la mitjanit i ja entrada la matinada, una bona proposta, però nosaltres doncs no volem deixar de començar una mica, acabar per on hem començat, que és amb el Joan Marc Sauqué, que resulta que està en un nou projecte.
1: Sí, el Joan Marc Sauqué tenia que venir l'any passat, però per coses dels músics de gires i coses no va poder venir. Aquest any ha volgut no tan sols venir, sinó que una proposta nova que ni jo he escoltat. O sigui, jo crec
0: inèdit.
1: Que és inèdita, totalment. Saps allò que ens agrada dir que no, està feta pel format del festival? Doncs l'estrena en aquest festival, perquè jo li parlava, no, ve sense bateria, vull dir que és...
0: Bueno, ja li agrada.
1: Crec que sí.
0: Anar sense bateria.
1: Doncs,
0: perquè el trio darrer és amb guitarra i contrabaix, i ella la trompeta...
1: Doncs segueix amb aquesta línia, i ens ha suggerit, i així ho fem, que portem a l'Eugènia Serra, que també per mi era una part desconeguda a la part vocal, i és una noia que és d'aquí, però que està a Amsterdam, i la portem. O sigui que aquest any ens hem tornat internacionals en
0: de
1: un...
0: Cop.
1: De cop. Però,
0: doncs,
1: però a tope.
0: Escolta, de Corbera fins a Brooklyn, passant per Amsterdam i per Catalunya, per descomptat. Una bona programació per aquesta segona edició, que està, va amb empenta. Joel, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies, venint de tu. T'ho agraeixo molt, perquè a vegades, ja ho saps tu, que ens fiquem en certs embolats que dius, acabarem per prendre mal, però bueno, no ho
0: doncs
1: sé.
0: Doncs segur que no, perquè això tira, la gent vol novetats, vol descobrir noves propostes singulars com aquestes, amb bona temàtica i programació, amb un entorn agradable, així que ja ho sabeu, a comprar les entrades. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: El setembre sempre comença la temporada del Jazz Club. Hem dit en el sumari que ja en van 17 i precisament el primer programa sempre de la temporada, el tema central, és el festival L'Hora del Jazz, el festival dels músics, que diem nosaltres en el sector, i és que està promogut per l'Associació de Músics de Jazz i Música Catalunya de Jazz de i Música Moderna de Catalunya. Enguany commemoren la seva 36a edició. Arrencaven aquest prop passat 12 de setembre i fins al 17 d'octubre tenen previst que la música en directe, el talent creatiu de l'escena catalana, les noves propostes i diverses sonin arreu del territori català. Aquesta és una de les seves voluntats o propòsits i nosaltres volem conèixer algunes d'altres de la mà del president de l'associació que tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic, amb Martí Carrasco, al que volem donar la benvinguda. Què tal, Martí? Com estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs molt bé i molt contents de poder-te saludar. És la primera vegada que parlem amb tu al Jazz Club, perquè bé, en altres ocasions doncs, hi havien altres presidents i en motiu dels premis, de l'edició dels premis que vareu donar ara fa poc, doncs vàrem parlar en aquella ocasió amb el Santi Calomé. Per tant, contents de saludar-te i poder conèixer una mica més sobre la que heu previst aquest any, perquè crec que ampliem algunes coses, entre elles algunes seus, i precisament començàvem amb un artista, el trio del contrabaixista Héctor Tejedo, que sonarà a Cambrils i que em penso que és una nova plaça pel festival.
1: Sí, sí, és així, és la localitat que afegim aquest any, estem molt contents. El festival ja fa molts anys que la veritat és que funciona molt bé, tant a la plaça de la Vila de Gràcia, que és la seu que tenim a Barcelona, com també a les altres seus que estan repartides per arreu del territori. A Cambrils és la primera vegada que hi som i la veritat és que molt contents. Sí, sí.
0: Cambrils ja és una plaça, diguéssim, jazzística, es podria dir. Tenen una programació durant l'any, tenen festival també de jazz i de blues. Suposo que la tria de les poblacions que van engrandint L'Hora del Jazz, explica'ns una mica com ve motivada l'extensió en el territori, que hi hagi una base jazzística. Com penseu amb aquests escenaris?
1: Sí, nosaltres el Festival d'Hora del Jazz l'encarem de tal manera que el màxim d'actius que crea el sector de la música surtin beneficiats. Uh-huh. Evidentment, el més evident i que l'actiu que ens ve més ràpid del cap és els músics, els artistes, evidentment. Nosaltres els contractem allà on vagin i després un altre actiu és les sales de concerts, especialment aquelles sales de concerts que regularment tenen una programació pròpia de jazz i de música moderna, no? I en el cas de Cambrils, com deies, doncs és una població on ja fa temps que fan jazz. Nosaltres sempre volem créixer, volem arribar a més llocs. Malauradament hem d'assumir que hem d'anar creixent a poc, o com a mínim en el ritme que l'associació li permet. Mm-hmm. Però bé, molt contents que sigui així aquest any. I sí, estem sempre atents en aquelles sales que programen jazz per incloure-les en el festival, i d'aquesta manera fer-hi un concert del nostre festival allà. Uh-huh. I que els beneficis que tinguin els concerts que tenen lloc a les sales, el benefici dels concerts va parar a cada una d'aquestes sales. I això és una cosa que ens enorgulleix molt i que les sales doncs, també ho agraeixen.
0: Home, és un reforç, un recolzament a les sales en un moment força delicat també pel que llegim a la premsa o pel que vivim directament, no?, de la complicació que representa el que es pugui programar jazz en directe de forma regular i continuada. Per tant, aquest circuit al territori amb petites sales, a banda, lògicament, de l'espai emblema de l'Hora del Jazz, com és la plaça de la Vila de Gràcia, tots els diumenges, em penso, amb un parell de propostes. Sí. Però també esteu donant suport a aquest teixit, no només als vostres associats, entenc. Si et sembla, escoltem que sona de fons Irene Reig amb Ànima i és una altra de les protagonistes del certamen.

Irene Reig, en formació de trio, ella està presentant arreu del territori, no només català, sinó per tot l'estat i internacionalment, el seu projecte Ànima, editat aquest 2026 per The Changes. I el diumenge 27 de setembre tindreu ocasió d'escoltar-la en directe, si ho voleu, al Sunset Jazz Club de Girona, que val a dir que estrena temporada i ho fa per commemorar pràcticament aquest quart de segle de resistència, jo diria, de resistència jazzística. Martí Carrasco, el Sunset enguany substitueix o pren el relleu a una altra població de la comarca, com és Olot. Entenc que també es tracta de que hi hagi una extensió en totes les comarques, al màxim

0: anar repartint el festival al màxim de llocs possibles. En el fons hi caben tots i bé, doncs, a vegades hem de fer doncs, una, hem de triar entre un lloc i un altre, malauradament.
1: Heu de fer una mica de malabarismes.
0: Sí, una mica sí, però bé, és això.
1: L'actualitat, Martí, és una altra, a part de donar veu als vostres associats, que formen bona part del gruix d'aquesta programació, l'actualitat d'aquests projectes, i enguany hi ha una aposta molt decidida perquè siguin propostes de caire original, composicions pròpies. Esteu treballant amb aquesta línia. Suposo que és una mica la línia que també us trobeu dels projectes o dels músics que tenim a casa nostra, que estan tirant per una línia com molt personal a l'hora de compondre.
0: Sí, nosaltres som una entitat, una associació que es dedica a la defensa dels drets laborals dels músics a casa nostra. I aleshores quan fem la convocatòria perquè els associats presenten les seves propostes, això que succeeix és que com que aquí tenim un talent tan espectacular, les propostes que rebem són de música original. És a dir, nosaltres no ho posem com a requisit que així sigui, però com que la naturalesa dels projectes que tenim aquí són la majoria de música original, perquè els músics, a més de ser grans intèrprets, són grans compositors, doncs els associats el que els motiva és presentar la seva música original, i aleshores el festival acaba sent, de retruc, un festival on pràcticament totes les propostes són de música original. I això és una cosa que ens agrada molt. Ja et dic, no és un requisit. No,
1: sí, sí, no, però es dona de forma natural, perquè no deixa de ser una resposta a la realitat

0: Música original com aquesta peça que esteu ara escoltant, Sending de Lojo, del nou àlbum, porta per títol de Gathering, també és de la factoria de Changes, acaba de sortir al mercat, i escoltàveu a Oriol Vallès a la trompeta, a Joan Casares ara amb aquest solo de bateria que acaba el tema, a Giuseppe Campisi, co-líder del projecte al contrabaix, i José Bote, que és compositor i també saxofonista italià. Ells estaran en directe, si us voleu arribar, fins a Sant Vicenç dels Horts, a l'Auditori del Molí dels Frares. La proposta ja s'encara cap al mes d'octubre, el divendres dia 2, però és una altra de les propostes que, com parlem avui als Jazz Club, amb Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, conformen l'entramat de la programació de l'edició 2026 i mostren aquest talent i aquestes composicions i aquests projectes molt personals. Martí, estem amb una programació que, a més, és com molt diversa musicalment, però a més també intenta buscar aquest lideratge també divers, no?, a l'hora de fer la tria de les propostes.
1: Sí, jo ja et dic, l'escena que tenim aquí, la veritat és que som... hem de sentir-nos afortunats perquè ja hi ha molta varietat. El jazz és una varietat infinita d'estils, però no a tot arreu hi ha sempre varietat. En el cas de Catalunya, sí.

0: Hi ha molta varietat d'estils. A més a més de la varietat d'estils que ens agrada molt, ens agrada que hi hagi poca varietat també en els líders d'aquests projectes, és a dir, hi ha gent experimentada amb moltíssima trajectòria, però també gent que està arrencant, gent nova que està arribant a l'escena. Intentem que hi hagi la màxima paritat possible, almenys a la plaça de la Vila de Gràcia a Barcelona. Els concerts que s'hi veuen, sempre aconseguim aquest equilibri de líders masculins i femenins. I bé, sí, com que la perspectiva és intentar fer evident amb el màxim d'edat propostes diferents en el màxim de llocs diferents, doncs sempre acaba sortint un festival amb moltíssima varietat.
1: Varietat que podreu escoltar, com dèiem, arreu del territori, a Reus, Vilafranca del Penedès, Cambrils, Tarragona, Girona, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Vigues i Riells, Granollers, Lleida i també a Rubí. Són moltes les poblacions a banda de Barcelona capital, amb l'eix central de la Vila de Gràcia. Entenc que fer concerts populars de dia, oberts, gratuïts, és una altra manera de visibilitzar la feina que fa l'associació i també els projectes musicals. Però la vostra feina també és un punt que us permet donar a conèixer tota aquesta tasca ingent que feu a propòsit de les condicions laborals i de la sortida dels projectes dels vostres associats. És així? Teniu aquest feedback amb el públic assistent?
0: Sí, perquè jo crec que van passant els anys, aquesta és la 36a edició, i la gent cada any és més conscient de què va veure quan va a un concert allà a la plaça de la Vila de Gràcia. Però sempre hi ha una trobada molt interessant, perquè la gent va escoltar els concerts, però potser no és tan conscient de qui organitza el festival. I aleshores, quan abans de començar els concerts els expliquem que som una associació de músics que lluita pels drets laborals dels músics, ens fan adonant de que bé, doncs, que hi ha una entitat que lluita per el benestar dels artistes que després de treure una dalt de l'escenari, que la situació dels músics de casa nostra no és una situació ideal i que necessita el suport de molta gent, i per tant sempre acaba sent una vetllada on el públic acaba superagraït perquè que gratuïtament ha vist dos grans concerts i empatitzen molt i molt amb l'entitat. I a més a més tenen l'oportunitat d'emportar-se a casa discos dels músics que han vist a l'escenari, cosa que també ens agrada perquè abans es m'ha mencionat The Changes. Doncs, bueno, doncs, si d'aquesta manera també podem posar el nostre canal de sorra perquè discogràfiques catalanes puguin també doncs anar evolucionant, doncs bé, és una mica la cosa de tot això, i el públic ho agraeix.
1: Doncs ho agraïm al públic, que us seguim cada any al festival, també els músics, lògicament, que participen, i els mitjans que intentem, en la nostra mesura, donar-vos també aquest suport. Volem acabar aquesta conversa, Martí, agraint-te la participació, la feina feta, encara que en quedi molta per fer, i escoltant una altra de les propostes que aquest any es presenten a l'Hora del Jazz, com és la de Pérez Fumero Arnedo Trio, amb un projecte també nou discogràfic, va dir Django, i que posarà el punt i final aquests 17 dies, 17 concerts, en aquest cas a l'Auditori Municipal de Rubí, el dia 17 d'octubre. Moltes gràcies, molta empenta i felicitats per la feina.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé també.

va dir Django, amb Dani Pérez a la guitarra, Horacio Fumero al contrabaix i Guillem Arnedo a la bateria. 17 d'octubre posa punt i final a l'edició 2026 de l'Hora del Jazz i és la nostra tria discogràfica de la setmana.

Aquí tenim a Cassandra Wilson interpretant I Can't Stand the Rain, un tema entre el soul i el blues, inclòs a l'àlbum Closer to You, The Pop Side of Cassandra Wilson, aparegut l'any passat. Si aquest disc compila les versions de temes pop de la cantant més personal del jazz contemporani, nosaltres avui explorarem la seva cara blues.

Nascuda l'any 1955 a Jackson, Mississippi, Cassandra Wilson es va donar a conèixer als anys 80 en l'àmbit de l'avantguarda jazzística de Nova York. Tal vegada per això la seva interpretació del blues és sempre innovadora, però al mateix temps respectuosa amb les essències. Si ara l'escoltàvem en un blues urbà de Chicago, I Want to Be Loved, de Willie Dixon, saltarem tot seguit a la seva singular adaptació d'un blues primigeni de Song House, un dels gegants fundadors del Delta Blues i l'home que va donar les seves primeres lliçons de guitarra a Muddy Waters i Robert Johnson.

Aquesta sofisticada versió del Death Letter de Songhouse va aparèixer publicada l'any 1995 a l'àlbum New Moon Daughter, una dècada després, i el magnífic disc Thunderbird, Cassandra Wilson, es coronaria com a emperatriu incontestable del blues amb la seva fenomenal reinvenció Dizzy Rider, un tema tradicional convertit en apassionant pel·lícula sonora i amb el que baixarem la persiana d'aquest bluesback.

0: amb aquesta superba interpretació de Cassandra Wilson del clàssic Easy Rider posarem avui punt i final al Jazz Club. Tornarem amb Manolo Guerrero a les vies de so la setmana vinent.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Continguts en xarxa. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. L'escola Bressol Araona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat fons municipals, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha tancat el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta d'Emergència de Salut Pública seguint el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent el tractament i s'ha avisat el seu entorn més proper i s'han netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que no confia en el govern, tal com explica Cinta Díaz, membre de l'Assemblea.
2: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
1: Ara aquestes assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió a finals d'octubre. I les dues bandes del municipi valencià de Carleta, la Ribera Alta, participaran en la batalla musical aquesta nit en el marc de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Organitzada per la banda Unió Musical de la ciutat, la batalla de bandes reunirà 200 músics amb el passodoble d'en Perito Roca com a protagonista. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: I és que Carlet, un poble de la Ribera Alta de 15.000 habitants, va néixer en Perito Roca. Era la nena amiga de la filla del mestre Jaume Teixidor, a qui li va dedicar el pas doble que s'ha convertit en himne no oficial de Santa Tecla. Les dues bandes del municipi valencià, la Societat Unió Musical de Carlet i l'Agrupació Musical Artística de Carlet, són les convidades enguany. L'organitzadora, la banda Unió Musical de Tarragona, l'actuació serà a les 11 de la nit a la plaça Corsini i Van Ramon Martínez, president de la Societat Musical de Carlet.
4: Porta aquesta idea de fer festa, de fer música, de fer convivència, de fer convoi, que es diu per així, i res, si té que guanyar una, que guanyi.
3: Les bandes se situaran en els dos extrems a la plaça Corsini i interpretaran temes alternativament amb el públic al mig valorant les actuacions.
1: El nou centre d'Inepires de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el pròxim mes de juliol de cara al pròxim curs 2027-2028 perquè la comunitat universitària el pugui estrenar a les instal·lacions, segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de Història de la Tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Perquè comencem!
8: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
7: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
9: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
7: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre y la tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: fent el senyal a la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes. Sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparats? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, doncs, de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa del programa de televisió l'APM, doncs bueno, seguim endavant perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui per aquí en el programa tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país i que bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de sarsuela fantàstica i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tot una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Jeru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Antonio.
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li dic.
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
2: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
2: pues, sí,
0: una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen.
2: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja, no?
1: Sí.
2: És
1: que, o aquí. Aquí, sí.
0: Sí. Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no?
1: Vai,
0: I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo!
2: La Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: He visto, le he hecho un buen cambio de... ¿Eh? Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se la soportava tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: guanya 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquim Gassa, adéu-siau. Joan Bosch, Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do! Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galiana. Acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar. Y un abrazo muy fuerte para todos. A ser
1: un niño. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
2: largues tardes... I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada. Us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
3: Reparats. El primer punt. Durante...
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. El govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta coincidint amb la coda del mandat de Salvador Illo. Sota el títol Dos anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents perquè el país continuï avançant. Les jornades de debat han comptat amb la participació de prop d'una cinquantena de veus dels àmbits socials, cultural, esportiu, empresarial, acadèmic i comunicatiu. I l'Escola Bressola Raona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat les fonts municipals a l'ACN, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha activat el Servei de Vigilància Epidemiològica i de Resposta a les Emergències de Salut Pública, coincidint amb el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Heuriger.
5: Acabem aquest dissabte que ha estat molt estable, molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb un matí molt més assolellat a la tarda. Sobretot a primeres hores han començat a aparèixer nuvolades pel litoral i prelitoral central, com també a punts del Pirineu i Prepirineu, tant central com oriental, i que no ens han deixat precipitacions. A mitjà, les temperatures han estat més altes respecte a les d'ahir divendres, màximes que han superat els 31 graus a punts com el Dubeu, també Vinebre, i molta suavitat a tota la costa catalana. Demà, diumenge, acabarem la setmana amb una jornada que tornarà a presentar-se radiant, molt assolellada. A la tarda, aparició d'algun núvol decoratiu, sobretot al Pirineu, sense precipitacions, això sí, amb uns termòmetres que seran més elevats, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona.
4: I en educació, l'Assemblea de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan intactes i que no confien en el govern i el seu compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. Ara les assemblees territorials hauran d'avalar el pla de protestes que es podria concretar a la pròxima reunió de l'Assemblea a finals d'octubre. I en cultura, la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català ha obert portes avui mateix amb la glossa inaugural de l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. Enguany, 332 expositors i més de 350 activitats, la fira està consolidada al passeig de Lluís Companys després de tres edicions en aquest emplaçament. L'oferta és ampla i variada, amb títols fins a 282 segells arreu de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
6: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.
2: It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
0: Pluja d'Estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Ens agrada molt parlar de cinema i avui també parlarem de pel·lícules molt difícils, molt interessants, sobretot una que va ser molt important, El ciutadà Kane.

les pel·lícules d'època i el melodrama. Les pel·lícules sobre la vida d'altra gent ens ajuden certament a oblidar els nostres problemes. Les cintes ambientades en altres èpoques obren davant nostre un món diferent, ple de romanticisme i d'aventura. Però també es poden fer excel·lents melodrames moderns en què la gent normal s'enfronta als problemes quotidians, com per exemple la pel·lícula Ciutadà Kane. Moltíssimes pel·lícules d'època i melodrames s'han basat en llibres i obres teatrals d'èxit per bé que adaptar una d'aquestes obres al cinema no sempre és una tasca fàcil. Algunes obres de teatre, com Terra de Penombres, s'han traslladat al cinema de manera literal, és a dir, paraula per paraula, però el més normal és que els cineastes l'adaptin a les seves maneres. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that... Els bons directors saben emprar les possibilitats expressives del cine per captar l'esperit del llibre original i reflectir-lo fidelment a la pantalla. En els darrers anys, entre les adaptacions, han destacat moltes pel·lícules. Ara s'ha tornat a fer moltes versions de Mujercitas o Senyoretes, interpretada per grans actrius. Altres directors també es van basar en els seus treballs de forma molt lliure, amb obres que ja existien. Kurosawa, per exemple, va ser molt antiga, El rei Lear, i també volem parlar de Ciutadà Kane.

Doncs la pel·lícula El ciutadà Kane, que va ser l'any 1941, dirigida per l'Orson Welles, en aquesta pel·lícula mostren la carrera d'un magnat de la premsa que a l'hora de morir exclama Rosebud, paraula que serà un misteri fins al final de la pel·lícula. Aquesta és, sens dubte, la millor obra del director Orson Welles, la molt conegut a l'època per la seva famosa retransmissió en directe d'una invasió de marcians extreta de la novel·la radiofònica La Guerra dels Mons, 1938, que la gent sortia per les finestres.

Orson Welles va emprear amb el ciutadà Kane una profusió de flashbacks, una il·luminació expressionista, angles de càmera carregats de simbologia, panoràmiques picats i veus en bof. El més notable de la pel·lícula és que Welles va agafar aquestes tècniques que ja existien i les va convertir en un estil consistent i ordenat. En la seva època, la pel·lícula no va tenir gaire èxit perquè l'ambiciós magnat de la premsa William Randolph Hearst es va adonar que el ciutadà Kane estava inspirat en ell i va fer que tots els seus diaris posessin el film a la llista negra. Avui en dia, però, el ciutadà Kane és considerada per molts crítics i cineastes la millor pel·lícula de tots els temps.

0: El drama ha estat un gènere preferit pel públic des del temps de la Grècia clàssica. Els primers cineastes es van adonar ben aviat de la força que tenen les pel·lícules en què apareguessin moments de gran intensitat dramàtica. En gairebé totes les pel·lícules apareixen conflictes entre idees i emocions, però els films que tracten de temes com l'amor, la vida en família i els problemes de fer-se gran, aquests conflictes esdevenen el centre d'atenció.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

L'història d'amor en el cinema només té una regla d'or, que la relació amorosa mai no s'esdevingui suaument. Només quan la parella les ha passades ben magres té dret a unir-se amb un gran petó. A la pantalla hi ha hagut diverses parelles extremadament populars i molt antigues. Greta Garbo i Joan Gilbert, Joan Granford, Gert Gable, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, Richard Burton i molts més. A partir d'aquest darrer duet, la majoria d'estrelles evitaven formar parelles que es repetissin massa sovint a la pantalla.

El primer film que Alfred Hitchcock va dirigir a Hollywood és una magnífica parella romàntica e intriga durant unes vacances. Maxine de Winter, Laurence Olivier, es casa amb una noia senzilla i tímida, Joan Fontaine. En tornar a la seva mansió, la nova senyora de Winter té una relació tibant amb la sinistra majordoma, Judith Anderson, que la convenç que mai no podrà substituir l'elegant i sofisticada Rebecca, primera dona de Maxim, traspassada en un accident nàutic. Tanmateix, la barca enfonsada al fons del mar amaga un secret que els canviarà la vida.

Basada en la popular novel·la de Daphne du Maurier, Rebecca va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula l'any 1940. Hitchcock, amb una gran habilitat, mena la pel·lícula des dels inicis romàntics cap a una part central carregada d'amenaces per arribar a les tenses seqüències del judici i un final molt emocionant. La interpretació de Laurence Olivier com l'inestable Maxim és excel·lent, però les actuacions més impressionants són les de Joan Fontaine com a tímida esposa i Judith Anderson com la seva enemiga total.

A Hollywood estaven convençuts que els drames sobre amor, matrimoni i relacions sentimentals eren sobretot d'interès per a les dones. Per això va començar a fer un tipus de pel·lícules amb la qual el públic, fonamentalment, el femení, pogués oblidar-se dels seus problemes i sentir-se implicat en les vivències de dones de totes les èpoques i llocs.

La millor representant d'aquestes dones esforçades de la pantalla va ser Greta Garbo, que va saber donar un aire de misteri i tragèdia als personatges que interpretava, com la reina Cristina, 1933, i Anna Karenina, 1935.

Rita Garbo es va retirar el 1941, quan encara era una gran estrella. Aleshores, la van succeir Bette Davis i Joan Granfort, amb dones de tarannà fort, sempre disposades a venjar-se dels enemics.

Els problemes que han d'afrontar les dones que intenten combinar una carrera professional amb una vida familiar problemàtica es posen de relleu amb cintes com una pel·lícula que és preciosa, us la recomano, Imitación de la vida. Imitació de la vida. És de 1934. Aquesta pel·lícula va ser rodada novament al 1959. Després també hi ha Escrita en el vent. Van ser unes obres precioses que van influir amb cineastes importants com Fassbinder o amb Dallas i amb Dinastia. Tot eren problemes d'aquests.

No hi ha altra forma d'expressió artística que pugui crear tant de suspens com una pel·lícula. La banda sonora pot fer pujar cada vegada més la tensió a mesura que el protagonista s'endinsa en una casa a les fosques o va directe, sense saber-ho, cap un maníac homicida. La càmera permet que l'espectador es posi en la peli del protagonista o que vegi el que ell no veu.

Parlem una mica del padrí. Vito Corleone, Marlon Brando, és el cap d'una de les famílies de la màfia més importants de Nova York. Si bé els seus fills, Sonny i Fredo, participen en el negoci, l'altre fill, el Pacino, ha estat al marge de qualsevol activitat il·legal. Però quan esclata una guerra entre bandes i un clan rival, mata el seu germà. El seu germà Michael es posa al capdavant de la família i dirigeix una guerra sagnant que elimina els seus enemics.

Basada en la novel·la de Mario Puzo, El padrí és una pel·lícula esplèndida. El fantàstic treball del director i els intèrprets van convertir aquesta obra en un gran èxit que va estimular considerablement tota la indústria de Hollywood.

El Padrí 2 encara va ser millor que la inicial i va demostrar que una segona part no sempre és pitjor que la primera. La pel·lícula s'inicia amb l'abundància de flashbacks dels inicis de la darrera de Don Vito Corleone, aquest cop Robert De Niro. Aquestes escenes mostren de quina manera Michael es va separar dels valors familiars de son pare en dedicar-se a vestir a sang i foc un imperi d'impostes il·legals a Las Vegas i Cuba.

va passar molt de temps perquè el Padrino primer, el Padrí, va ser el 1972. Però després es va fer el Padrí tercer, el 1990, que no va causar tant impacte com les altres dues, tot i l'espectacular matança del final, que és impressionant.

0: Pluja d'estels.
1: Altres pel·lícules, de vegades, els protagonistes han de fer front a situacions de veritable tensió durant la seva activitat professional, com li va passar a l'agent de l'FBI, interpretada per Jodie Foster en El silenci dels anells, 1990. De totes ha passat molt de temps, veritat. Però altres vegades, la situació de perill o de suspens és el fruit de la casualitat. Com, per exemple, quan persones normals esdevenen testimonis d'un crim. És exactament el que passa a James Stewart i Grace Kelly amb La finestra indiscreta, que també ha passat molt de temps. Ho estic mirant, 1957. Quant de temps...

Segons Alfred Hitchcock, hi ha suspens quan l'espectador sap el que ha de passar. Perquè, d'aquesta manera, l'espera dels fets es fa gairebé insuportable. Però a Hitchcock també li agrada incloure sorpreses en les pel·lícules. La que feia més impacte de totes, potser, és l'escena de la dutxa de Psicosi, que també ha passat molt de temps, 1960.

En aquesta escena de 45 segons apareix l'amo del motel, interpretat per Anthony Perkins, apunyalant a una jove a la dutxa, Janet Leigh. La seqüència consta de 47 preses magníficament muntades que resulten aterridores gràcies als estridents sons de la música de violí escrita per Bernard Herrmann.

Els delictes poden ser violents i el cinema és capaç de descriure amb tant de realisme que de vegades sembla que calgui posar uns determinats límits a aquesta violència visual amb la finalitat de protegir els espectadors més joves e impressionables.

Independentment dels valors cinematogràfics que puguin tenir les pel·lícules, no deixa de ser trist que l'assassinat tan gràficament descrit pugui ser realment una forma de diversió.

de dir les pel·lícules de por, per exemple, d'Alfred Hitchcock, d'Entre els morts, que es diu Vertigen. Una mica d'argument per qui no l'hagi vist. Scotty Ferguson, James Stewart, esdevé un detectiu privat quan el vertigen que pateix l'obliga a deixar la professió de policia. Poc després, un amic el contracta perquè segueixi la seva dona, la dona de l'amic, Madeleine Kim Novak, la qual sembla que està en perill. Scotty s'enamora locament. Quan la noia es llança des d'un campanar, Scotty no pot fer-hi res per culpa del seu vertigen. No refet del trauma, coneix una noia anomenada Judy, que també és Kim Novak, i que li recorda Madeleine. A poc, Scotty aconsegueix que l'aparença de Judy vagi canviant i que s'assembli més i més a Madeleine. Sense saber-ho, hi ha una raó per la qual Madeleine i Judy s'assemblen, tant com un assassinat. Hitchcock, suspens, eh? Ojo!

Vertigen està filmada amb una tècnica de gran pantalla, anomenada VistaVisió. La pel·lícula és una barreja hàbil d'història, de fantasmes i thriller. Un relat esglaiador i un emocionant estudi sobre les obsessions. Gràcies a l'ús d'un impressionant dels moviments de la càmera i la sàvia utilització del color i de les imatges. És considerada per molts crítics com l'obra mestra de Hitchcock, malgrat que quan es va estrenar tampoc va ser massa taquillera. També li va passar el mateix que a Rebecca i a Orson Welles. Quan les estrenen no són taquilleres. Què hem de fer?

0: És que m'he fet una llista molt gran de pel·lícules de por i no sé quina triar. Per exemple, si el cinema obre les portes dels somnis, les pel·lícules de les pors obren els pitjors malsons. Les ombres, el xiulet del vent i les portes que grinyolen i els crits de les víctimes ens han espantat durant molts anys. Les pel·lícules modernes, a més, hi han afegit molts efectes especials, espectaculars, però les pel·lícules més terrorífiques encara són les que ens deixen imaginar les coses inexplicables. Per exemple, aquí tinc, de 1931, Dràcula, Todd Bronkin. El comte Dràcula, Bela Lugosi, vampir de 500 anys d'edat, veu un retrat de la vella Mina Sewer i deixa el seu castell de Transilvània per fer-ne la seva dona. El comte se'n va a Londres, acompanyat del seu estrany servent. Per sort per ella, la noia té la protecció del seu promès i del famós caçavampirs Van Helsing. Aquest Dràcula està basat més aviat en una obra teatral de 1920 que en el llibre original de Bram Stoker. L'encís elegant de Bela Lugosi i el magnetisme del seu esguard en van fer el vampir perfecte. Aquesta pel·lícula potser comença a estar passada de moda, però el mite del conte és tan aterridor com sempre, tot i que ja ha aparegut en més de 150 pel·lícules. Dràcula, Bela Lugosi. Come into
1: these arms again. A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

El primer vampir de la pantalla, interpretat per Marc Serec en la pel·lícula Nosferatu, 1922. El director, Marnau, va filmar la pel·lícula en escenaris reals perquè l'acció encara fos més terrorífica. Un altre director alemany, Werner Herzog, va fer novament la pel·lícula el 1979 amb l'actor Klaus Kinski en el paper principal.

En alguns clàssics, ni tan sols es canvien els personatges o les situacions, sinó que es filmen versions de la mateixa història. El japerut campaner de Notre Dame, Quasimodo, sempre acaba morint, pobret, per la mort d'Esmeralda. La gitaneta, que troba protecció darrere dels murs, el fantasma de l'òpera, és una altra història del tipus de la Bella i la Bèstia. Un compositor de rostre desfigurat espanta els cantants de l'òpera de París. Les pel·lícules sobre el doctor Jekyll i Mr. Hyde acostumen a ajustar-se a la novel·la original de Robert Louis Stevenson. És molt interessant totes les pel·lícules que hi ha sobre fantasmes, sobre por. Queda molta cosa per explicar.

Les pel·lícules de por han estat sempre relacionades amb la ciència-ficció. Frankenstein i el doctor Jekyll, malgrat tot, eren experiments científics que van acabar amb desastre. Els assajos amb bombes atòmiques del principi dels anys 50 tenien el potencial de provocar desastres molt pitjors i el públic, en certa mesura, se n'adonava. Aquest ambient quedà palès en molts films de ciència-ficció. La humanitat en perill, 1953, i van donar l'oportunitat als artistes de fer efectes especials i de crear monstres nous, com els insectes gegants i éssers extraterrestres. El terror de la Hammer. Aquesta petita companyia inglesa es va fer famosa produint un mitjan d'any 50 noves versions de les llegendes clàssiques. La Hammer va rodar pel·lícules com Dràcula, Frankenstein, La mòmia, L'home llop i El fantasma de l'òpera en colors espectrals. Malgrat que es tractava de pel·lícules de pressupost limitat i fetes en poc temps, va assolir una gran popularitat a l'estranger i van convertir alguns actors, com a Christopher Lee i Peter Cushing, en grans estrelles.

0: Els realitzadors d'aquesta mena de pel·lícules estaven més interessats en el maquillatge al final i els efectes especials que no pas en el guió, sovint d'una bajaneria increïble. A partir de Divendres 13, que va ser el 1980, el gènere va davallar més encara i van aparèixer pel·lícules barates amb budells estripats i sang per tot arreu. Per això va produir-se un debat encès sobre l'efecte d'aquest tipus de pel·lícules en el públic més jove. La vista de tanta carn, en general, repugna més que no espanta. Però en els anys 80 també es van fer alguns films genuïnament aterridors, entre els quals hi ha Scanners, de David Cronenberg.
1: Pluja d'estels.

Tim Burton és el responsable d'una fantasia gòtica ambientada en els nostres dies, Edward Mans Tisores, 1990, i de la pel·lícula Malson abans de Nadal. Aquesta forma de fer les pel·lícules de por ara ha estat seguida per produccions encara molt acurades de llegendes clàssiques com el Dràcula de Bram Stoker i el Frankenstein de Mary Shelley. Pel que sembla, doncs, el film de por no està ni mort ni enterrat. Continua. I jo, per acabar, diria que hi ha pel·lícules de terror amb sentiments i m'agradaria llegir-ho. El Geperut de Notre-Dame de París, 1923, El fantasma de l'òpera, 1925, L'home que fabricava monstres, 1944, L'home elefant, 1980, La mosca, 1986, i Eduard Mans Tisores, 1990. Són terror amb sentiments, en diuen.

També vull dir que hi ha pel·lícules amb forces sobrenaturals, com per exemple L'Exorcista, el 1973, Carrie, 1976, El Resplendor, 1980, Poltergeist, 1982, El cor de l'Àngel, 1987, i en queda Candyman, 1992. No en tinc cap més de més endavant.

Doncs jo no voldria de deixar de parlar de la mòmia, perquè a més s'estan fent sèries també, i són sortits de la tomba. I moltes coses, com per exemple La serp i l'arc iris, és una pel·lícula molt important de 1988.

0: Doncs com anem amunt i avall, jo m'agradaria anar a l'origen, com sempre. Pel·lícules que s'han de veure. L'estudiant de Praga, del 1913. L'home i el monstre, 1931. Això es pot trobar. Mary Reilly, 1995. Monstres creats per l'home. I després, La criatura, de Frankenstein, de Mary Shelley, Regne Unit, 1994. Són pel·lícules super, super interessants.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'estels.

Hem deixat alguna cosa dels vampirs. Dràcula, príncep de les tenebres, entrevista amb el vampir, i obert fins la matinada, 1996. Jo crec que és una bona recomanació si us agraden les pel·lícules de por. Si no, deixeu-ho tal com està. Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel, Toni, Cintes, Nicolau. Amb una monstruositat de músiques. Ai, ai, ai, ai, ai. Joan Bosch, gràcies. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. El disseny musical, com sempre, de Carla Ricard. Amics, gràcies per escoltar-nos. Avui ha estat un programa una mica de por, amb el nostre suport del director. Gràcies, estimat Joan García. Adeu. M'acaba de dir l'aranyot que ha escoltat el programa que ara li fa por quedar-se sol. Però ell té molta força, li dic jo, home, tu, amb una volada els espantes a tots. Adeu, amics.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: El descobriment d'Urà. Urà és el primer planeta que ja no es veu a ull nu. I no va ser fins al segle XVIII que William Herschel el va descobrir amb telescopi. Urà ja s'havia observat en diverses ocasions abans del descobriment de William Herschel, però ningú ho sabia. L'observació més antiga, de la qual es té constància, va ser l'any 1690, quan John Flamsteed, un anglès, va observar el planeta com a mínim 6 vegades, però el va catalogar com una estrella. També l'astrònom francès Pierre Lemonnier va observar Urà com a mínim 12 vegades, entre 1750 i 1769, i fins i tot en 4 nits seguides. El problema és que Urà es mou tan a poc que és molt difícil detectar moviment i veure que no és una estrella. Finalment, William Herschel va observar el planeta el 13 de març de 1781 des del jardí de casa seva, a la ciutat de Bath, Anglaterra. Inicialment, també el va classificar com un cometa, en aquest cas. 4 dies després, va tornar a observar-lo, va detectar un petit moviment i això ja quadrava més de que es tractava com un cometa. Ell estava convençut que era un cometa. Quan va presentar el seu descobriment a la Royal Society de Londres, va continuar afirmant que havia descobert un cometa. Tot i així, alguns dels seus col·legues, astrònoms, van pensar que potser era un planeta, perquè no es veia gaire cua com els cometes. Herschel va notificar aquest descobriment. L'astrònom Neville Maskelyne li va dir a Herschel que segurament aquell astre que havia descobert era un planeta i no un cometa. Mentrestant, Herschel estava convençut que era un cometa encara, eh? Però l'astrònom rus, Johann Lexell, va estimar la seva distància, va calcular la seva òrbita, i va veure que es trobava més enllà de Saturn i que no tenia l'òrbita típica d'un cometa. Aviat es va acceptar universalment que aquell nou objecte era un planeta. Així doncs, el 1783, Herschel va reconèixer que havia descobert un nou planeta. Un altre capítol va ser l'aventura de posar-li nom a aquest planeta. Herschel, com a descobridor, va proposar el nom de Georgium Sidus, que vol dir en llatí l'estrella de Jordi, en honor al rei d'Anglaterra, Jordi III. Evidentment, aquest nom no va agradar gaire fora d'Anglaterra, no? I els francesos van proposar altres noms, els alemanys uns altres. Finalment, van optar per un nom de la mitologia, igual que els altres planetes, i van optar pel nom d'Urà, seguint la tradició de noms de déus romans i grecs als planetes. Per tant, des de 1850, aquest nou planeta es diu Urà.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. La responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Ernest Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Eisner. L'informe final apunta que 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats i a la militància i a la ciutadania i s'ha proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació dels contractes. 39 dels blocs d'aquests són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Xitxes o l'Hospitalet de Llobregat, a més d'altres edificis repartits per una altra quinzena de municipis. I el president del grup municipal de PP a Barcelona, Daniel Siguera, ha exigit aquest matí a l'alcalde Jaume Comboni que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places amb noms. Això ho ha fet coincidint amb la nit de les religions i ha recordat que en aquesta última dècada l'Ajuntament ha eliminat el nomenclàtor barceloní, 7 noms vinculats amb sants i santres, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassàs, fundador de les Escoles Pies, per a la denominada plaça de les Tortugues. I el govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta a l'equador del mandat de Salvador Illa. Sota el títol 2 anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents per al país continuï avançant. I ara fem un apunt de trànsit, i és que està tallada la C-55 a Manresa en sentit nord per un accident i s'estan fent desviaments. I també es mantenen 2 carrils tallats a l'inici de la C-58 per un accident d'entrada al nus de la Trinitat. Aquests provoquen 3 quilòmetres de retenció des de Montcada i Reixac per accedir a les rondes i una afectació a la C-33. També l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien en el govern. Ara falta que les assemblees tribulars avalin les protestes. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys aquest dissabte en relació a la mort d'un menor de 15 anys al Parc Pegaso de Badalona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allòs que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
4: Mirarem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i de tot allò que encara estem construint. I parlem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut, sexualitat i emocions, tot junt. I ho parlarem avui amb una persona molt especial.
3: On totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, ja ho veureu avui, siguin del gènere que siguin. Perquè això va de tothom, on la teva veu importa i molt.
4: I estem en directe i volem escoltar la vostra veu. Si teniu alguna cosa a dir, si teniu alguna pregunta que fer a nosaltres, a la convidada d'avui, o una història que contar-nos que tingui relació amb el que parlarem avui, ens podeu trucar al 93-795-7912. 93-795-7912. I també hi ha WhatsApp aquí.
3: Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
4: Jordi Anglada.
3: I avui, un altre cop, després de les vacances, tenim amb nosaltres al so a Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
4: Benvinguda.
5: Bon dia, com estem?
4: Molt bé.

0: Ràdio Arenys, la primera. Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
1: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
0: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
1: Som al carrer de Sant Roc, número 1 d'Arenys de Mar, i al carrer de Sant Gabriel, número 4749. Truca al 935 95 55 99.
0: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu. Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteca, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places en noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui aquest programa. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'enjoc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
0: Bona tarda, Ignasi.
5: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Ja tenim final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo.
0: I s'ha imposat la lògica. La jugaran demà Mataró i Sabadell. Les mataronines han superat 12-8 al Terrassa i el Sabadell 4-11 al Catalunya. Cap de setmana amb competició europea també. El Sabadell demà buscarà passar a la fase de grups de la Champions masculina i ha començat la divisió d'honor masculina amb golejada del Barcelona 9-31 al Rubí.
5: A les 9, el Barça busca el 7-7.
0: Sí, un Barça que començarà a les 9 del vespre aquest partit al Sánchez-Pizjuán de Sevilla. El Blaugrana, que han guanyat els 6 primers partits, busquen la continuïtat. Ho faran sense Joan Garcia a la porteria, que recordem que ha estat lesionat, i ja s'ha descobert qui serà, doncs, el porter, que havia generat dubtes al llarg de la setmana. Serà Livakovic, el porter titular de la Barça, juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric Garcia.
5: Barça, que per cert avui ha tingut assemblea general.
0: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions, una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco ha anunciat les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Esparja estaran carrilades i en els pròxims dies es signaran.
5: I a la Lliga F, els tres catalans han puntuat.
0: I important, la victòria de l'Espanyol. Ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit, i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona avui m'ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat, i ahir victòria amb golejada del Barça per 0-6 contra l'Alavés.
5: Moltíssim, marxem de ronda. Actualitzar marcadors a aquesta hora del vespre, dissabte 19 de setembre de 2026. Comencem pel bàsquet, i és que s'està disputant la Supercopa CB, final a 4 a Badalona, i tenim en joc la primera semifinal.
0: De fet, acaba d'acabar just ara mateix el duel entre la Penya i el Baskonia. Ha acabat guanyant la Penya per 96-84. Per tant, la Penya, doncs, que ja és a la final de demà.
5: Doncs a les 9 es jugarà la segona semifinal entre València i Barça. Veurem si els blaugranes guanyen i aconseguim tenir una final catalana en aquesta Supercopa ACB. En futbol, a primera divisió masculina, com dèiem, a les 9 el Barça jugarà a Sevilla. També a la segona divisió masculina, sisena jornada, a les 9 jugarà el Cádiz Girona. I volem saber l'última hora. Girona FM, Pau Villafañé, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Doncs sí, el Girona, que visita el Nuevo Mirandilla amb ganes de tornar al camí de la victòria després de perdre la setmana passada contra el Castelló, i ja tenim 11. En aquest cas, amb Gazzaniga a la porteria, Boñar al lateral dret, a l'esquerra Àlex Moreno, Júnior i David López com a centrals, als extrems Esprilla i Carles Pérez, al mig del camp per Fran Beltrán, Izan González i Van de Beek, i en dalt, en punta d'atac, Banat, en un partit, recordem, on hi ha lesionats Justin, Brian Hill i l'ascensió d'Abel Ruiz, contra un Cádiz que és doblement perillós perquè encara no ha aconseguit guanyar en el que portem de temporada. Per tant, a partir de les 9, el Girona intentant buscar aquesta victòria per pujar a posicions de la classificació.
5: Doncs a veure si ho aconsegueix. Ara mateix els dos primers, Castelló i Eibar, estan guanyant els seus partits, per tant, van obrint forat a les primeres posicions de la classificació. A la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, des de les 7 tenim un partidàs, un duel català en aquest grup.
0: Sí, l'enfrontament entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià, un enfrontament que ja ha superat el temps de descans i en què l'Europa està dominant per 2-0 a l'Ona Sant Adrià. Per tant, el partit, com dèiem, ja es troba a la segona part amb aquest resultat, aquest 2-0.
5: I pel que fa a la segona federació masculina, grup segon, tercera jornada, està jugant ara mateix l'Olot.
0: Sí, un Olot que fins fa res estava empatant aquest partit davant l'Utebo, però acaba de marcar l'Utebo i ara és el qui domina per 1-2, i el partit ja es troba a la segona part, al minut 77.
5: I a la tercera divisió, grup cinquè, tercera jornada, tenim, o hem de tenir ja, dos partits en joc.
0: Sí, tenim en joc el duel entre el Martinenc i l'Europa B. De fet, aquest partit es troba ara mateix al temps de descans. 0-2 favorable a l'Europa B, el filial de l'Europa. L'altre partit acaba de començar començar fa res 6 minutets. A les 8 en punt, el Cornellà Hospitalet, de moment 0-0 al marcador.
5: I aquest cap de setmana comença la Lliga Elit, primera jornada, i estàvem pendents del final d'un partit el que jugaven l'Atlètic Sant Just i el Valls. Ha acabat ja el partit, Radio Ciutat de Valls. David Prats, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs sí, fa uns minuts ha acabat aquest partit amb empat a un. La Unió Esportiva Valls, que se'n va en aquest primer partit de Lliga amb empat a un, ha començat a remolc el partit. En el minut 8 ha marcat Nacho Palacios després d'una falta llançada per Jan González a través d'un rebot defensiu de la Unió Esportiva Valls, però en el 31 de la primera part Jordi Prades ha aconseguit igualar el marcador. En la segona meitat hi ha hagut oportunitats per tots els equips, sobretot una d'última d'Estefan per part de la Unió Esportiva Valls, que l'ha tret un defensor de la Atlètic Sant Just. I tenim aquí amb nosaltres al nostre costat a l'entrenador de la Unió Esportiva Valls, l'Àlex González. Àlex, valoració d'aquest partit, sempre és bo començar no perdent.
8: I tant, començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil, a més amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar puntuant sempre és interessant.
7: Això serà llarg, eh? Tot just primera jornada, a partir d'aquí 29 jornades més.
8: Sí, ja sabem com va aquesta lliga, que és molt boja. Màxima exigència, intensitat altíssima a tots els camps, molt de nivell, nosaltres també el donem, no? Per tant, content de poder estar al nivell de la categoria, de l'exigència que tenen els nanos, de la imatge que hem donat, al final, no, amb la dificultat que té jugant aquest camp, i no res, continuem a preparar la setmana que ve.
7: Gràcies, Àlex, per atendre l'enjoc cap de setmana. Ja ho veieu, a un punt, la Unió Esportiva Valls, que comença amb bon peu aquesta quarta participació consecutiva a la Lliga Elit. El proper partit serà diumenge 27 de setembre a les 12 del migdia amb la Unió Esportiva Sant Mauro.
5: El David Prats amb el míster del Valls, l'Àlex González. David, gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: I amb Waterpolo, divisió d'honor masculina, comença també la Lliga aquest cap de setmana. Tenim en joc un partit d'aquesta primera jornada.
0: Sí, ha començat fa una estoneta, un quart de vuit del vespre, el partit entre el Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta. De moment aquest partit es troba al tercer quart i està dominant l'Atlètic Barceloneta per 6-14.
5: I a l'hoquei patins s'està disputant aquest cap de setmana a Can Xarau, a Cerdanyola, la Golden Cat, i a aquesta hora tenim en joc a la semifinal masculina on juga Catalunya.
0: Sí, s'enfronta a Angola, un partit que ja es troba a la segona part, acaba de començar res de fa ben pocs instants. Aquesta segona part, Catalunya domina ara mateix de manera contundent per 4 gols de diferència, 1-5 davant Angola.
5: Pinta que jugarà aquesta final davant de Portugal demà. També jugarà la noia, jugarà la selecció femenina, que també s'ha classificat en un partit bastant més igualat. I, per últim, en aquest programa també estarem ben pendents de l'hoquei gel a la Lliga Loteries. La divisió d'honor masculina comença avui amb els partits del Barça davant del Xuli Urdin a les 9 i del Puigcerdà a la pista del Tartalo a 2:15. I a la Lliga Iberdrola també primera jornada. Quimeres Valdemoro, Puigcerdà a partir de les 9.
3: En joc, el programa de l'esport català.
5: Vinga, són les 8 i 12 minuts. Comencem el programa d'avui, com sempre, dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb tot el bo i millor de l'esport català. Avui comencem amb Waterpolo, i és que ha començat la Champions, fase preliminar, en aquest cas, per al Club Natació Sabadell. Després de la derrota d'ahir, avui el Sabadell s'ha refet i continua amb les opcions intactes de classificar-se.
0: Sí, ahir, com deies, perdia 16-15, un ajustat marcador d'un únic gol de diferència davant del Brescia. Avui ha guanyat 20-12 davant el Budvansk Riviera. Un grup aquest que es disputa a Tbilisi, a Geòrgia. Per tant, tota aquesta fase l'està disputant allà al Sabadell i demà tindrà el darrer partit. De moment ocupa la segona posició de la classificació. Passen a la fase de grup ja definitiva d'aquesta Champions. Els dos primers, ara mateix el Sabadell ocupa la segona posició, però demà s'ho jugarà tot davant el tercer classificat. A partir de les 3 de la tarda s'enfronta a l'Apollo Sport Management en l'últim partit, doncs, ja en aquesta tercera jornada.
5: Doncs a veure què tal, com li van les coses al Sabadell aquesta tarda. Ara fa una estoneta doncs hem pogut parlar amb un dels jugadors del Sabadell, en Jan Pérez, que ens deia això al respecte del partit de demà.
9: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra, a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I, bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que, bueno, nosaltres a lo nostre i a fer el que sabem i ja està.
5: I més competicions de waterpolo a la Copa Catalunya. S'està vivint la final a 4 al Club Natació Mataró i avui ja s'ha definit la gran final.
0: Sí, una final que serà demà a la 1 de la migdia i serà entre Mataró i Sabadell. Els dos s'han imposat avui en les seves semifinals. El Mataró ha guanyat el Terrassa per 12-8 i el Sabadell s'ha imposat al Catalunya per 4-11.
5: Doncs demà a la plataforma La Xarxa Més podreu viure a partir de la 1 aquesta gran final entre Mataró i Sabadell. Un Mataró que, com ens deia l'Anna, s'ha imposat al Terrassa a Mataró Ràdio. Jordi Rabassa.
10: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdur d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat el tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa de Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període. Dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'assolim obrir una mínima escletxa al marcador. Al descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'assolim ha posat la directa. Cara a l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor. Un marge que, tot i no ser definitiu, sí era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'assolim Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
5: I aquesta era la lectura que em feia del partit i d'aquesta victòria el tècnic del Mataró, Dani Ballart.
11: Contra el Terrassa sempre costa.
12: Sempre costa.
11: A la Terrassa la temporada passada els guanyàvem a l'últim atac del partit, però literal, o sigui, literal. Les guanyàvem així. Avui hem guanyat amb més marge, o sigui, que estic molt content del partit que nosaltres hem fet. I sabíem que és a l'inici de temporada i encara, per tant, molts automatismes, perquè venen moltes jugadores de les seves seleccions, hem entrenat molt poc, portem, aquesta és la quarta setmana, i clar, hem de començar a recordar moltes coses. I bé, però estic molt content, jo crec que l'equip s'ha vist un equip molt sòlid. Hi ha moltes coses, hi ha jugadores que es passen tot l'estiu entrenant i jugant, i no tenen descans. I això ho hem de calibrar bé, perquè és que si no, hi haurà un dia que una jugadora es lesionarà i no sabem el per què s'ha lesionat, i el per què és perquè no hi ha manera de deixar recuperar el cos. I això és algú que els entrenadors de club, doncs, desgraciadament, ens toca a nosaltres aquesta feina, perquè quan estàs amb la selecció, allà van a tope. Tot i així, que també haig de dir que aquesta temporada el nostre selecció Jordi Valls ha tingut molta sensibilitat amb aquest aspecte i ha donat descans a molta gent.
5: Doncs demà a la 1, aquesta gran final de la Copa Catalunya de waterpolo, que jugaran els equips femenins del Mataró i el Sabadell a la plataforma La Xarxa Més. I el que ha començat ja aquest cap de setmana també, la divisió d'honor masculina. Partits de la primera jornada, tret del del Sabadell, que juga a la piscina del Mediterrani, que ha quedat ajornat fins al 22 de setembre per la disputa de la Champions, però la resta de partits sí que s'han jugat.
0: Sí, el que dèiem que tenim en joc en aquests moments, aquest Sant Andreu, Atlètic Barceloneta, aquest 6-14 que hi ha ara mateix al tercer període, la resta de resultats ja definitius, i com dèiem, aquest Mediterrani Sabadell, com deies bé ara tu, doncs que es jugarà ja aquesta setmana, que queda pendent. Els resultats d'avui, el Cavall ha guanyat el Mataró d'un únic gol de diferència, 13-12. La golejada l'ha signada el Barcelona, s'ha imposat el Rubí per 9-31. El Lecheide ha guanyat el Catalunya 16-8 i el duel entre el Canó i el Terrassa se l'han portat al Terrassa per un únic gol de diferència, 15-16.
5: Déu-n'hi-do, dur correctiu per al Rubí a la visita del Barcelona a la seva piscina. Ràdio Rubí, Siscolara.
13: Victòria contundent i que mostra la diferència de plantilla entre Club Natació Barcelona i Club Natació Rubí. 9-3
12: 31 en l'estrena Sabadell dels rubinencs en una temporada amb força novetats i en un primer partit, així com els pròxims marcats per la baixa que hi ha a la porteria que obliga al conjunt de Rui Tiago, a qui escoltem, a tenir el porter de categoria cadet Pol Roldán com a home titular. Un Rui Tiago, això sí, que evidentment confia en la seva plantilla per a l'actual temporada.
13: Jugamos hoy con un portero cadet de 15 años. Han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí, pero poco a poco, ¿vale? Y nos queda mucha liga, solo estamos ahora a empezar. Los niños, yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para la semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
12: Un equip que ha de jugar a Europa, l'altre que ha de disputar la permanència, la diferència que s'ha vist des del principi. Primer quart ja amb derrota 2-8, amb el 3-15 que s'ha arribat al descans, i tres quarts del mateix per continuar amb el mateix camí, i el 9-31 final. Comença la divisió d'honor amb cadascun dels equips ja marcant cap a O. Ha d'anar la temporada. Un club natació Rubí que ara ja pensa en el pròxim cap de setmana amb aquest calendari condicionat i canviat per aquesta temporada amb dos partits, un davant de l'Atlètic Barceloneta, també impossible, i el següent, clau per a la permanència, davant del Real Canoe.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
5: 8 i pràcticament 20 minuts. És moment de començar a repassar en detall l'actualitat del futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, ben pendents del que faci avui el Barça després de la derrota sorprenent ahir de l'Espanyol.
0: Sí, l'Espanyol que buscava seguir amb la bona dinàmica, doncs va acabar perdent per 1-3 endavant l'Elx. El Barça busca el ple de victòries, el 7-7, a partir de les 9 del vespre, al Sánchez-Pizjuán, a Sevilla. Veurem si aconsegueix, doncs, aquest ple de victòries. Ja ho dèiem abans, repassàvem a l'11, el tornem a repassar, però la gran novetat és Livakovic a la porteria. No se sabia quin dels dos porters optaria per substituir a Joan Garcia i seria l'escollit per Hansi Flick. Doncs Livakovic és l'escollit. Juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamin Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric Garcia. Aquest és l'onze de Hansi Flick.
5: Doncs un Hansi Flick a la roda de premsa prèvia destacava el gran paper que està fent Rafinha, 9 gols, pichichi de la Lliga del capità blaugrana, però no només pels seus gols.
14: When we start the pressing, always,
15: quan fem la pressió, la comencem sempre amb el davanter centre. Rafinha té una gana increïble, una intensitat increïble, i la mentalitat i l'actitud per començar aquest procés. El necessitem i ell es troba en un nivell top. No són només els seus gols, sinó també la tasca defensiva que fa. Ell sempre comença la pressió i tothom s'hi involucra i pensa, si ell hi va, jo hi vaig. Mai hi van un o dos jugadors, hi van tots junts. Ell ho inicia tot i com a capità tothom el segueix.
5: Doncs Rafinha, veurem si avui també torna a ser decisiu. Està fent enorme inici de temporada. I avui, per cert, també s'està celebrant l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris del Barça, que ha aprovat el nou finançament, una aportació extra de 510 milions d'euros per acabar les obres del Camp Nou, també el pressupost de la passada temporada. I, a més, Joan Laporta ha aprofitat també per llançar un dard al Real Madrid.
16: Ser valents per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
5: I tant panxos. I durant aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha anunciat les renovacions acordades i pendents de signar de Rafinha fins al 2030, Marc Bernal fins al 2031 i Xavi Espar fins al 2030.
17: Hablando de renovaciones, yo creo que también quería decir que aquí estamos bastante encaminada la renovación de Rafinha. Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años, hasta 2029, si no me equivoco, pero tengo que... pero creo que Rafa va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Espar. Son cosas ahora, temas administrativos que vamos a hacer durante esta semana, pero que quería explicar aquí un poco el tema de las renovaciones, que no está ahí, pero que son tres jugadores que acabamos de arreglar esta semana.
5: I ahir, com dèiem, derrota sorprenent de l'Espanyol davant de l'Elx 1-3, tot i jugar amb un home més des del minut 5 de partit, però els pericos no van poder. Un Elx que era cuer i que no havia guanyat cap partit i van acabar perdent després del partit jugadors com Edu Expósito o Marcos Fernández, doncs, que feien autocrítica.
18: Partido para olvidar, lógicamente, porque hoy no nos ha salido lo que habíamos trabajado, lógicamente, también con un hombre más. Hemos estado bastante espesos en la finalización. No hemos circulado como teníamos que haberlo hecho y nos hemos precipitado mucho, así que bueno, ya te digo, autocrítica. Hoy es un partido francamente malo porque hemos estado todo el partido con un hombre más y no hemos sabido aprovecharlo.
19: Bueno, creo que se nos pone el partido muy, muy de cara en el minuto 6 con la expulsión, pero no hemos sabido atacar con la superioridad, no hemos sabido encontrar los espacios. Ellos estaban bien metidos atrás y nos han pillado en un par de contras. Nada, no hemos estado bien, a limpiar las cabezas y a seguir.
5: I també molt autocrític, Manolo González.
20: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat, demanar disculpes a ningú, i girar això i el primer joc, perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar i he de canviar el xip del primer. Vull fer una cosa que no toca i crec que ho he de canviar urgent.
5: 25, Lliga F, i han puntuat tots els catalans.
0: El Barça guanyava 0-6 a l'Alavés ahir, el Badalona avui m'ha empatat a 0 amb la Real Societat, i la primera victòria de l'Espanyol arriba per 5-1 davant el Madrid Club de Futbol, que no havia perdut.
5: Doncs sí, havia guanyat tots els partits, ben contenta al final del partit, l'entrenadora Sara Monfort i també una de les jugadores, la vigolejadora Paula Gutiérrez.
21: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada ja es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó. Ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no ha entrat. I bueno, la veritat que sí que la veritat ha sigut la voltada i crec que, bueno, sí que ha sigut superiors amb l'ICF, però bueno, al final s'ha decantat molt per l'altre costat, molt contenta i sobretot per les jugadores perquè s'ho mereixia.
22: Sí, si al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure en nosaltres, que també ens entraran i sortiran les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip ha estat molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
23: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
5: L'Espanyol puja a la novena plaça amb 4 punts. De seguida repassarem com ha anat també el partit del Badalona Women i el triomf ahir del Barça. Ens aturem 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Una cigarreta o un bosc.
26: Ràdio Arenys.
27: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
28: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
1: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
2: Escoltant Ràdio Arenys.

0: d'amor.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, continuem a l'enjoc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Estàvem parlant de la Lliga F, havíem escoltat ja les valoracions de Sara Monforte i de la vigolejadora Paula Gutiérrez després del gran triomf de l'Espanyol 5-1 davant del Madrid Club de Futbol. Primera victòria de l'Espanyol en aquesta temporada, arriba la quarta jornada. I aquest migdia també ha jugat el Badalona. Badalona Women ha empatat a 0 davant de la Reial Societat, però és un empat de mèrit, podem dir, perquè ha jugat gran part del partit, més de la meitat del partit, amb una jugadora menys per l'expulsió de Maria Valenzuela. Amb tot, la Badalona Women que continua sumant i, de moment, ocupa la cinquena plaça de la classificació amb 7 punts. Per tant, després de dos empats, dues victòries, un empat i una derrota, l'equip de Marc Ballester, que es troba ben situat a la classificació. Com ha anat aquest empat sense gols? Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
2: El primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada s'ha celebrat a Palamós i no ha estat gens fàcil competir davant de la Reial Societat. Ha estat un maig que ha començat força igualat, però...

0: Ha dit que veníem doncs, esperant, no? abans de començar, se'ns ha girat tot en el minut 35. Crec que l'equip ha entès perfectament el partit que ens hem trobat a partir de l'expulsió de la Maria. Crec que ens hem organitzat defensivament doncs, perquè la Real Societat, que és un molt bon equip en pilota, no ens fes el suficient mal, que sabíem que igualment doncs, rebríem. Crec que les accions més clares de la Real Societat és en el minut 90. Llavors em quedo sobretot amb això, amb el sacrifici, el compromís que ha tingut l'equip. Hem parlat al descans, hem dit que evidentment doncs, la prioritat era defensar, era protegir-nos, però que sabíem que podríem fer mal també en accions de transició. Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila. Així que crec que l'equip, tot i defensar no, i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els 3 punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
1: I després del partit també hem escoltat en aquest cas doncs a Txell Font, la jugadora del Badalona Women, la portera en aquest cas, que deia això.
2: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem. Sí, al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort que al final es dona a veure als últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
1: I a tot això el Barça ja és líder en solitari perquè, com us explicàvem, l'Espanyol ha golejat el Madrid Club de Futbol, que era l'altre únic equip que havia guanyat tots els partits a banda de les blaugranes, de manera que ara el Barça ja es queda amb 12 punts, 3 més que el Madrid Club de Futbol. Després de la victòria 0-6 contundent del conjunt blaugrana, amb gols a la primera meitat de Graham, de Sydney i de Carolina, i un hat-trick de Clàudia Pina amb un golaç des del mig del camp espectacular, per continuar la seva ratxa golejadora de les darreres temporades. Després del partit, satisfacció de la banda del tècnic blaugrana, Pere Romeu, i d'una de les seves jugadores, Martina Fernández.
3: Sí, partit i escenari difícil, diria jo. Un plantejament un pèl diferent al que ens imaginàvem si parlem d'estructura. Sí que és veritat que la temporada passada la Copa de la Reina contra elles també ens van despenjar dues jugadores i això, evidentment, et dificulta. O sigui, et permet una mica de circulació de mig del camp endavant, però, per altra banda, a la mínima pèrdua tenen gent clarament per contraatacar i per córrer. Crec que hem tingut uns minuts d'adaptació perquè era una cosa que no esperàvem i a la que hem modificat una mica l'estructura i hem reconegut que la Sydney era la nostra jugadora lliure si venia al mig del camp. Crec que ho hem atacat molt bé, hem tingut molta situació favorable de gol, crec que la primera part del marcador hauria pogut ser inclús més ampli i me'n vaig content perquè crec que era un partit exigent, un partit complicat en un escenari difícil.
4: Jo crec que hem fet un partit molt seriós, hem trobat solucions a la primera part sobre un plantejament que potser no ens havíem trobat fins ara, hem sigut valentes, hem tingut ganes de jugar a futbol, de xutar, de marcar gols i de seguir en la línia que portem, que és molt bona. El primer era el partit d'avui, però ara hi ha moltíssimes ganes, tenim totes moltes ganes de Champions, de la millor competició, tenim aquí un feeling molt bo i res, pues, animem a l'afició que vingui, que els necessitem a tots i a pels primers 3 punts per seguir amb el títol.
5: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, 8:36 minuts i parlem de la segona divisió masculina, 6a jornada, on el Girona jugarà d'aquí una estoneta i el Sabadell demà.
6: Sí, tenim un partit cada un dels dos dies del cap de setmana. El Girona a les 9 en visita al camp del Cádiz. Veurem què hi pot fer avui el Girona a partir de les 9 del vespre, doncs en aquest camp complicat. I pel que fa al Sabadell, demà rep la visita a les 2 del migdia de l'Oviedo.
1: Doncs el Girona, que jugarà a partir de les 9 després de l'ensopegada de l'altre dia a casa, vol recuperar la línia de les victòries davant d'un Cádiz que està a la zona baixa de la classificació, que encara no ha guanyat cap partit, n'ha empatat 3, n'ha perdut 2, i per tant el Girona que veu que pot ser un rival propici per tornar a sumar de 3. Això sí, el tècnic Iker Álvarez adverteix que no s'han de refiar ni molt menys.
7: Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors està en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació que dius tu d'anar confiats, perquè és un equip que encara no ha guanyat allà, pues, és el primer pas per perdre, no? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat dos i han sigut dos partits molt durs. Un vam perdre i un vam guanyar, però els dos

0: patim bastant i que el que no podem fer és això. Hem de fer, intentar fer-los notar que davant tenen un bon equip, que ve a guanyar, que té ambició, que si volen guanyar ho passaran malament, i aquesta és la sensació que han de tenir, no? Fer-los notar a ells pues, la posició en què estan o la situació en què estan, no? Perquè si no ho fem així, jo crec que, torno a dir, és el primer pas per poder perdre el partit.
1: Doncs no val refiar-se aquí, que Álvarez, el tècnic del Girona, a partir de les 9 al camp del Cádiz, i a les 2 al Sabadell rebrà l'Oviedo demà diumenge, després de la primera derrota l'altre dia al camp del Mallorca, on l'equip segurament va fer el pitjor partit de la temporada. Un Sabadell doncs que ara mateix es troba, malgrat tot, ubicat en una situació còmoda, 12è a la classificació amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats i una única derrota. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, Ángel Baena, jugador.
2: Hem de viure cada minut del partit amb responsabilitat, de voler donar el millor de nosaltres, de voler donar-li a l'equip tot el que un té, perquè no ens podem permetre baixar ni un 1%, i necessitem la millor versió de tothom, de la nostra afició, dels nostres futbolistes, com a cos tècnic, però bé, un equip que la temporada passada estava jugant a primera divisió amb una plantilla molt important, que està sent hipercompetitiu, i el repte és majúscul.
3: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba. La gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda, que hay en muy pocos momentos, está la afición ayudándote, y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
4: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 39 minuts, vinga, recuperem també les categories femenines. Parlem de la primera i de la segona federació femenina. La primera femenina, només tenim un equip, el Barça Atlètic, que juga demà.
5: Exacte, només hi ha el Barça Atlètic com a representant català i s'enfronta a un altre filial, el de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid també serà un partit que començarà a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic de Madrid B.
1: Després de l'empat, potser inesperat a casa de la primera jornada, el Barça B, que buscarà la primera victòria de la temporada. I a la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, tenim ara mateix un partit en joc i abans ha golejat l'EM.
5: Sí, tenim precisament un duel català que enfronta Europa i Ona Sant Adrià. Ara mateix està guanyant a l'Europa per 3-1. Ara mateix ja el partit a la segona part, el tram final de fet de partit. L'altre duel en presència catalana del dia d'avui entre l'EM i el Múrcia, doncs se l'han portat l'EM per golejar de 4-0.
1: Doncs si això acabés així, en l'Europa Ona Sant Adrià serien els tres primers punts de l'Europa, perquè recordem, a la primera jornada havia guanyat 2-0, però aquest divendres, ahir divendres, coneixíem que li han tret aquells tres punts contra el Sant Pere per alineació indeguda de Martina Rojo, que havia estat doncs, expulsada en l'últim partit de l'any passat al play-off jugant amb l'Ona Sant Adrià i va jugar en aquest partit. Per tant, alineació indeguda, li han tret els tres punts a l'Europa i, per tant, ara mateix estaríem 0 punts. Si acaba guanyant l'Ona Sant Adrià, sumaria, per tant, els tres primers de manera efectiva i l'Ona Sant Adrià perdria el primer partit, havia guanyat els dos primers. Això afavoriria l'AEM, que, com dèiem, ha guanyat 4-0 al Murcia Promises, suma 7 punts i a aquesta hora, de moment, seria líder al conjunt lleidatà. Després del partit, a la transmissió que ha fet de Lleida Televisió i que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat les valoracions de la jugadora Elena Sánchez i també del tècnic Samu Luna.
6: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar-ho el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
7: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los tres puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final, Recasens históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs així estan les coses a la segona federació femenina, on demà diumenge també tindrem partits de dos equips catalans més.
5: Sí, perquè són cinc en total en aquesta segona federació femenina, equips catalans. Doncs ens falta el filial del Barça, bé, el filial del Barça C, en aquest cas. S'enfrontarà al Saragossa a partir de 1:15 del migdia, i el filial de l'Espanyola. L'Espanyola B s'enfronta al Sant Pere a partir de 4:00 PM. Els dos juguen com a locals.
4: En joc.
1: Vinga, i a les 8:42 parlem de la primera federació masculina. Grup segon, quarta jornada, on avui l'Europa ha patit una derrota molt cruel.
5: Sí, perquè estava dominant l'Europa davant del Múrcia. El 89 li ha empatat el partit al Múrcia, i al minut 100 de penal ha acabat guanyant el Múrcia per 2-1. Per tant, una derrota d'aquelles que acaben fent mal. Demà serà el torn del Nàstic. Jugarà a partir de 12:00 PM al camp de l'Alcorcón. I l'altre català, en són tres en aquesta primera federació, el Sant Andreu, jugarà el dia 23 a 9:00 PM davant del Real Madrid a Castilla, al camp del Sant Andreu.
1: Doncs segon partit consecutiu que l'Europa acaba perdent en temps afegit. Ja li va passar la setmana passada davant de l'Hèrcules, i avui encara més cruel perquè, com ens deia l'Anna, al minut 89 estava guanyant 0-1 a Múrcia amb goles de Víctor Morales a la primera meitat, fent un partit molt defensiu, molt pràctic, però també amb molta polèmica arbitral, perquè a la primera meitat el Múrcia ha reclamat un penal i una expulsió del porter Nil Ruiz, que doncs ha estat invalidada per un fora de joc previ, que no era, i en l'última jugada del partit un penal inexistent. De fet, la pilota no estava encara en joc, era en la sortida d'un corna. Doncs ha acabat donant els 3 punts al Múrcia i ha deixat a l'Europa amb un pam de nas, un punt de 12, i doncs el conjunt europeista cada moment està en zona de descens. L'autor del gol d'avui, del golàs, Víctor Morales, que ens deia això ara fa uns minutets.
8: El partit crec que l'hem competit superbé. Sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, anant bé a dalt, l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit. A més, crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra, i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
1: Doncs, de moment, derrota de l'Europa, i demà el Nàstic, que juga al camp de l'Alcorcón, un camp molt complicat, un dels teòrics favorits, està a la zona alta, tot i que no ha començat bé la Lliga, encara no ha guanyat, ha empatat els 3 partits que ha disputat l'equip madrileny, i un Nàstic que, de fet, si guanyés demà, seria co-líder, perquè el Villarreal B acaba d'empatar 2-2 davant de l'Antequera. Mira que guanyava 2-0, però li han acabat empatant, i per tant, si demà el Nàstic guanya, atraparia el conjunt o el filial groguet al capdamunt de la classificació. El tècnic de la Nàstic, Xisco Campos, que reflexiona sobre les coses a millorar del seu equip.
9: Igual que la situació d'intentar millorar a casa amb pilota, crec que Cartagena mos van morir a 3/4. A 3/4 era situació d'amenaçar clara nostra. Perdíem pilota i mos amenaçaven, perquè mos agafaven oberts. És un equip que... possiblement igual que el Corcón, que té jugadors individualitats que amb espais te poden fer mal, i a partir d'aquí un poc aquesta ha de ser la millora i l'equilibri que cercam, és a dir, ser un equip equilibrat tant en els moments sense pilota com en els moments amb pilota, i la millora ha d'anar un poc cap aquí i saber que no sempre podem fer el que nosaltres vulguem, però sí que hem d'intentar diguéssim, generar situacions, sobretot més situacions en pilota, i a 3/4 ser més eficaços.
1: 8:46, baixem una categoria, parlem de la segona federació masculina. Al grup segon tenim aquest any els catalans, i a la tercera jornada, de moment, aquesta tarda, no ha anat gens bé per als nostres representants.
5: Sí, només han jugat dos equips i els dos han acabat perdent el seu partit. L'Espanyol B ha cedit al camp del Penyesport per 2-1, i l'Olot, que estava empatant amb l'Utebo, doncs finalment acaba perdent per 1-2. Per tant, doble derrota catalana aquesta tarda.
1: Doncs l'Espanyol B, que encaixa la primera derrota de la temporada, recordem, era un dels co-líders, Espanyol B i Manresa, a banda de l'Osasuna B, eren els tres únics equips que havien guanyat els dos primers partits. L'Espanyol B, que cedeix el seu primer partit d'aquesta temporada, i de la seva banda, l'Olot, també perd per primera vegada. Havia empatat un partit, n'havia guanyat un altre. Per tant, l'Olot ara novè a la classificació amb 4 punts. L'Espanyol B, de moment, continua co-líder amb 6, però demanda jugar Osasuna B i Manresa. De fet, aquests són els partits dels equips catalans demà diumenge.
5: Doncs a partir de les 5 de la tarda, Arnedo Terrassa, també a les 5, el Girona ve en visita al camp del Logroñés, a 5:45 el Barça Atlètic visita el camp del Barbastre, el Manresa a les 6 juga al camp del Tudelano i el Reus a partir de les 7 de la tarda rebrà la visita del Nájera.
1: Doncs a les 5 el Terrassa que visita l'Arnedo, un equip que ha perdut els dos primers partits, un Terrassa que de moment està invicta, una victòria, un empat, i doncs que vol continuar sumant, si pot ser, de 3. Oriol Alsina és el seu tècnic, Álvaro Pacheco, jugador.
10: Bé, és un equip que serà complicat, que competeix molt bé, que és molt guanyador de dos, que treballa molt bé les segones jugades, i el seu camp és un camp, l'antisíntesi del nostre camp, no? És un camp doncs, més petit, amb de gespa natural, una gespa natural que no acaba d'estar del tot bé, perquè hi ha hagut pluges i perquè van jugar amb sorratxos ara el cap de setmana passat, i sabem que ens haurem d'adaptar. Però és que al final, o sigui, aquesta lliga, cada partit que juguis a fora és un rival diferent, un camp diferent, i has de saber, els nostres futbolistes, adaptar-se a cada situació, i això és de ser com professionals, saber-ho fer.
11: Bueno, pero con muchas ganas, con esperar traer el Mestres a casa. La verdad, un viaje largo, otro, llevamos muchos ya en poco tiempo y la verdad es que con muchas ganas y ilusión. Tenemos la exigencia de ganar, así que eso lo intentaremos hacer. Pues la verdad es que lo valoramos muy bien. Al final, mantener la portería a cero te asegura un punto, eso está seguro ya. Y en este caso, en Copa Federación, pues la verdad es que estamos muy contentos, tanto Marcos como yo. Pero bueno, al final es un trabajo colectivo, como tú dices, de estar bien defensivamente, concentrado durante todo el partido, no cometer errores. Al final, ser un equipo fuerte atrás te da muchas cosas.
1: I també a les 5, a banda d'aquest Arnedo Terrassa, Logroñés Girona B, un Girona B que buscarà la segona victòria de la temporada. Un dels seus jugadors, dels nouvinguts, és Darío Frey.
12: Bien, muy contento. Tanto con cuerpo técnico como los compañeros me han acogido de una forma increíble y nada, espero seguir así, pero muy contento con todos. Bueno, sabemos que es un rival duro, que en casa van a poner las cosas difíciles. Tienen un campo complicado y nada, intentaremos ir allí, sacar los 3 puntos y traerlos para casa.
1: I a 6:45 el Barça Atlètic visita al Barbastre. Julià Noveletti, tècnic del filial blaugrana.
13: A pesar de habermos empatado el último partido, el equipo jugó bien. Mostró todo lo que hemos hecho hasta ahora, como modelo de juego, como intensidad con y sin balón. Ha sido una lástima no haber ganado. El tema que es una de las cosas más difíciles en este deporte es mantener el alto nivel, mantener la regularidad de todo esto, que es donde hemos trabajado esta semana para llegar con aún más confianza para otro partido fuera de casa. Es decir, hay que seguir con esta confianza en lo que hacemos. Han sido 2 jornadas donde hemos jugado muy bien esas 2 jornadas y hay que intentar mantener esto.
1: Vinga, ja tercera divisió, grup 5è, tercera jornada amb uns quants partits avui dissabte.
5: Sí, tenim uns quants partits d'aquesta jornada en marxa. De fet, en tenim un en joc, que és el Cornellà Hospitalet amb empat a 0, i un altre, que és el Martinenc Europa B, amb empat a 3 al marcador. Ara mateix, 2 ja definitius. El Vilanova Peralada, que ha acabat amb empat a 1, i el Tona Pobla de Mafumet, que ha acabat amb victòria de la Pobla de Mafumet per 1 a 3. Aquests són els 4 partits que s'han disputat aquesta tarda.
1: Els hem viscut els 2, el del Tona i el del Vilanova, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals. Tona, Pobla, Ràdio Vic, Pep Portet.
14: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut aquesta tarda a casa davant la Pobla Mafumet per 1 a 3. Resultat que no fa justícia a la superioritat que ha mostrat el conjunt local, que ha topat amb l'encert dels tarragonins. Els tonencs han sortit molt endollats i han tancat el filial del Nàstic a la seva àrea des del principi, amb arribades constants però rematades sense punteria. Els Taxi del Bizuete han trobat el premi a la insistència als 24 minuts, amb un gol de Toni Cao a centrada de Palomeque. El gol feia justícia a un conjunt groc i vermell que no ha afluixat. però qui perdona ho paga i la Pobla en la primera arribada ha empatat. Al minut 35, Nico Guzzi ha rebut a la frontal, s'ha regirat i ha enviat un potent xut a l'escaire de la porteria d'Aroca. Només 5 minuts més tard hi ha hagut la jugada que ha marcat el partit. L'àrbitre ha expulsat en vermella directa el tonenc Palomeque per una entrada al mig del camp, targeta molt protestada pels locals. Tot i la inferioritat, el Tona ha continuat portant el pes del partit, però Guzzi ha tornat a castigar amb l'1-2 després d'aprofitar un refús del pal a rematada de Sugor. El Tona ho ha intentat i ha disposat de boníssimes ocasions a peus de Chema i sobretot Roger Bernils, que espectacularment ha tret el porter Juan Carlos. Els locals també han demanat penal en una caiguda de Dan Coll a l'interior de l'àrea en una jugada on li han obert el cap, però l'àrbitre no ha xiulat res. Ja en l'afegit i amb el Tona abocat a l'atac, una errada en una sessió el porter ha deixat dos jugadors visitant sols contra el porter i l'extonent Joan Martínez ha anotat l'1-3 definitiu. Dan Coll, capità del Tona, lamentava la duresa de la derrota i no volia posar en l'arbitratge el motiu d'aquesta ensopegada.
15: Bueno, m'agradaria veure les estadístiques. Crec que hem jugat tot una part, més d'una part en 10. Podem tingut, no sé si hem xutat 30 vegades, ells han xutat 3 cops i hem perdut 2-3. Al final és futbol, aquestes coses passen, i amb l'1-0 semblava que havies un partit que la primera part era per anar 3-0. Primer xut, cop que arriben a l'àrea ens fan gol, és futbol. Si no mates el partit, amb una jugada es pot capgirar tot. Tot i així em quedo amb que la segona part, crec que per estar tota la segona part en 10 ens han arribat una vegada i ens han marcat un gol i les hem tingut, bueno, hem estat crec tota la segona part que semblava que fossin ells els que estiguessin en 10. Bueno, no, jo crec que l'àrbit estava molt a prop, pensava que és claríssim, que en vídeo es veu clar. Jo, sincerament, estic corrent enrere, m'enganxa quasi d'esquena, no ho veig bé, em dóna la sensació que el rasca, però sí que és veritat que va a dalt, llavors, si ell ho ha vist clar i, és, i està a prop, jo confio en la seva paraula i crec que és, crec que òbviament, vull dir, ho ha fet el millor que ha sabut i segurament era vermell.
14: Amb aquest resultat, el Tona es queda amb 3 punts i continua sense guanyar a casa. I la Pobla suma 6 punts i el primer triomf com a visitant.
1: I després de veure el Tona Pobla amb Mafumet, també hem gaudit d'aquest 1-1 entre Vilanova i Peralada. Canal Blau, Xavi Fernández.
16: Empat segurament just i que manté les ratxes de Peralada i Club de Futbol Vilanova. El Vilanova, després de 3 jornades, segueix invicta, una victòria, 2 empats. El Peralada, per la seva banda, 2 punts de 9 possibles. Un partit on els altempordanesos han sortit a voler ser protagonistes, a robar-li la pilota i a sentir-se més còmodes que el Vilanova sobre el terreny de joc. Tot això, això sí, sense que hi hagués ocasions clares de gol, ni pels uns ni pels altres. Ben entrada la primera meitat, ja, però, el Club de Futbol Vilanova ha recuperat la batuta i ha començat a sotmetre el Peralada. Ocasions encara faltaven per veure. La mitja part ha fet que els vilanovins encara premessin més l'accelerador i a partir d'aquí sí han acabat arribant les primeres aproximacions a porta, fins que en una gran recuperació al mig del camp de Josep Senyer, la pilota li ha arribat a Marroquet, que davant del porter ha cedit a la dreta perquè Àlex Frutos avancés al Club de Futbol Vilanova, minut 56, 1-0. Semblava que el Vilanova tenia el partit on el volia, el Peralada ha volgut tornar-li a robar la pilota, però el partit ha començat a descontrolar-se per part dels vilanovins quan Raül Ronda ha estat expulsat al veure una clara segona targeta groga. Això ha fet que el Peralada monopolitzés la pilota, que comencés a bombardejar l'àrea del Vilanova. Allà s'han fet gegants, Pol Castell, Eloi Martínez i el porter Àlex Sanz, però també és veritat que Àlex Marçal ha començat a treure bateria ofensiva i centímetres amb Kivili, mantenint Nuja o fent saltar Genís Pinar. Ha tingut el 2-0 el Vilanova, que podria haver sentenciat el partit amb un gran xut d'Hugo García, que ha tocat amb el braç Joel i que ha acabat picant el travesser. El rebot fins i tot li ha caigut a Pol Sánchez i una altra vegada Joel Ruiz ha acabat evitant el 2-0 i quan ja semblava que el més difícil havia passat, una acció al minut 93, la caça de Kivili al primer pal amb un xut rapidíssim que ha sorprès Àlex Sanz i que ha acabat convertint-se en l'1-1 final. Ens estan acostumant per a l'Ada i Vilanova a finals d'autèntic infart. Recordem que l'última visita dels altempordanesos a l'Alumnes Obrers va acabar amb remuntada èpica, però del Vilanova, que al minut 91 perdia 0-1 i va acabar remuntant i guanyant 2-1 aquell partit. Avui, però, el futbol li ha acabat caient cara al Peralada amb aquest gol a última hora de Kivili, que li dona un bon punt.
1: Doncs bon punt per Vilanova i per l'Ada. Demà diumenge, resta de la jornada tercera.
5: A les 12, Sant Cristòbal, Sant Joan, Atlètic Montcada, Muntanyesa, Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, a l'Escala, 2:15, Vilassar de Mar, Badalona, i a les 7, Atlètic Lleida, Mollerussa.
1: Doncs així estan les coses. No marxeu, perquè encara hem de parlar de Lliga Elit, hem de repassar també cròniques d'alguns partits que han acabat ara al vespre, i hem de parlar encara de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins, de moltes coses aquí a l'Enjoc. Ara ens aturem, 3 minuts de notícies, i a les 9 i 3 tornem amb més esport aquí a l'Enjoc.
17: La xarxa de comunicació local. Grans batutes. Ràdio Arenys.
18: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
19: Farts de iodes venedors de fum...
18: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
19: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
18: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
19: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
18: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
17: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
20: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
21: Sabies que...
22: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
20: Ràdio Arenys.
23: Notícies en xarxa.
24: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de l'infraestructura ferroviària. i la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzat i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com està anant aquesta Supercopa ACB de bàsquet que s'està fent a Badalona. Repassarem també la Golden Cat d'hoquei patins, handbol, moltes coses, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Oh, avui és dissabte, són les 9, i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, Ignasi.
1: A aquesta hora el Barça busca el 7-7.
2: Sí, serà el Sánchez-Pizjuán aquest partit de Sevilla que ja ha començat fa 12 minuts que ha arrencat ja aquest duel. Els blaugrana han guanyat fins ara els 6 partits que han jugat i, per tant, doncs, busquen la continuïtat. Ho fan sense Joan García a la porteria. Ha estat el gran dubte al llarg d'aquesta setmana qui ocuparia la porteria del Barça. Doncs, finalment, Livakovic és el títol a l'aposta de Hansi Flick en aquest partit davant del Sevilla, al Sánchez-Pizjuán.
1: Un Barça que avui ha tingut assemblea general.
2: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions d'euros. Una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco, a més, ha anunciat que ja estan en marxa les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar es signaran en els propers dies.
1: A la Lliga F, els tres catalans han puntuat.
2: I important, la victòria de l'Espanyol. L'ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona Women ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat i ahir el Barça va guanyar per golejada 0-6 contra l'Alavés.
1: I en joc la Supercopa ACB.
2: I tenim en joc ja la segona semifinal. Les enfronten ara mateix en València i en Barça. Abans s'ha disputat el duel entre la Penya i el Baskonia, que va guanyar la Penya 96-84. Per tant, la penya que ja és a la final de demà.
1: No vull cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Comencem per aquesta Supercopa ACB que es fa a Badalona. La penya ja és a la final. El Barça busca acompanyar-lo.
2: Sí, el Barça ha començat ara mateix aquest partit davant del València. De moment, aquest empat a 0 al marcador. La penya s'ha classificat guanyant 96-84 davant del Baskonia.
1: A primera divisió masculina de futbol, com dèiem, comença el partit del Barça-Sevilla.
2: Sí, ja ha començat aquest partit i de moment 0-0 al marcador.
1: A la segona divisió masculina, sisena jornada. A aquesta hora comença també el partit del Girona.
2: Sí, ja fa 100 minuts que està en marxa aquest duel entre el Cádiz i el Girona. De moment no hi ha gols. 0-0 i, com dèiem, ja ha arrencat fa uns quants minuts aquest partit.
1: A la segona federació femenina ha acabat ja el duel català.
2: Sí, ha acabat el duel entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià. La victòria se l'ha acabat emportant l'Europa per 3-1.
1: I a segona federació masculina ja hem repassat que havia perdut l'Olot 1-2 davant de l'Utebo, on teníem finals pendents o partits que s'estan jugant, de fet, a tercera divisió masculina.
2: Sí, tenim ja un partit que acaba de finalitzar, és el Martinenc Europa B, ha acabat amb empat a 3 al marcador, i en joc, ara mateix el temps de descans, el duel entre el Cornellà i l'Hospitalet, 0-0, no hi ha gols encara.
1: Estàvem pendents també del final del waterpolo, divisió d'honor masculina, a partit de la primera jornada.
2: Sí, un partit que ja ha acabat, aquest de waterpolo, aquest duel que enfrontava a Sant Andreu i a Barceloneta, ha acabat amb victòria contundent del Barceloneta, 11-21.
1: Vinga, i volem saber com ha començat el partit del Girona, en aquest cas al camp del Cádiz, a la segona divisió. De seguida ho repassarem. Abans, en hoquei patins Golden Cat, ha acabat el partit de Catalunya.
2: Sí, ja ha acabat aquest partit. Aquesta semifinal enfrontava Angola i Catalunya. La victòria se l'han portat Catalunya per 2-4 i demà, a 4:45, jugarà la final davant Portugal. Per tant, aquest Catalunya-Portugal demà a la final.
1: Vinga, i com dèiem, primers minuts a Cádiz del partit del Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
3: Molt bona nit, doncs sí, el Girona, que ha sortit molt imprecís al nou Mirandilla, primers minuts una mica de despropòsits de tots dos equips, però amb el Cádiz, que fins i tot ha tingut una ocasió clara amb García Pascual, que ha intentat superar Gazzaniga, el porter argentí que ha aturat aquesta intervenció, i la parada que havia tingut David López, que ha suposat doncs, la primera oportunitat clara pel Cádiz davant d'un Girona, com dèiem, que ha sortit doncs, realment malament. Esperem que pugui reaccionar, perquè necessita aquesta victòria per refer-se de la derrota de l'altre dia contra el Castelló.
6: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 8, comencem la segona hora del programa i ens quedaven coses pendents de futbol. A segona federació masculina, us dèiem que l'Olot ha perdut 1-2 davant de l'Utebo, primera derrota de la temporada, i volem saber més detalls de com ha anat aquest partit. Olot Televisió, Jan Bretxa.
7: Finalitza el partit de la Unió Esportiva Olot contra l'Utebo, pertanyent a la tercera jornada de la Lliga de Segona Federació, amb un resultat 1-2 favorable al conjunt aragonès. Un partit on l'Utebo ha marcat just al minut 3, tot just començar el partit, i ha quedat molt clar que l'Olot també volia remuntar, on ha tingut moltes ocasions clares, però de fet cap d'elles ha entrat a porteria. Només el porter de l'Utebo ha tingut que parar una pilota de l'Olot. Aquí es veu la falta de punteria que té el conjunt de la Garrotxa. Després, a l'inici de la segona part, sí que l'Olot ha pogut encertar i ha marcat Walid al minut 52. I continuava la mateixa dinàmica, on l'Olot volia aconseguir aquesta remuntada. Tot i això, a l'últim tram del partit, l'Utebo, amb una jugada molt bona, aconsegueix arribar a la porteria de Pol Ballester i fer el seu 1-2. I amb aquest resultat deixem 4 punts de 9 possibles al conjunt garrotxí. I, de fet, l'Utebo aconsegueix la seva primera victòria i, a més, a fora.
1: Doncs derrota de l'Olot. I, com us dèiem, també ha començat la Lliga Elit. Primera jornada, aquí ja tenim un primer partit, un primer marcador definitiu.
2: Sí, ja tenim aquest duel de la Lliga Elit acabat. Entre l'Atlètic Sant Just i el Valls era aquest primer partit i ha acabat amb el repartiment de punts després de l'1-1 amb què ha finalitzat el duel.
1: Això ens deia al començar el partit, al començar el programa, el tècnic del Valls, Àlex González.
21: I tant, a començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil. A més, amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes. I crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Que crec que hem dominat el partit. O almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar puntuant sempre és interessant.
1: Doncs ha puntuat el Valls al camp de l'Atlètic Sant Just i demà diumenge es jugarà el gruix d'aquesta primera jornada a la Lliga Elit.
2: A les 12 del migdia, canvi de l'E Castelldefels, Horta, Turó Peire i Martorell Sabadell B. Ja a la tarda, a partir de les 4:05, un duel que es podrà veure a través de les televisions locals, a l'Enjoc, al Manlleu Vic. A les 5 de la tarda, Viladecans Rubí i Sant Mauro Argentona, i a 6:45, Prat Singuerlín.
1: Doncs partidàs, eh? El que tindrem demà en joc televisió a les 4 i 5 minuts. Aquest derbi usonenc entre Manlleu i Vic. El podreu seguir, com diem, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. A més, els presidents de Manlleu i de Vic, Xavier Carandell i Ignasi Puig, estan ben cofois d'aquest partit, tot i que haguessin desitjat que fos una mica més endavant.
4: Presenta una mica d'hora. Això crec que coincidim tots una mica amb això. Tenim clar que un derbi, sigui la primera jornada, sigui la desena jornada, sempre crea expectatives, sempre és maco de jugar-ho, que tant és de la categoria que estiguem, home, un derbi Manlleu-Vic, Vic-Manlleu, agrada, molta gent. Nosaltres tenim la gran sort que sempre tenim gent al camp, que tenim un camp, bueno, que la veritat és que es respira en futbol, això és una cosa que és una evidència, però un partit així es mou tota la comarca i es va trobar molt a faltar.
8: Arriba una mica aviat el derbi, eh? Si els dos equips arriben ja una mica rodats, amb una certa inèrcia, doncs probablement veus unes versions dels equips millorades respecte a la que puguis veure al primer partit de Lliga. Un partit que ens ve molt de gust fer, naturalment. Som molt conscients que en aquesta temporada el camp més difícil on anirem a jugar serà aquest, probablement, per totes les implicacions que significa, però aquest és un estadi on s'hi han vist grans tardes de futbol i, per tant, venir aquí a jugar és una cosa que ens ve molt de gust.
9: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 12 minuts. Vinga, anem a començar a repassar l'actualitat del bàsquet. Molt centrada aquest cap de setmana en aquesta Supercopa ACB que s'està disputant a Badalona. Avui estem vivint les semifinals.
5: Sí, ja s'ha disputat la primera entre la Penya i el Baskonia. La Penya ha guanyat 96-84. Serà demà la final a les 7 de la tarda i espera arribar. El rival sortirà del partit que hi ha en joc en aquests moments. El duel entre el València en bàsquet i el Barça. De moment està guanyant el Barça de 2 punts de diferència, 11-13, quan ja està el partit en marxa. Tot just estem al primer quart, però el Barça doncs domina d'aquest ajustat marcador d'aquests 2 punts de diferència.
1: Doncs veurem si el Barça pot acompanyar la Penya en aquesta gran final de demà diumenge a les 7 a l'Olímpic de Badalona. Un Olímpic avui ha vibrat amb la victòria del seu equip davant del Baskonia, a la Transmi, a Ràdio Ciutat de Badalona, amb els companys de Badalona Comunicació. Hem escoltat valoracions després del partit de Simon Birgander i d'Isaac Nogués.
10: Ilusió, no hay presión. Todo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, hacer lo que podemos.
23: Muy especial. Al final, siempre había volgut jugar aquí, ¿no? És molt difícil de descriure perquè, bueno, això, tants anys veiem partits aquí, desitjant que un dia arribi, i quan arriba, com, no sé, és difícil d'explicar, però molt content. Doncs sí, al final és un equip amb molt de talent, molta veterania, i hi ha cops que igual falta una mica d'això, d'agressivitat, i bueno, jo que ni sóc veterà ni tinc el talent que tenen els altres jugadors, doncs aporto el que crec que puc aportar, no? Llavors, per això estic... És la meva feina, no? També he de millorar molts altres aspectes i també és un procés, no? No podem demanar que avui ja de sobte surti tot, però bueno, estic content i content també per l'equip i per l'afició, que es mereixia una final.
1: I en sala de premsa, després del partit, també hem escoltat valoracions de Nicola Provítola, un dels grans fitxatges d'aquesta temporada al conjunt de la Penya, i també del tècnic Dani Miret.
25: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
26: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
1: Doncs bona victòria de la penya, tot i que Dani Miret, de moment, doncs és autocrític. El Barça que agafa ja 6 punts de marge, encara queden 3:54 per acabar el primer quart, però de moment ha començat bé el conjunt blaugrana, com també ha començat bé el Barça de futbol, amb una rematada a la Min Yamal al pal i una bona opció també de Cubarsí, però de moment encara 0-0 a Sevilla. Vinga, més bàsquet. I és que ahir vam viure un amistós a Sant Hilari de Sacalm entre dos dels equips catalans que juguen a la ACB.
2: Sí, entre Lleida i Girona. Un Lleida que ja ha apuntat maneres al llarg d'aquests dies en pretemporada en els diferents partits que hem vist. Es va acabar imposant el Girona per 103-95.
1: Això deia després del partit el tècnic gironí Moncho Fernández.
11: Un equip que portava una setmana més d'entrenament. Ha estat la clau de tota la temporada per la això és la finestra, una cosa i altra. No hem pogut treballar junts i és molt complicat quan portes 6 nois nous que arriben a l'equip. I bueno, doncs penso que, com has dit, hem donat un pas endavant, però bueno, crec que estic en el bon camí per al temps que portem treballant junts.
1: I a tot això, avui dissabte, precisament, el Girona ha anunciat la renovació de Moncho Fernández fins al 2028. El tècnic del Girona i també el director esportiu Fernando Sanemeterio valoren així aquesta ampliació de contracte.
11: És un dia especial per molts motius, perquè celebraré el meu aniversari, sabent que continuaré a Bàsquet Girona un any més, aquí a casa meva y a la otra meva familia.
12: Bueno, muy contentos de que este proyecto siga capitaneado por Moncho. Nos da mucha tranquilidad saber que al menos va a estar 2 años más con nosotros para seguir construyendo de la mano juntos. Sabemos perfectamente que aparte de los resultados que han sido positivos, el trabajo en el día a día es muy bueno, los valores que sabe transmitir a los jugadores de Bàsquet Girona son los que exactamente queremos y nada, encantados de tener a Moncho con nosotros y estoy seguro que en la afición de Girona, por supuesto, también con todo lo que le quiere, así que seguimos con Moncho al menos 2 años más.
13: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, i continuem parlant de bàsquet. Lliga Catalana Femenina, grup primer, tercera jornada. Avui teníem un parell de partits.
2: Sí, teníem un parell de partits en aquesta Lliga Catalana. Aquests dos duels que teníem són la femenina 2, el Manresa segle XXI, amb victòria de la Manresa per 66-64. Dos, això era divendres, avui dos partits més, el TGN Bàsquet Mataró. Ha acabat amb victòria del TGN Bàsquet per 55-50 i el duel entre el Viladecans i el GEC 53-51.
1: Doncs com va anar aquesta victòria del Manresa davant del segle XXI? Ràdio Sallent, Pol Farell.
14: El partit començava amb una gran igualtat. Les visitants atacaven el rebot ofensiu per treure punts a prop d'Aro. L'equip magenta troba l'encena de les exteriors i 4 punts de Gira Gaspar posaven el 16-14. Al segon quart sortia molt millor Manresa, que ampliava el parcial al 9-0. Al segle XXI s'acostava sumant de 2-2, però l'encena de les locals es disparava, amb 4 triples de Claudia Morros, el tot de 22 punts. Al descans, 43-24. A la represa, arribava la reacció visitant, que aprofitava la diferència física per completar un parcial de 11-2. El Manresa CBF no trobava solucions, i 2 triples seguits al segle XXI les posava 4. Manero i Gaspar tornaven a posar el més 10, però l'equip visitant responia novament i posava el 54-50. A l'últim quart, baixava l'encera a pista, i seria un exercici de supervivència del Manresa. Al segle XXI es posaria per davant en l'últim minut, però un nou triple de Morros donava el triomf a les locals. L'entrenador del Manresa CBF, Adrià Martínez, feia una oració del partit.
15: Doncs hem començat intenses, al final hem tingut un encert també segurament per sobre del normal, cosa que ens ha fet tancar-nos darrere i realment a nivell defensiu està molt bé contra un equip que té unes estructures molt grosses. Sí que és cert que aquí a segona meitat ens ha costat més, també estem a pretemporada, al final estem entrant en aquest rodatge, no hem aconseguit tancar pintura com volíem, hem tingut un parell d'errors també a nivell de rotacions que havíem parlat, a nivell de defensar el directe.
14: L'equip magenta es prepara per afrontar la final de la Lliga Catalana, que serà diumenge que ve, a les 5 de la tarda, a Mollerussa.
1: Vinga, i més bàsquet, en aquest cas, Lliga Catalana, tercera FEB, tercera jornada.
5: Doncs sí, amb aquests resultats encara tenim un partit en joc, que és en grup 5, el Samà Artés, de moment 61-60, la resta de resultats ja definitius. Del grup 6, Montgat Quart, ha acabat amb un 71-60 favorable a la Montgat. El duel entre l'Hospitalet i el Tecla Sala, victòria de l'Hospitalet 96-62, aquest és el grup 7, i el grup 4, l'enfrontament entre el CC i el Roser, se l'ha acabat emportant el CC per 83-68.
1: Demà el Mollet Granollers, Salou Mollerussa i Esparreguera Valls, i avui a la Copa d'Espanya dos partits.
5: Sí, tenim un que els dos que ja han finalitzat a la final. El Bisbal ha acabat guanyant de 2 punts, 68-66 amb l'Amics Castelló, i el duel entre el Benicarló i el Prat se l'han portat al Prat 66-69.
16: El reportatge en joc.
1: Jackie Camus és la gironina que ha fet història en el món de l'ultratriatló. L'atleta s'ha convertit a principis de juliol a Colmar, a França, la primera dona en completar un 6 split que combina 6 Ironmans durant 6 dies i els 3 últims sense descans. Aquest és un reportatge de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
17: Va ser alleujament de por fin s'ha acabat. I de pensar, jo ho veia impossible i realment ho he aconseguit.
18: Així, amb aquesta sensació, Jackie Camus va completar a Colomar, a França, un repte que senzillament semblava impossible. La gironina va aconseguir acabar un 6 split completant 6 Ironmans, els 3 primers en dies consecutius i tot seguit 3 més de manera seguida i sense descans, sent la primera dona de la història en acabar aquest desafiament. En total, 22,8 quilòmetres nedant, 1.080 en bicicleta i 253,2 corrent. Una prova que només s'havia disputat una vegada abans i que la gironina va convertir en història.
17: La veritat és que tampoc m'ho vaig plantejar. Jo volia fer aquest repte i no es va apuntar a ningú més, doncs... Yeah. Però, bueno, també sempre és bonic ser el primer en fer alguna cosa. Els individuals els volia fer en 15-16 hores per anar molt relaxada, que, bueno, que tampoc és anar relaxat, però, bueno, per anar relaxada per poder descansar i no cansar-me en excés pels propers dies. Però a part d'això, simplement entrar als temps de tall. La veritat és que no m'ho planifico mai i potser hauria de començar.
18: Un campionat d'una exigència altíssima i una gran duresa que no només es mesura en quilòmetres, sinó també en les hores.
17: Jo penso que és el cansament, la manca de son, i la dificultat més gran per mi és quan comences la segona part, diríem, de la cursa, que és quan ja saps que no podràs descansar gaire, en el meu cas, perquè sóc una persona que no sóc ràpida competint. Va fer molta calor i és això, veus que el temps de tall al final se te tira a sobre. I cal vos entrar, sigui com sigui. El més dur que he fet i el més dur que faré a la vida. Estic convençuda.
18: Mestre d'anglès de primària a l'escola Pompeu Fabra de Salt i mare de 3 fills, Camus va completar la prova sense cap pla ni equip tècnic en una circumstància que encara li dona més valor i mèrit al repte.
17: És que un entrenador, per això, realment, quan he tingut algun entrenador, me diuen, és que jo no sé com entrenar-ho, això. Llavors, tampoc... el que sí que m'aniria molt bé és tenir un equip de suport bo. Hi ha gent molt i molt bona que fa suport, que ja estan acostumats a fer-ho, i encara que no, o sigui, mirant, estaria molt bé. Normalment la gent porta un equip de suport, sí, o una persona, o un, dos o tres.
19: Totalment.
17: I llavors ells ho tenen pactat, i llavors els hi van donant el menjar, els hi van dient ara te pares de dormir, ara això, ara allò, i llavors vulguis que no, és molt fàcil, perquè com a atleta t'has de limitar, entre cometes, a fer la cursa. Tot el més ja està pensat abans i els altres se n'ocupen. I planificar, amb la qual saber, potser si me planifico la propera, encara que estigui sola, puc seguir un ordre i les coses van, no sé, d'una altra manera.
18: Tot i això, en una prova on cadascú competeix contra el cronòmetre i contra el propi cos, també hi ha espai per a la solidaritat. Coen Van Meeuwen n'és el millor exemple. Després de ser clau en l'èxit de la Jackie, tot i ell abandonar el repte, degut a un cop de calor que el va obligar a plegar.
17: Amb en Kun ens vam conèixer en aquesta mateixa prova el 2023, crec que va ser. I ell va venir a fer la seva prova, que era una prova diferent a la meva. I llavors va començar i es va haver de retirar per un cop de calor, no aconseguia baixar la temperatura corporal, i en lloc, ell, paraules seves, en lloc d'anar-me'n a casa i plorar de que oi, no he acabat, no he acabat, va decidir quedar-se i entrar a ajudar-me sense que demanéssim res ningú. Va venir i va ser el que em deia no estàs menjant, has de menjar, m'aportava coses i m'amollava la tovallola cada cop perquè no agafés calor. Quan feia les microsiestes aquestes era el que em despertava i va ser important, i va ser clau. Jo penso que sense ell no hagués acabat.
18: Ara, ja de tornada a Girona i al 100% després de recuperar les hores de son que van acumulant durant una setmana extrema, l'ultratriatleta que mai es rendeix es prepara per als nous reptes que li venen. Els següents seran el triple continu a l'Ensant, Alemanya, i a llarg termini, un deca continu. Així doncs, per a Jackie Camós, superar els límits no és tant una meta com una manera d'entendre l'esport i la vida en general, i tot a través d'unes claus al darrere.
17: Dormir molt, descansar i molt. Menjar de qualitat, bé, molt bé, menjar el que toca. És que és importantíssim. De fet, jo per mi el prioritari és el descans.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
3: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc.
19: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical. Cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Sabies que...
1: El plasma és el quart estat de la matèria, juntament amb el sòlid, el líquid i el gas. El plasma es forma quan un gas és exposat a una energia tan alta que els seus àtoms es trenquen, alliberen electrons i generen partícules carregades positivament i negativament. Aquesta barreja de partícules lliures té característiques úniques, com la capacitat de conduir electricitat i generar camps magnètics. A la Terra, el plasma apareix en fenòmens com els rajos i les aurores boreals. També ho fem servir en la tecnologia quotidiana, com en les pantalles de plasma i en la soldadura d'alta precisió. Aquest estat fascinant de la matèria desafia les propietats convencionals del sòlid, líquid i gas i continua sent objecte d'investigacions científiques a causa de la seva importància a l'univers i les seves aplicacions pràctiques a la tecnologia.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
4: 2:15, marxem de ronda. A repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Bàsquet, semifinal de la Supercopa ACB. Què fa el Barça?
5: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Ja és el segon quart, aquesta de semifinal, i el Barça guanya d'un únic punt de diferència, 26-27 davant del València Bàsquet.
4: I molt igualat i amb novetats respecte a l'última connexió al partit del Barça de futbol.
5: Sí, està amb empat a un aquest partit. Primer ha marcat Fofana al minut 19 pel Sevilla. S'avançava el Sevilla, però 3 minuts després Rafinha aconseguia igualar el partit i el marcador ara mateix és d'empat a un, minut 29 ja d'aquest duel entre el Sevilla i el Barça.
4: De 0 gols ja de Rafinha en aquesta lliga, Pichichi, i quin tros d'acció, quina bona passada de Christensen, quin retall de Rafinha que seu a la gespa, com ja ha fet en altres ocasions aquesta temporada, a la defensa, i acaba definint amb cama dreta. Molt bon gol de Rafinha. I a la segona divisió masculina, sisena jornada, com ha començat el partit del Girona a Cádiz, Girona FM, a Pau Villafanyem.
6: Doncs de moment amb el 0-0 en el marcador inicial encara hi regna, i amb un Girona força despistat, amb moltes imprecisions. Bueno, els dos equips en un partit força gris i amb falta d'idees i de clarividència de cara a porteria. De moment 0-0 en el marcador, també un partit marcat una mica pel vent que fa a Cádiz, i el Girona que busca el gol a través de les recuperacions, però de moment no el troba.
4: Doncs de moment 0-0 del Girona.

0: a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs abans del partit hem escoltat un dels jugadors blaugranes, Adrián Solà.
2: Después de una alta carga el otro día en el partido de Montpellier, se nos presenta un partido ante el papel difícil, en su pista, que ellos suelen apretar mucho, ante un equipo que sí, mantiene el entrenador, tiene buenos centrales. Y pues bueno, con nuestra carga, que es alta, pues bueno, un partido que va a ser duro. Bueno, veo al equipo bien, tiene que estar concentrado y jugar a lo nuestro, que al final es lo que nos lleva a seguir ganando. Así que nada, a seguir jugando a tope y bueno, a darlo todo en el partido. Sí, no, lo importante es mirar en el partido de este fin de semana y la semana que viene ya vendrán cosas nuevas.
1: I a tot això, una categoria per sota, a la plata masculina, segona jornada per al Barça Atlètic.
0: Sí, ha aconseguit la victòria, s'ha imposat 38-31 davant del Saragossa en aquesta segona jornada.
1: Primera victòria, havia perdut la setmana passada, per tant, primers dos punts per al filial blaugrana. I encara una categoria per sota, primera estatal masculina. Grup D ha començat aquesta setmana, primera jornada amb aquests partits.
0: Primera jornada i ja tots els partits han finalitzat aquesta hora. Aquests són els resultats. L'Oar Gràcia Sabadell s'ha imposat 40-36 a les Plugues. El duel entre el Sant Martí, Adrianenc i la Salle Montcada se l'han portat la Salle Montcada per 30-37. Victòria del Sant Vicenç a la pista del Garbí Palafrugell per 29-37. Ajustat el duel entre el Calella i el Sant Quirze, 26-23 pel Calella. Victòria del Bordils, 27-31 a la pista del Sant Esteve Sant Rovira. El Sant Cugat, la Roca, ha acabat amb victòria del Sant Cugat, 30-28, i el duel entre el Sarrià i el Sant Esteve Palautordera ha acabat 40-34 favorable al Sarrià. Pel dia 23, dimecres a les 9 del vespre, queda pendent el Sant Joan d'Espí, que accepta amb Balonmano Granollers B.
1: Doncs l'Oar Gràcia ha debutat a la Lliga amb una victòria treballada, amb un partit amb molts gols davant les Plugues. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Debut amb victòria de l'Oar Gràcia Sabadell a casa, al carrer Bocaccio, davant les Plugues, en la jornada d'obertura del grup D de la Primera Nacional Masculina. 0-5 ha estat el parcial de sortida a favor dels del Baix Llobregat davant d'un Oar que ha sortit amb un set inicial molt jove i ho ha pagat car, ja sigui per falta d'encert, per nervis o pel que sigui. Els graciencs han encaixat aquest 0-5 de sortida que ha preocupat el personal. Tot i això, Lluís Marrugat, el nou tècnic, ha mogut fitxa i els graciencs han reaccionat ràpidament. 7-7 ha sigut el marcador posteriorment i al descans l'Oar ja manava de 3. A l'inici de la segona meitat, els de Sabadell de nou han premut l'accelerador per escapar-se del marcador i les Plugues només ha pogut maquillar el resultat en el tram final per signar aquest 40-36 final. 76 gols en total i ja és una mostra del que pot ser aquest Oar. Molt ofensiu i en defensa molt dur, encara que segurament li tocarà encaixar més que altres temporades. La pròxima sortida de l'Oar Gràcia, la primera de fet del curs, serà a la pista del Granollers B el cap de setmana que ve.
1: En joc. 9:41 minuts. Parlem d'hoquei patins. S'està disputant la Golden Cat a Can Xarau, Cerdanyola del Vallès, i avui hem viscut la jornada de semifinals, tant masculina com femenina.
0: I podríem dir que s'han complert els pronòstics, perquè tant a Catalunya-Portugal serà la final de l'edició, tant la femenina com de la competició masculina. Aquests han estat els resultats de la jornada de les semifinals. En les femenines, Portugal ha guanyat Alemanya 7-5 i Catalunya s'ha imposat a França 4-3, no sense problemes, perquè França estava dominant 2-3 fins a 55 segons per al final del partit, quan Marina Codina ha aconseguit el gol que forçava el temps de la pròrroga. La pròrroga, un penal també de Marina Codina, ha suposat el 4-3. Pel que fa a la competició masculina, França doncs ha acabat guanyant 3-2 a Portugal i Catalunya s'ha imposat 2-9 a Angola.
1: Doncs demà tindrem les finals. Avui Marina Codina, protagonista en aquesta remuntada de Catalunya davant de França, i això deia Esport 3.
4: Bueno, la veritat que cada vegada quedava menys i havíem d'arriscar, havíem de xutar i mira, això ha vingut el gol, però molt contentes. Hem patit, però és que teníem un equip a davant molt difícil. Bueno, també felicitar la portera, primer de tot, perquè ha fet un partidàs. Però bueno, jo també crec que contra seleccions, aquí la Golden, que és un torneig curt, a vegades no entren els gols, tens la, vols marcar, però quan vas així de només marcar no entren a vegades. Però bueno, s'ha treballat bé. Bueno, molt difícil, Portugal és una selecció difícil, però bueno, jo crec que si sortim enxufades del minut 1 ho podrem tirar endavant.
1: 9:43, vinga, anem a passar per Cádiz perquè hi ha novetats, bones notícies per a la Girona. Girona FM, Pau Villafañé.
5: Doncs sí, s'ha avançat el Girona amb gol de Vladislav Benat amb una acció de joc directe, amb un desplaçament de Júnior, trobant a l'esquena de la defensa del Cádiz Àlex Moreno, que ha entrat com un punyal per la banda esquerra, i aquest ha fet la centrada perquè Vladislav Benat a plaer doncs, aconseguís aquest primer gol del partit. El Girona s'avança, tot i fer un partit gris i amb aquesta acció de joc directe, però de moment aconseguia la victòria contra el Cádiz. Per tant, bons moments ara del Girona, que fins i tot ha tingut alguna aproximació per intentar buscar el 0-2.
1: Doncs bones notícies de la Girona, en aquest cas a Cádiz. I a tot això, us estàvem parlant de la Golden Cat d'hoquei patins, havíem escoltat a Marina Codina, avui protagonista de la victòria de la selecció catalana, que demà jugarà la final contra Portugal. També ho farà la selecció masculina, que avui ha golejat Angola per 2-9, amb 3 gols de Roc Pujades, ja en porta 5 en 4 partits. Això deia precisament el jugador català, també als companys d'Esport 3.
6: Sí, no, ha sigut un partit, jo crec, que molt seriós per part nostra. Sabíem que el rival seria dur, ho ha sigut, però jo crec que hem començat molt bé i a partir d'aquí doncs, hem pogut continuar amb una bona dinàmica i molt contents i amb ganes de demà.
1: No, i 44 minuts, vinga, que encara hem de parlar també. L'hoquei herba, divisió d'honor femenina, ha començat avui mateix, primera jornada, i ho ha fet amb un duel terrassenc.
0: Sí, l'Atlètic Terrassa i el Terrassa s'han enfrontat aquest migdia. La victòria se l'ha acabat emportant l'Atlètic Terrassa per 3-2.
1: Doncs volem saber més detalls d'aquest partit. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
7: L'Atlètic Terrassa debuta amb victòria al derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa per 3-2. En un match amb molta emoció i on els penal corners han estat protagonistes. L'encert dels equips ha determinat finalment la victòria per al conjunt de Can Sales en una temporada històrica on, recordem, debutarà a la competició de la EAQELA. Tot i la derrota, el Club Deportiu Terrassa ha deixat molt bones sensacions en aquest tercer projecte d'Estefi Piris. Marta Ferrer marcava al minut 5 l'1-0. El segon gol arribava des del punt de penal corner, ha transformat per Núria Carles, retallava distàncies Ana Paula Riera. Ja a la segona meitat, el 3-1, el tornava a transformar Núria Carles des del penal corner i, novament, Ana Paula Riera marcava el 3-2, que seria definitiu. Tres primers punts per un Atlètic Terrassa en la temporada del seu debut, com dèiem, a la competició europea, i un Club Deportiu Terrassa que ha demostrat que ha donat un pas endavant en aquesta temporada i no haurà de patir tant per salvar la categoria.
1: Doncs aquesta divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha començat amb aquest duel agarenc. Demà, dos partits més.
0: Doncs hi tindrem dos partits en presència catalana. S'enfrontaran el Júnior i la Gara, aquest duel a català, a les 11 del matí, i a les 12 el Polo visita a la pista, al camp del València.
1: I demà diumenge també comença la divisió d'honor masculina amb 4 partits en presència d'equips de casa nostra.
0: Sí, aquí tots els partits són diumenge, no n'hi havia cap d'avançat en aquesta primera jornada. A les 11, Terrassa, Taburiente i Gara, Sardinero. A 2:15, Polo, Barça. I a la 1, Júnior, Atlètic, Terrassa.
8: El reportatge en joc. El reportatge en joc.
1: El sabadellenc David de la Cruz s'ha retirat del ciclisme professional als 37 anys després de disputar la seva última Vuelta a Espanya. Adri Arroyo, Ràdio Sabadell.
9: David de la Cruz ha completat la 20a i última gran volta de la seva carrera. El bagatge final és de 6 victòries, com ara el Campionat d'Espanya de contrarrellotge de fa un parell d'anys, o l'etapa final de la París-Niça 2 anys consecutius. Però, per sobre de tot, destaca l'etapa al Naranco del 2016, que va comportar, a més, el mallot vermell de líder de la Vuelta. Marxem a Oviedo ara fa una dècada.
10: David de la Cruz adelanta al belga Debenens. El italiano Moreno Moser completa el podio.
11: Estava l'objectiu, no?, de ponerse de líder. líder, también de luchar por la etapa. Pero bueno, ya que a la final no pensaban en el liderato porque veía que estaban muy cerca, así que he pensado, bueno, David, prueba de ganar la etapa.
10: David de la Cruz logra la actuación perfecta y se coloca en cabeza de la general con 22 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana.
12: A la línia recta, bicicleta sense llum.
9: Ara li toca afrontar el repte de què passa amb la seva carrera un cop ha deixat enrere el ciclisme professional.
11: Está un poco de vértigo porque cuando eres un ciclista profesional por tantos años, uno confunde un poco lo que hace con quién es, y creo que todos los deportistas profesionales cuando dejan el deporte profesional pues pueden tener un poco una crisis de identidad. Supongo que tendré que pasar por esa especie de duelo, pero también con ganas de ver lo que me depara la vida después del ciclismo profesional.
9: Eren declaracions de la Cruz a Televisió Espanyola. El sabadellenc ha confessat que no es veia un any més competint a alt nivell.
11: Ver, ¿no?, que tus mejores momentos, que tus mejores piernas están detrás, que haces todo lo que puedes, el mejor que nunca, y el rendimiento no es el mismo, es lo que te hace también un poquito reflexionar, ¿no? Decir, ostras, pues ya empiezo a sobrar. Y luego, casualmente, este año, por error, el equipo... ellos mandan siempre un email pues para reservar un poquito las fechas de a final de año de cuándo son las concentraciones. Y por error me incluyeron y cuando vi aquello... Vi
13: ¡no,
11: la
13: no, por decía, favor!
11: No. Y ese fue el momento que lo ves, es que es el momento idóneo para...
13: ¿Dolor de patas? Como
11: no,
13: si dolor de patas
11: no, pero en el corazón sí que sentí algo, ¿no? No me vi ya capaz de hacerlo y nada.
9: De fet, podríem dir que era un secret a veus. Ja ho havia insinuat mesos enrere, que aquesta seria la seva última campanya al pilot internacional. A Ràdio Sabadell, el ciclista vallesà explica la naturalitat amb la qual està vivint aquesta retirada.
14: És una cosa que tampoc entrem molt a son. Òbviament, sí que és cert que quan veus el final de la teva carrera esportiva a prop i has fet tants anys de la mateixa feina, doncs sí que et dona una mica de vertigens pensar que vindrà després, no? A nivell laboral, què faràs? Perquè al final són molts anys tenint un objectiu clau i tenir aquesta mancança d'un objectiu, doncs és el que potser més intranquil·litat em dona.
9: Una història curiosa, la seva, ja que no es va formar en el món de la bicicleta, sinó que era atleta a la Joventut Atlètica Sabadell fins la majoria d'edat. Després, arran de començar a treballar en una botiga de bicis, van agafant-li el gust fins a acabar dedicant-se professionalment tota una vida. Va arribar de rebot i per això ha volgut també penjar la bici sense fer massa soroll.
14: Vaig arribar al món del ciclisme de casualitat, que no és molt tard, i penso que una sortida també així que pugui ser doncs, no planejada també pot ser planejada. O sigui, ja fa anys, no?, que dic, bueno, cada vegada veig la fi més a prop, però com que vaig arribar així de xiripa, però d'alguna forma tampoc li dono tanta importància. És més per la meva vida personal de trobar una nova motivació que pel fet de deixar l'esport, perquè al final és un esport que m'ha donat molt, però també que té moltes exigències i també arriba un moment a la vida d'un que també li ve de gust provar a fer altres coses. O sigui, són 17 anys de ciclista professional, que és mitja vida meva.
9: Encara volia un últim ball de la Cruz. Tenia previst fer el Tour de Guangxi a la Xina com a comiat, però a Eurosport ha confessat que finalment hi haurà canvis.
11: En un principio teníamos planeado con el equipo acabar la temporada en Tour de Guangxi, en China. Me hacía especial ilusión porque al final considero que tenía una trayectoria exótica y acabar una carrera exótica era algo que me hacía ilusión, pero a priori no lo haré. Así que podría ser perfectamente que esta fuera mi última carrera profesional. Y si acaso, pues ostras, también súper contento de que si mi última carrera es la Vuelta, pues qué mejor sitio que este, ¿no?
9: Ara que la part exòtica sobre la bicicleta no la perdrà pas. Atenció amb els plans que té de cara als pròxims mesos. Els explicava així a Carlos de Andrés i Perico Delgado.
11: Lo que tengo previsto es hacer un bikepacking por Vietnam, solo, a ver si así encuentro...
15: ¿Solo?
11: Solo, a ver si encuentro la inspiración. Decían que Steve Jobs, antes de fundar Apple, se fue a la India a encontrar ahí una inspiración. Pues tengo previsto hacer lo mismo. Y ya te digo, un poquito ser capaz de... Mi objetivo es ser capaz de saber quién es David de la Cruz, más allá de ciclista profesional. Y entonces, a partir de ahí, pues empezar a pensar qué es lo que puedo hacer en un futuro.
9: Poc protagonisme ha tingut el del barri d'Espronceda de Sabadell en la seva última vuelta accidentada, amb l'etapa, per exemple, als Pirineus, suspesa, que va acabar amb ell i la major part del pilot deixant ressenyes a Google de l'hotel que els va donar xupluc a mig camí per la calamarsada. De la Cruz també ha estat protagonista pel vídeo d'ell enfadat amb un cotxe després de caure durant la vuelta agafant un bidó. I, a més de tot això, també ha passat una malaltia. Vaja, que no ha pogut deixar-se veure entre unes coses i unes altres al capdavant, com ell aspirava, o també poder lluitar per la general. Per l'estadística quedarà que ha acabat al lloc 105, molt lluny del mallorquí Enric Mas i també de les tres vegades que el sabadellenc va acabar setè la ronda espanyola, el 2016, el 20 i el 21. Ara comença la nova vida del David de la Cruz, exciclista professional.

0: són les 9:53, recta final. Anem a repassar com estan les coses ara mateix, a aquesta hora de la nit. València-Barça, Supercopa CB. Hem arribat al descans.
1: Descans amb 40-43, favorable al Barça. 3 punts respecte al València, guanya el Barça.
0: També descans a la primera divisió masculina, el Sánchez-Pizjuán.
1: També descans en aquesta ocasió, 1-1. Sevilla 1, Barça 1. Ha marcat Fofana. Al cap de 3 minuts, Rafinha ha fet l'empat. I ara mateix, doncs, aquest 1-1 al Sánchez-Pizjuán.
0: I també descans. I amb més bones notícies a Cádiz. Bones notícies pel Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
2: Doncs sí, ho dèiem, després del gol de Benat, que el Girona estava buscant fer el segon, que estava buscant tenir aproximacions, i en una acció per la banda esquerra de nou, mitjançant Carles Pérez, que ha fet una molt bona acció individual, doncs ha tret l'esquerra a passejar, gran xut, que ha passat entre el porter i el pal per fer el 0-2, just a banda del descans, i posar doncs una mica més d'avantatge per aquest Girona que busca la victòria a Cádiz.
0: Doncs a veure si la tanca. Demà ens ho expliques amb la crònica de com ha acabat el partit. Gràcies, Pau. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I a tercera divisió, acaba el partit a Cornellà?
1: No acaba. L'àrbitre ha afegit 4 minuts, ja estem al 93 i de moment sense gols. El Cornellà Hospitalet amb el 0-0.
0: Tot això en un dissabte on el Club Natació Sabadell ha guanyat el seu partit, segon partit, a la Champions, en la preliminar de la Champions. Demà haurà de guanyar per intentar o per acabar de tancar la classificació per a la següent ronda. En aquest partit, en aquest programa, hem escoltat el jugador Jan Pérez.
3: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que, bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem i ja està.
0: I a la Supercopa ACB la penya ja és a la final. Veurem si el Barça l'acompanya, una penya on juguen Nico Laprovítola i que entrena Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la, antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
5: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico y como es mi trabajo, mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
0: Doncs vinga, no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Fins aquí l'enjoc al programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Aliaga al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Doncs podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
1: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
2: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
1: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions de les extremitats i els òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zora Mandami, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques pel subministrament d'aliments. Tot això ho han fet en una trobada bilateral en el marc de la cimera de ciutats U20, que celebra la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mandami han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional. I també el programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu a 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça als joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn, la llengua i la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 de la matinada quan els agents han estat requerits a l'arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que hi ha observat una persona sortint de la zona de vies de Granollers carregant un sac i un carretó cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, que és un dispositiu dels Mossos orientat per prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de la infraestructura ferroviària. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en l'acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, que és un dels edificis organitzats que està amenaçat per la no renovació de contractes. El sindicat també ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat. L'edifici religiós ocuparà un solar de prop de 22.000 metres quadrats, incloent una construcció auxiliar i uns jardins, i pretén donar servei als fidels de Catalunya, les Illes Balears, País Valencià i Sud de França, que s'estimen en uns 22.000. I en cultura, la consellera Sònia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que s'hagin especificat l'ubicació o el calendari de construcció previst. La consellera també ha anunciat que el govern crearà un nou fons per preservar el patrimoni i ha destacat que la cultura és una eina fonamental per confrontar desinformació. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Coaching Tònic. Un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i el món de la cocteleria. Per això el programa es titula Coaching Tònic. Coaching Tònic. Un programa gestat, parit i presentat pel professor Obon, Xavi Obon. Coaching Tònic, posant les is sota els punts.
0: Ja que m'ho finen, ei.
6: Hola, què tal? Què, ja li aneu agafant el què al programa? Doncs, escolta'm, agafeu-vos fort, més fort que mai, perquè arrenca aquí la tercera entrega de Coaching Tònic, un programa basat en fets reals on tot el que expliquem està minuciosament contrastat. Tot. Bé, tot potser no. Avui pentinarem i posarem la clenxa al mig a una eina magnificada, deformada, manipulada i mal entesa, l'estimada, benvolguda i mai prou ben ponderada empatia. Ja us avanço que, per no dir que l'empatia no existeix, tampoc siguem tan let's radical, us diré que és una de les condicions més complicades de les relacions humanes. D'entrada, una de les dites més empàtiques...
7: Tracta els demés com t'agradaria que et tractessin a tu.
6: Fatal, fatal. És un monumental error. A veure, us ho explico. Si a mi m'agradés... A veure, és una suposició, eh? Si a mi m'agradés que em clavessin escuradents frontalment a un pam i mig per sota del melic i que em refreguessin ortigues a tots els orificis del meu cos, creieu que hauria d'anar fent amics, familiars i coneguts diversos? La resposta és òbvia. No. Per tant, no tractis els demés com t'agradaria que et tractessin a tu. Tracta els demés com els agradaria als demés que els tractessin. Ai, senyor, l'empatia és molt, molt, molt més complicada. I si no en creieu, doncs proveu de posar-vos a la pell de l'escurçó negre, que no troba cap senyal d'empatia per part del senyor Apple Button. Mireu.
8: No hi fa res. Endavant, mossèn. Va, vinga, endavant, home.
9: Sí, però sí.
8: És... Per l'amor de Déu, l'església no arribarà mai enlloc si no és una mica flexible.
9: Sí, però no és gaire corrent, aquest cas. Però és clar que l'església sempre ha tractat amb coses fora del corrent. Allò dels pans i els peixos, per exemple. Doncs així som-hi. Algú sap algun motiu perquè aquestes dues persones no es puguin unir en sant matrimoni?
8: No.
9: Sí! Ah, vostè és...
10: El senyor Applebottom.
9: Ja ho veig, el pare de la núvia.
10: No, sóc el marit de la núvia.
11: Sí, és el meu marit, Thomas. Mira, aquest és el meu promès, el duc d'Edimburg. Príncep Egmont, aquest és el meu marit.
12: Ja, sí,
11: Thomas, mira, aquest és el pare...
9: Esmí, us he reunit per parlar de la col·lecta per la crema de bruixes.
8: Senyor Applebottom, just ara pensava que potser podríem arribar a un arranjament temporal amb la vostra dolça esposa. Només em cal per una estona curteta.
10: Fora d'aquí!
8: Escolta'm, pagès estúpid, només em vull casar amb la teva dona.
10: Fora d'aquí!
6: Mira que hi ha gent poc empàtica, eh? Mira que enfadar-se amb l'escurçó negre perquè l'escurçó negre es volia casar amb l'esposa, amb la seva esposa. O sigui, ell estava casat i l'escurçó es volia casar amb la seva dona. I s'enfada. Ai, senyor, quins caràcters.
13: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
6: Avui, a Coaching Tònic... Com us he avançat, analitzarem en profunditat tot el que penja i despenja d'aquesta megastar de les formacions, màsters i MBAs. Surt per tot arreu. Sembla que si no hi és, no hi ha qualitat formativa. Sí, sí, estic parlant de l'empatia. La mirarem del dret i també del revés, amb aquesta perspectiva que he batejat com el revers de l'empatia, un viatge al costat obscur.
14: Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. No. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! ¡No!
6: Analitzarem una nova frase supermegaguai del gran rei de les frases supermegaguais, amb Paulo Coelho, un dels coellos, els conills més nostrats, a la nostra secció de... ¿Qué hay de nuevo, viejo? A llibres que m'han ajudat, o no, Avui us porto un que em té el cor robat. Es tracta de Felicitat, de l'escriptor canadenc Will Ferguson. Ja m'agrada d'entrada la descripció del llibre. Diu, imagineu què passaria si un llibre d'autoajuda realment funcionés i ajudés. Uah, uah, uah. Això promet.
12: Me llamo Bon. Xavi Obon.
6: A Me llamo Bon, avui estudiarem en profunditat la pel·li d'en Bon i la cançó i la seva lletra de Mor un altre dia, cantada per la reina Madonna.

0: Us explicaré un munt de coses i us ensenyaré a preparar una variant del vodka martini que sempre es fot entre pit i esquena, el 007. El còctel és el Cosmopolitan. I per què aquest còctel? Doncs haureu d'esperar a la part final del programa. Se siente.
1: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
0: Va, anem per feina. Mireu, hi ha un munt de cançons i cançonetes que poden lligar amb l'empatia. Pijes, cursis, friquis... Per aquest motiu, m'he pres la llibertat de saltar-me totes les cançons tralarilis i triar una cançó que per mi té un missatge empàtic de veritat i total. La lletra de la cançó, en un moment donat, diu: casa meva és casa vostra.
2: Si és que hi ha cases d'algú, contracta ara la teva hipoteca a la capsa i teva... La casa no serà, però d'aquí 30 anys, si no em pagues cap quota, iuhu! La casa és teva, i a cantar la cançó Burinots!
0: Ai, gràcies per aquest impagable consell, i ja m'enteneu quan dic impagable. Però anem al que anàvem. El 2012, la coordinadora de músics de Gràcia a Barcelona, amb el títol de Tocant per Gràcia, van registrar un vídeo coral on van fer una versió festiva de la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol, d'en Jaume Sisa. Va, no m'enrotllo més. Sentim aquesta versió de Qualsevol nit pot sortir el sol per la colla Tocant per Gràcia.

0: pentinant empaties.
1: Per començar, vull fer una anàlisi crua i real de l'empatia. Perquè sí, l'empatia no és només plorar quan veus un gosset trist a TikTok. És molt més, punyeta. Imagina't que l'empatia és com un superpoder de Spider-Man, però en lloc de llançar teranyines, et connectes emocionalment amb els altres. El problema, doncs, que a vegades aquest superpoder es descontrola i et converteix en un detector humà de drames. L'empatia també té el seu mode troll. És quan entens tant a l'altre que et poses a justificar fins i tot el teu ex que et va deixar per WhatsApp el dia del teu aniversari. Ai, pobret, segur que estava estressat. Que no, companys i companyes. Això ja no és ni empatia extrema. Això gairebé és un trastorn. I després, agafeu-se, després tenim els empàtics professionals. Aquells que diuen, t'entenc, t'entenc, mentre pensen en el sopar. Són els ninjas de l'empatia. Semblen implicats, però en realitat estan estalviant energia per la propera temporada de la seva sèrie. Els científics catxondos diuen que l'empatia activa les mateixes zones del cervell que quan patim nosaltres. O sigui que quan el teu amic t'explica que li ha sortit un granet gegant al cul, literalment estàs patint amb ell. Ostres, gràcies, cervell. Gràcies, empatia. Molts útils tots dos, eh? Moltes gràcies. A veure, conclusió èpica. L'empatia és com el wasabi. Una mica és espectacular. Et fa sentir viu i connectat. Massa et crema tot el nas, la gola i els intestins i ja no saps qui ets. Així que, sí, practiqueu l'empatia, però amb mesura. Ni psicòpates glacials ni coixins ploramiques humans. Busqueu el punt dolç, entendre sense dissoldre. Ah, i compta amb els refranys megaempàtics. Veureu que no és or tot el que llueix i no tota l'empatia és tan superguai.
0: Qui bé et vol et farà plorar.
1: Ja hi som. A patir pel corriol de l'empatia.
0: Avui per tu, demà per mi.
1: Caram, l'empatia, quina virtut més desinteressada. O hi ha res a canvi, o et fots.
0: Qui diu les veritats perd les amistats.
1: Carallo, que bé que ens ho venen, que bonica l'empatia.
0: D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol.
1: Ostres, doncs jo aquesta dita la sabia d'una altra manera. Ojos que no ven, cartera que te virlen.
2: Cau, Chintone, que no et creguis tot el que et diguin.
1: Va, donem-li un tom a la martingala empàtica, va. Us he preparat una cançó dolça i xula i dolça i xula. He repescat una versió de la cançó Compta amb mi, de Charango, amb la participació de la meva estimada i apreciada Judit Nederman. Un dia l'he de convidar al programa, a veure si vol venir. Ui, serà tan bonic. És un dels temes més emotius del Gran Ball, el disc de comiat de la banda enregistrat el 2021. Deixeu-me que llegeixi el prospecte de la cançó. Diu, la participació de la Judit Nederman despulla el tema i el converteix en una balada íntima i acústica, reforçant el missatge essencial de la lletra, l'empatia, l'amistat pura, el suport mutu i la promesa de fer costat a algú en els moments de foscor. En els moments de foscor... No, no penso imitar el Carles Porta, o sigui que no, em nego. Va, una mica de sucre, sí, una mica de sucre sempre va bé. Compta amb mi, Charango i Judit Nederman.

0: Continuo ara estirant el fil de l'empatia per parlar-vos d'una altra perspectiva. Una perspectiva que mai surt als manuals coachingueros. El revers de l'empatia. Un viatge al costat obscur. Sí, família, el revers de l'empatia, tot un viatge al costat obscur. I a què em refereixo? Doncs a un fet més perillós que l'absència d'empatia. I és quan creiem que som empàtics i ni de conya. Mireu si no, mireu aquest cas i després en parlem.
1: Miqui, estic feta a caldo. El meu pare està ingressat, el projecte ha anat a la merda i el meu pis té una gotera que sembla el Niàgara. És que avui no puc més.
2: Ai, Maria, quina putada. De veritat, eh? T'entenc perfectament. Jo un dia vaig tenir un refredat fort i vaig estar tot el cap de setmana al llit. Sé exactament com et sents, Maria.
1: Un refredat?
2: Sí, i mira, jo vaig fer el que tu has de fer. Vaig pensar en positiu. Vaig dir-me, Joan, ets un crac. Això passarà. I va passar. Per tant, ànims, eh? Ja veuràs com demà estaràs com nova. El teu pare segur que està millor. Els metges són uns cracs.
1: Clar, clar. I la gotera?
2: La gotera? Doncs li poses un cubell i gestos. Jo una vegada vaig tenir una esquerda a la paret i la vaig tapar amb celo. Solució creativa! Sóc així d'empàtic, saps? Sempre trobo la manera d'ajudar els altres.
1: Ostres, Miqui, és que ets un exemple. De veritat, la gent hauria d'estudiar-te com ser empàtic sense entendre una merda del que li passa a l'altre.
2: Ostres, ho dius de debò? Moltes gràcies. És que jo tinc molta intel·ligència emocional, saps? L'altre dia, la meva dona em va dir que estava trista i jo li vaig respondre, va, no siguis així, que jo estic pitjor perquè el Barça va perdre. I li va anar de meravella.
1: Ets un fenomen, Miqui, un fenomen de la natura.
2: Ho sé, ho sé. Per això estic aquí, per donar suport moral. Per cert, m'has d'enviar l'informe, eh? El necessito abans de dinar. Gràcies, reina.
1: Reina. El perrús de ta mare, reina de bastos per fotre't de garrotades, tros d'imbècil.
2: Ai.
3: Coaching Tònic.
0: Com dirien a l'APM, ho haveu vist? Ho haveu vist? Ostres, quin fenomen en Miqui, eh? Jo he conegut a molts Miquis. Però va, posem-li fil a l'agulla. Avui, com us he avançat, us parlaré del revers tenebrós de l'empatia. Aquest moment màgic en què creus que ets una persona profundament empàtica i en realitat ets un actor de sèrie B interpretant el paper de bona persona. Felicitat, rei meu! Algú t'explica que està passant l'infern i tu, amb cara de terapeuta d'Instagram, dius, t'entenc moltíssim. Jo vaig passar per una cosa exactament igual. I llavors et llences a explicar la teva història durant 15 minuts, perquè, clar, el seu drama només era l'aperitiu del teu èpic monòleg. Ets tan empàtic que gairebé et mereixes un Òscar. O el clàssic, ai, pobre, ai, però ja m'ho explicaràs un altre dia que ara vaig molt just de temps. Traducció, m'importa sempre que no m'incomodi gens.
4: Dada científica divertida.
0: Els estudis diuen que la majoria de persones sobreestimen el seu nivell d'empatia, o sigui, que el 80% de nosaltres creiem que som més empàtics que la mitjana. Les matemàtiques ploren, però el nostre ego està en mode coet.
4: Conclusió èpica.
0: El revers de l'empatia no és ser un psicòpata fred, és ser un empàtic de ficció, creure que ho sents tot quan en realitat només estàs actuant al paper. Així que la propera vegada que et diguis «Soc molt empàtic», fes-te un favor i pregunta't «Estic escoltant o només estic esperant que calli per parlar jo?».
5: Coaching Tony!
0: Doncs ja sabeu. Primer, autoanàlisi real de com anem d'empatia. I segon, fotre canya als empàtics allotjats al revers, que tot sigui dit, són els més impresentables i llefiscosos. Va, ara toca una mica d'antídot a tanta maldat i tant revers. I ho farem amb una altra cançó que he triat per donar també un toc de positivitat i dos o tres tones d'almíbar al programa. You've Got a Friend, tens un amic, va ser composta per la cantautora nord-americana Carole King. Però el mateix any del llançament, el cantant James Taylor va gravar una versió llegendària, curiosament amb la participació de la pròpia King als teclats. Aquesta cançó va aconseguir el número 1 a les llistes d'èxit, fent que moltes persones pensin erròniament que en James Taylor és l'autor original de la cançó. D'aquesta cançó també us he de dir que Gossos em van fer una versió en català pel disc de la Marató de TV3 el 2006. I us proposo fer un aigua barreig amb la versió del James Taylor i la versió de Gossos. I com diu la cançó, si et sents trist i emboirat i necessites una mà, si les coses no et roten bé, tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí, com un raig de llum dins la teva foscor. Empatia al quadrat i molt de... açúcar!

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Ai, senyors i senyores, prepareu-vos perquè avui em toca disseccionar una altra de les perles màgiques d'en Paulo Coelho, en Pau Conill. Mireu la frase.
2: Entén el que et passa i sabràs què li passa a tothom.
1: Quina profunditat, eh? Sembla tret d'un calendari de sobretaula del 2007. El missatge és clar. Si aconsegueixes entendre el teu propi caos vital, aquest embolic de factures, exparelles i crisis existencials de dissabte a la tarda, automàticament tindràs la clau universal per entendre els 7.000 milions d'éssers humans que habiten el planeta. Genial, genial. Segons Coelho, tots som bàsicament el mateix. Una colla de titelles plens d'ànima que repetim els mateixos 4 drames de manual. El teu divorci, el mateix que el del senyor de Calcuta. La teva crisi de mitjana edat, exactament igual que la de l'influencer de 22 anys que plora perquè ningú li fa like a la foto del seu matcha latte. I el que més m'encanta és l'arrogància subtil del consell. Perquè si no entens el que et passa a tu, malament rai. Però si ho entens, ets un il·luminat que pots fer de psicòleg de la humanitat sencera sense haver de sortir de casa. És l'equivalent espiritual de dir...
2: He après a fer-me un nou ferrat. Ara ja puc dirigir un restaurant de 3 estrelles Michelin.
1: En realitat, la frase és perfecta per a gent que vol semblar profunda sense haver de llegir psicologia de debò. Una d'aquelles sentències que sona bé en veu baixa mentre es mires per la finestra del tren, però que es desmunta en 2 segons si penses una mica. Perquè la realitat és molt més divertida i caòtica. La gent és absurda, contradictòria i irrepetible. Entendre el que et passa a tu ja és prou difícil. Pretendre que amb això entens el drama de tothom és pura vanitat d'autor de bestsellers. Resumint, bonica frase per a samarretes i tatuatges, però com a guia vital, molt millor quedar-se amb... Entén el que et passa i com a mínim intenta no repetir la mateixa cagada la setmana que ve. Això sí que és saviesa de carrer. I punt. Ah, per cert, namasté, estimat Paulo.
0: Coaching Tònic, el Moriarty dels PowerPoints.
1: Ara el que toca és contrarrestar la conillada amb alguna cosa més fresca, natural i entenedora. Farem un tastet de la Ludwig Band, una banda nascuda d'una colla de bons músics de l'Espolla, a l'Alt Empordà. I potser la tramuntana els toca i fa que la cançó retrati un bailet que pateix per trobar la seva vella dorment pels carrers de Barcelona. A veure, això és ben bé empatia? No. Però per posar-nos a la pell d'una altra persona, primer hem de trobar la pell de l'altra persona, o no? Va, la Ludwig Band i On t'has ficat aquesta nit?
3: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre el Fàbrega i Llorer.

0: aquesta nit.
1: Els llibres que m'han ajudat o no.
2: Avui us porto una proposta molt potent, Felicitat, de l'escriptor canadenc Will Ferguson. Aquest paio imagina el caos econòmic i social que es deslligaria si un llibre d'autoajuda realment funcionés. Com m'agrada. Doncs imagineu que això fora possible i tothom el llegís i la humanitat, tota la humanitat, comencés la pau interior. La trama comença quan Edwin Davalo, un cínic i misàntrop editor en una gran editorial, descobreix un manuscrit titulat El que vaig aprendre a la muntanya, escrit, per cert, per un misteriós guru anomenat Tupac Suaré. Tot molt fent, com veieu. Convençut que són escombraries, ho descarta, però el llibre s'acaba publicant. El text resulta ser tan eficaç que erradica completament la infelicitat, les inseguretats i els desitjos insatisfets de tota la població nord-americana. Irònicament, això destrueix els engranatges del capitalisme, arruïnant les indústries del tabac, l'alcohol i els centres de rehabilitació. Què faltaria, si no? Evidentment, això fa que intentin de seguida assassinar l'editor.
3: Cuando sea posible, hay que buscar a alguien que necesite ser salvado y salvarlo. Hay que lamer a los seres queridos. No ponerle esa cara triste al pasado, ni lamentarse por lo que pudo ser. Solo hay que disfrutar el presente.
4: ¡Ahora!
3: Disfrutar el presente.
2: Que bonic és el TikTok dels escrots, per no dir una altra cosa. A veure, ja ho sabeu, si voleu ser feliços, heu de lamer a los seres queridos. En fi, per fer pipi i no xargota. Ai, la felicitat. La felicitat.

0: home, grazie mille, Albano. Coi, penso que amb l'Albano hem anat de Guatemala, en fi. Va, val més que ho deixem i anem a coses molt més serioses.
1: Coaching Tony!
2: Me llamo Bon, Xavi Obon.
0: Avui, a Me llamo Bon, pentinem la quarta entrega de les pel·lis Bon que va protagonitzar Pierce Brosnan. Es diu Die Another Day, mor un altre dia.

0: o centane!
1: Mor un altre dia es va estrenar el 2002. La franquícia celebrava amb aquesta entrega els 40 anys de la sopa boba i el xolo galàctic, que són les pel·lis Bond. Va, que us faig 5 cèntims de la pel·li. En James Bond passa 14 mesos torturat a Corea del Nord, perquè els dolents nord-coreans són tan dolents que fins i tot torturen amb estil. Surt canviat per un intercanvi de presoners i immediatament es posa a fer el que millor sap: ignorar ordres, destruir la propietat britànica i lligar-se a qualsevol cosa que es mollugui. Die Another Day és la pel·lícula on en James Bond va decidir que ja no volia ser un espia elegant i es va convertir en un superheroi de videojocs dels 2000. És el punt on la saga va tocar fons amb l'estil. Tant d'estil que gairebé ofega l'espectador amb product placement, efectes especials cutres i diàlegs que fan vergonya aliena. Resultat, una pel·lícula tan dolenta que és gairebé meravellosa. El comiat perfecte per en Brosnan, que després d'això només podia venir Daniel Craig a salvar la franquícia amb cara de... Escolteu, jo vinc, però jo no penso fer aquestes tonteries, eh? Això, el Daniel Craig.
0: Coaching Tony!

Amb la pel·li explicada, anem a pentinar la lletra de la cançó Die Another Day. Mor un altre dia. Coescrita i coproduïda per Madonna i un tal Mirwais... Mirwais, perquè... espera, que a veure si ho llegeixo bé. Admatzawi. Aquest Mirwais Admatzawi, tots coneixereu perquè, més que res, el germà del seu pare era el seu oncle. Diuen els que entenen que la cançó destaca pel seu estil electropop. A mi, personalment, us he de dir que no m'agrada gens. Anem de cara a la lletra. Aquesta vegada ens trobem una lletra pretesament filosòfica, psicològica. En fi, decidiu vosaltres. Diu així la lletra del Mor un altre dia. Despertaré, sí i no. A veure, sí i no, com quedem? Vaig a besar una part de... I aquí es queda, no especifica la part que besa. Deixaré aquest secret, d'acord. No ho diu perquè és un secret. Tancaré el meu cos ara. Crec que moriré un altre dia. Sigmund Freud, analitza això, analitza això, analitza això. Es veu que era sort, en Freud. Analitza això. Sigmund Freud, caramba, quin level. Trencaré el cicle. Vaig a posar el sistema potes amunt. Vaig a destruir el meu ego. Tancaré el meu cos ara. Bueno, no sé si ho diu. Crec que hi trobaré una altra forma. Hi ha molt més per saber. Crec que moriré un altre dia. No és hora que me'n vagi. Per cada pecat hauré de pagar. Un moment per treballar, un moment per jugar, sí, bon, i un moment pel nyogo-nyogo, també. Crec que hi trobaré una altra forma. No és hora que me'n vagi. Evitaré el cliché, suspendré els meus sentits, retrataré els meus plaers, tancaré el meu cos ara, crec que moriré un altre dia. Això ho diu 4 vegades. Crec que hi trobaré una altra forma. Hi ha molt, molt més per saber. Crec que moriré un altre dia. No és hora que me'n vagi. I llavors riu, ha-ha. Necessito tombar-me i descansar. Crec que moriré un altre dia. 4 cops més. Vale, doncs, creiem que ha quedat clar. Moriré un altre dia. Avui no mor. Oi? No, moriré un altre dia, un altre dia, un altre dia. 8 cops ho diu, 8 cops, un altre dia. Ostres, un altre dia, ja ens ha quedat clar. Doncs qui dia passa, any empeny. Això no ho canta la Madonna, però és veritat. I ara ja anem acabant, anem pel còctel. Per què he triat el Cosmopolitan? Ja us he amenaçat al començament del programa. Doncs perquè lliga perfectament amb la pell d'en Bon. Mireu si no. En Bon se la juga als paisatges gelats d'Islàndia, terres del nord d'Europa, on el vodka ve a ser l'aigua del Carme per a la penya. I l'ingredient principal del Cosmopolitan és... això mateix, el vodka. Pareu, pareu, que no he acabat amb els lligams. Perquè el més important és que, dit per ella mateixa, aquest és el còctel preferit de Tachan Tachan, la Madonna, que és qui canta el tema Die Another Day, el tema de la

0: Com us heu quedat? Tot ben lligadet, eh? Va, que us explico coses del Cosmopolitan. El Cosmopolitan o el Cosmo és un dels còctels més famosos i icònics dels 90. Si bé el còctel va tenir èxit als Estats Units, no era tan conegut a altres parts del món. Però això va canviar gràcies a la influència de la sèrie Sexe a Nova York. Es veu que les fadrines de la pel·li se'l fotien a litres. I a partir de llavors, el còctel va obtenir una gran acceptació i una popularitat mundial. Va, ara sí, us explico com preparar el Cosmopolitan. Apunteu. Ingredients. 4 centilitres de vodka sense cap mena de dubte, de bona qualitat. Un centilitre i mig de Cointreau o triple sec, 1,5 centilitres de suc de nabius sense sucre afegit si vols que quedi més àcid, i 1 centilitre de suc de llima fresc, una mica de pell de taronja o de llima per decorar. Anem a la preparació. Omple una coctelera amb gel, afegeix tots els ingredients, agita fort durant 10-15 segons fins que quedi ben fred, cola amb una copa de martini freda i decora amb una pela de taronja o llima. Queda espectacular.
1: Coaching Panic, un còctel de saviesa i parides.

0: Beu gin tònic i no et creguis tot el que et diguin.
1: Bé, família, com diria en Porky Pig...
2: Eso es todo, amigos.
1: Tanquem les oques al corral, però abans us deixo la meva frase namasté sobre l'empatia per tancar. Si el dolor fos un pastís, jo me'l menjaria sencer perquè tu només tastessis la nata. No, si ja et dic jo que d'allà no n'hi ha. Salut i peles!
3: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Saturn. Arribem a Saturn, per a molts el planeta més bonic. Els brillants i extensos anells li confereixen, certament, un aspecte irreal. Vista a través d'un bon telescopi, sota bones condicions, és un espectacle indescriptible, difícil d'oblidar. Com que els anells es troben sobre el mateix pla equatorial del planeta, canvien d'orientació segons la inclinació vista des de la Terra. Hi ha ocasions que els anells s'obren fins a abastar tot el disc planetari dins l'elipse que dibuixen. En canvi, hi ha altres moments en què els anells estan totalment de perfil, fent-se invisibles. Aquest procés es repeteix cada 15 anys. I ara, durant aquests dies, durant la primavera de 2025, estan de perfil. Saturn no és molt menor en grandària que Júpiter, però conté molta menys massa que el seu germà gran. La seva densitat és fins i tot menor que la densitat de l'aigua. Si col·loquéssim Saturn enmig d'un oceà, suraria, flotaria com un iceberg. D'altra banda, està situat dues vegades més lluny que Júpiter, el que fa que rebi quatre vegades menys d'energia del Sol que Júpiter. Tot i això, Saturn irradia cap a l'exterior dues vegades i mitja més energia de la que rep del Sol, irradia energia del seu interior. Per això, se suposa que la circulació atmosfèrica de Saturn està governada bàsicament per aquesta radiació interna. Tots aquests factors ja poden fer suposar que Saturn és menys actiu que Júpiter. Així és, si l'observem a través d'un bon telescopi, el globus de Saturn es presenta bastant uniforme, sense totes aquelles tempestes que té el seu germà Júpiter. Saturn té dos moviments principals, el de translació al voltant del Sol, que dura 29,4 anys, i el de rotació, que dura unes 10 hores. La combinació d'una baixa densitat i una elevada velocitat de rotació, i que es tracta d'una bola de gas, fa que Saturn no sigui exactament una esfera, sinó que sigui aplanat, amb un radi polar una mica menor que l'equatorial. En lloc d'esfera, té forma d'elipsoide. La seva estructura interna és pràcticament idèntica a la de Júpiter, amb hidrogen metàl·lic en un mantell inferior, una barreja d'hidrogen i d'heli en el mantell superior. El nucli és semblant a la composició de la Terra, però més dens. Els anells de Saturn són, certament, la característica més notable del planeta. S'estenen entre 6.000 i pico quilòmetres fins a 120.000 quilòmetres per sobre de l'atmosfera del gegant. Encara que els que veiem des de sempre, els que es veuen millor amb telescopi, arriben fins a uns 66.000 quilòmetres. Els altres costen molt més de veure. Estan exactament en el pla equatorial del planeta i el seu gruix és petitíssim. Es creu que no superen els 20 metres de gruix. Estan formats per partícules amb mides que van des del micròmetre fins a la mida d'una casa. La seva brillantor es deu a la composició majoritària de partícules de gel que reflecteixen molt la llum. Saturn té 82 satèl·lits coneguts, dels quals n'hi ha un, Tità, que destaca per la seva mida, massa i perquè és l'únic que té una atmosfera. Després n'hi ha de 7 de mitjans: Japet, Rea, Dioni, Tetis, Encèlad, Mimas, Hiperió i la resta són molt petits. La gran majoria són asteroides capturats per la gravetat del planeta.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'any 1 any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, primera. Primera en música.
4: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
5: Què estarà pensant encara sense...

0: A la ciutat de les arts al Maresme, veníem amb vespa, un pícnic al sol a la gespa.
1: Un bitxo la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquesta.
0: I ja feia molt de temps que no et veia el pèl i em preguntava que què feies, que si t'anava tot bé.
1: És que tot ha anat molt bé i ens hem pogut...

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Però m'han encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. En concert. Suau!

0: passar pel bac i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer flisky, tio, i després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
3: Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.
2: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
4: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera.
1: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

d'un ser bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.
1: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit, donarem la benvinguda als nostres col·laboradors. En principi, i al començament, donarem la benvinguda a en Iago Paricio. Hola, Iago, què tal? Com estem avui?
2: Hola, doncs una vegada més aquí, ja retornem al programa.
1: Exactament, retornem, amb ganes, oi que sí? Jo almenys en tinc de ganes.
2: Jo, moltíssimes ganes, una nova temporada, tu.
1: Una nova temporada i un nou programa. També ens acompanyarà en Miguel Ángel Segura. Què tal, Miguel? Com estàs avui?
3: Molt bé, Josep, pues amb molta salut i amb poc temps.
1: Sí, al revés. ho has fet al revés.
3: Ja ho saps.
1: Que hàbil, que hàbil. Temps de salut, molta salut. Molt bé, m'ha agradat. I també volem saludar en Joan Bosch, que està allà en el control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest viatge, el que no sé com ho farem aquesta vegada, per terra, mar o aire.
4: Què tal? Doncs, Josep, no podia ser d'una altra manera.
1: Com?
4: Fa
1: com?
4: Dies que no estàvem en marxa,
1: no.
4: I ens ha enviat una missiva Miss Marfell.
1: Hem
4: d'ajudar-la perquè resulta que no troben Poirot, tu. No troben Poirot.
1: En Poirot, on te deu estar?
4: No,
1: London?
4: No ho sabem.
1: Perquè té contactes.
4: Exacte.
1: A Londres, és
4: clar.
1: Belga, és un lío,
4: Es veu que no sap on està. Escolta'm, li va enviar una carta, però no li va dir exactament on era i l'està buscant. Què hi farem?
1: Bueno, doncs fem una crida des d'aquí,
4: de
1: no?
4: Exacte.
1: Des de Temps de Salut,
4: exacte.
1: A veure què passa, Poirot. Sisplau, posa't en contacte amb la Miss Marfell, perquè t'està buscant.
4: Es veu que vol anar de vacances i l'altre fotut al camp i, escolta'm, Josep, no torna. Què hi farem? Està bé?
1: No, està bé, hem de buscar substituts.
4: Potser està a Egipte.
1: No, ja tornarem a insistir. No, d'Egipte poden passar moltes coses, Egipte.
4: Aquests
1: faraons que hi han hagut. Bueno, vinga, va. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb la medicina xinesa i els cinc elements. Cinc elements. I ens preguntarem què és i en què consisteix la medicina xinesa. És a dir, farem un repàs perquè ja n'hem parlat, però com que ens encanta tant la medicina xinesa, doncs en tornarem a parlar. També parlarem de en què es diferencia la medicina tradicional, que és aquesta que tots coneixem, quins són els principis bàsics de la medicina tradicional xinesa, com també esbrinarem en què es basa la teoria dels cinc elements i com aquests elements interaccionen amb l'ésser humà. Per això hem convidat en Carles Navarro Colomer. En Carles és osteòpata, format en medicina xinesa, acupuntura, neurorehabilitació, kinesiologia, bandatge neuromuscular, i fa consultes a diversos centres de salut del Maresme i viu a Arenys de Munt. La medicina tradicional xinesa és un sistema mèdic mil·lenari que té una forma d'entendre la salut i la malaltia completament diferent a la nostra, però que porta segles convisquent amb nosaltres. Ofereix eines sorprenentment actuals per entendre el nostre cos i la nostra ment, per endinsar-nos-hi. Cal començar per una de les seves bases més fascinant, la teoria dels cinc elements: fusta, foc, terra, metall i aigua. Aquests elements no són matèria física, sinó forces o moviments de l'energia vital, el chi, que descriurem, que descriuen tots els processos naturals. La fusta representa el creixement i l'impuls, el foc, la màxima expansió i la calor, la terra, la centralitat i la transformació, el metall, la contracció i la claredat, i l'aigua, l'emmagatzematge i la profunditat. Cada element es connecta amb uns òrgans, unes emocions, una estació de l'any i fins i tot amb un color. Però la clau no és saber què és cada element, sinó com es relacionen entre ells. Ho fan mitjançant dos grans cicles, el de generació, on un element nodreix el següent, i el de control, on un equilibra un altre per evitar excessos. Quan aquesta xarxa de relacions es desajusta, apareixen els trastorns. Per això, la medicina tradicional xinesa no es limita a tractar símptomes aïllats, sinó que busca l'arrel del desequilibri. Doncs amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: En primer lloc, Carles, donar-te la benvinguda de nou a Temps de Salut. Benvingut i ben retrobat.
1: Moltes gràcies. Jo cada cop que vinc aquí em sento com a casa. A part, m'alegra veure que cada cop som més la gent que col·laboreu amb aquest programa, perquè és un programa molt gran, que arriba molta gent i que realment és molt interessant el que s'explica cada dimecres a la nit.
0: Perfecte, perfecte. En segon lloc, com t'he dit, doncs agrair-te que tornis a estar aquí i per haver acceptat de nou la nostra invitació. I també volem comentar amb els nostres amics oients i seguidors de Temps de Salut que fa uns mesos et vam entrevistar parlant de la medicina tradicional xinesa, però el que passa que nosaltres som molt fans de la medicina tradicional xinesa i ens agradaria doncs, també fer doncs, com una puntualització i fer un pas més endavant del que és. I avui, com ens va suggerir tu, parlarà dels cinc elements. O sigui, farem un repàs, perquè saps què passa? Que tenim poca memòria, almenys un servidor, amb conceptes que són diferents als que estem habituals amb la medicina nostra, que és alopàtica o la tradicional, que tots coneixem, però que ens encanta que estiguis aquí de nou. Ja t'ho he dit moltes vegades, eh? I a vegades ja sé que em faig pesat, però és que és la veritat. Carles, tu ets osteòpata, vale? Val? Especialista en neurorehabilitació i kinesiologia. I estàs format en medicina xinesa. Aleshores arriba